0: out of here.
1: Beat Zucchini.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un laburo.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Anàlisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio...

0: eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
0: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports. El Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
0: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
2: Fins aquí les notícies. Les

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats,
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt de la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bosch, bon dia.
1: Sempre que ho dius així, m'agrada
2: que... Sí, no? jo si t'expliqués tot el que m'ha passat en aquest estudi de matinada, veient gent passar...
0: Sí, aquí hi ha converses, quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: Exaltació de l'amistat, potser, també.
0: No he arribat a tant.
1: Que entrin i ens facin una xapa.
0: Sí, jo sempre dic connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat...
1: I l'altra que no.
0: Tenim dos

0: casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia, també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu, jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure. És molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal de tota la vida.
1: I ho deixes anar tot.
0: Bé, en tot cas, acabem la setmana. Primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
2: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt? Tu ets més de córrer que de caminar, Maiol.
2: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui.
2: Sí, que estan fent, estan enviant uns missatges.
0: Sí, ens estan contents.
2: Bueno, escolta, doncs bon dia. Bon
0: I tant,
2: dia.
0: I tant. Recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: Però si hi ha dies de merda, passeig, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Aquest està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
1: A mi m'encanta passejar.
0: Doncs
1: però
0: ja
1: que no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
3: Ja hi
0: ha Dia Mundial de tot.
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running. L'Aiol.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Sí. Bueno, doncs endavant, no passa res. Està molt bé caminar, també.
0: Tant, eh? De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, va, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. I correm baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs, com sempre, correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a la 1 del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, s'asseurà a la cadira de l'Ada García, que ja li posarem un títol.
1: Després
2: parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixem dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després el dilema.
0: Ai.
2: Fred o calor? Sou més de fred o més de calor?
0: Calor.
1: Calor sempre. Sempre
0: calor.
1: Sempre.
0: Àlex?
2: Fred. Bueno, pues ja està. Maiol. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent normal.
1: Som gent tropical.
0: Fred, eh? Clar. Fred.
1: Fred.
0: Gent... No, calor. Que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. Analitzarem la trucada de Jonathan Endic al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant de Brans a les 11.
0: Maravilla.
2: I a les 11:34, la prèvia del Sabadell-Zamora. Avui partit de tornada. El Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial. Sí, sí, home. Que el Sabadell pugi.
0: Ara entenc per què he dormit malament avui.
2: Clar, era això. És a les 9.
0: Sabadell-Zamora.
2: És a les 9, si vols, quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui és festa major i la Sada Mar.
2: Bueno, doncs ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93-201-7474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar al concurs pendent.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 4:45 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners, i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
5: Doncs bé, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
5: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Impressiona, no?
5: Una imatge... I és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
1: Oh,
5: que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
1: Ui.
5: Ja ho veurem.
0: De moment no se sap res, eh?
5: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: Què deuen estar fent?
5: Nova... No tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
5: Multa, i entre altres coses els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també... d'intentar robar,
0: Veurem a veure què és el que passa, però em té intrigadíssim. Seguim aquesta història,
2: seguirem
0: perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara.
0: I a aquestes hores del matí anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però, per sort, els matiners sempre tenim l'Andreu Marino, que ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau de Barcelona celebra el seu desè aniversari. Actualment, el gimnàs atén a gairebé un miler de persones en situació de vulnerabilitat, que d'aquesta manera tenen accés a l'activitat esportiva de manera gratuïta i també altres serveis, com de menjar, dutxa o roba. Una activitat que permet universalitzar la pràctica esportiva i teixir vincles entre persones del barri del Raval.
0: I avui, que és el Dia Mundial del Passeig, Xino Xano, que hem arribat ja fins un quart de sis del matí, estàvem comentant que hi ha gent que surt de festa i que ve aquí a Beethoven Diagonal a saludar-nos i a picar-nos els vidres. Doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els hi fotríem un bon final de festa. De sí. Què parlarem poc, Marta?
6: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona.
0: Tira,
6: han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és l'Alen Gros, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons ha avançat El Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent, tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que han estat estudiant això, els diferents escenaris, tant operatius com financers, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial. Et diu que efectivament el festival s'ha cancel·lat i, per tant, no hi haurà Reggaeton Beach Festival d'aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
6: No.
0: No hi ha, no hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Mm-hmm. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
6: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. L'Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació. Siguin quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec que això ha de seguir. Lara, com batega el cor aquest matí?
6: Batega amb presuntos implicados, perquè ha esclatat la guerra entre els seus membres. Que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol.
0: Gente que acompaña gente en hospital. Una de les grans cançons de Presuntos Implicados, Gente, no pot ser una cançó més fantàstica per acompanyar-vos mentre us expliquem el que ha passat. Posem una miqueta en context la polèmica amb Presuntos Implicados.
6: Sí, doncs fa uns dies la Lídia Rodríguez va dir que havia abandonat el grup per suposats maltractaments per part dels seus companys. Ho va explicar ella mateixa així a Antena 3.
8: Era como que yo tenía que ser una cantante de un grupo para gente adinerada, y esto es de boca de ellos, ¿eh? Para gente adinerada, gente pudiente, yo soy una persona que viene de una familia humilde, era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
9: ¿Te sentiste apoyada por tus compañeros de la banda?
8: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca oí a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo, o Lidia es cantante y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
6: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, respon a les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan travessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
0: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... No crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
6: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia... Un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
0: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
6: És boníssima. És boníssima. És de les bones que han fet últimament,
0: eh? Sí, per
6: favor. Sí, sí, sí. Un aplaudiment, eh?
0: Perquè... Hi havia el de Georgina per presentar el seu reality.
6: Sí.
0: Abans els venia i ara els compro, els bolsos.
6: Sí, sí,
0: i aquesta,
6: i tant.
0: T'ho dic.
6: Aquest me sembla increïble. A més, per tot arreu, que el veus per tot arreu.
0: Sí, sí.
6: Evidentment, això, un joc de paraules que també llançava una indirecta al seu ex, Kiko Rivera, qui no li va sentar gens bé. Això va fer unes declaracions també bastant dures i aquí es veu que sí que li ha fet una mica més de gràcies precisament a... Isabel Pantoja, la seva germana.
10: La chistosa que sería esa, qué rara que se la haya tomado mal. Hombre, es gracioso. Ha dicho que Irene está ahí para verse como un Kiko. Eso no es muy gracioso, ¿no?
11: Pues no.
10: Pues no.
0: No, com el sentit de l'humor. Jo, em sembla que Kiko hauria de demanar diners, mira què et dic.
6: Sí.
0: Hauria de demanar diners.
6: Aprofita.
0: 10 minuts, 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
6: Al matí de Catalunya Ràdio, amb la neurocientífica Sara Maderos, van parlar de por i ansietat i com prevenir-les.
12: Una part important de la salut mental, jo crec que és pues tenir hàbits saludables, regular-nos, estar connectats socialment amb les persones. ¿No? La connexió social crec que hace mucho en nuestra salut mental i en que nos sentamos equilibrados.
6: I el cantautor uruguaià Jorge Drexler va dir que té una connexió especial amb Barcelona i va reflexionar sobre per què canta.
13: Desde el momento en que sabes que tu vida se va a terminar y eres consciente de eso, es decir, hay una parte tuya que sabe que viene sola y que se va sola de este mundo. Lo que pasa es que hemos aprendido a negar eso, a tenerlo escondido y a sublimarlo de alguna manera y hacer esto, hacer canciones, programas de radio, coches y meternos en emprendimientos sociales, culturales y de todo tipo, ¿no? Y deportivos.
0: Podeu recuperar l'entrevista amb Jorge Drexler a través del web, de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial del Passeig i anem caminant cap a 6:45 del matí.

0: Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a Mastrocat.cat, que tela.
1: Mira.
0: Mira.
1: A veure, que és divendres.
0: A veure què ens explica, perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents. A veure quin dia ens espera astrològicament parlant avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb la crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldaña. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut, però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva i Santa, la Cookie, de La que s'avecina. Celebrarà el 55. I acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana càrrec de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí des de Catalunya Ràdio, com sempre, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Moment de recular fins l'any 1986. Irta Kick, que ens va deixar un dels grans temes del món de la música. És aquesta que es diu This is my life. Bon dia, matiners.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Ribera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre't els millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. El Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Standstill, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana, al suplement, conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
3: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se'n van filtrar els àudios.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
3: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
3: L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
6: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
3: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
2: I a casa nostra compta perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
3: És una situació que preocupa els bombers que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
2: I alerta perquè avui... Quina sort. És un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
3: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que apaguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
2: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
3: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, Fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
3: Fins ara.
2: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal també Maria Fernández Noguera?
8: Molt bon dia.
2: Doncs vinga, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
8: A Madrid, titular Pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
7: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
8: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
2: 6:05, i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
8: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
7: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
8: El Mundo considera que és un pacte que debilita Occident per les cessions de Trump a l'Iran, un afebliment al qual hi contribueix el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
8: Diu que la guerra dels Estats Units-Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit d'aquest pacte.
7: Canviant de tema, El País, recordem-ho, ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero. Avui, en una columna d'opinió, Najat el-Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
8: L'escriptora creu que no es pot justificar l'injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
7: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
8: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
7: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
2: Ja passen 6:07. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Escolta'm una cosa. Ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop, les espelmes o...
9: les llums aquelles que s'obrien.
2: Les llums que s'obrien de la sala de família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí. 150 euros a mig matí.
9: 150 euros, ja?
2: Sí.
9: Vam dir 30, nosaltres.
2: Vam dir 30. I al migdia, 400 euros.
9: Va.
2: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça, que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure, i que en quedaven dues, a 400 euros.
9: I l'has comprat?
2: 400 euros.
9: L'esperava trobar aquí,
2: Sí. Vinga, va, cop d'ull a la premsa digital, que hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament.
9: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
2: No, però podria.
9: Però
2: hem sabut... Amb l'Octite, eh?
9: Sí, hem sabut que s'ha fet servir l'Octite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest l'Octite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a secar-se. Diuen que és segur.
2: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest superadhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
9: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, sota el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina. És l'actual castell di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
2: Si sou de tiramisú, Tenir una cita.
9: T'agrada el tiramissó?
2: No gaire.
9: Vaja,
2: no vindria a ser les meves postres favorites, vaja.
9: Doncs així no va per tu. Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramissó a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que se celebra del 9 a l'11 d'octubre. La convocatòria està oberta per majors d'edat a qualsevol país i no cal tenir experiència en gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del tiramissó, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de tiramissó. Ho veiem a diversos digitals italians.
2: Una nova manera d'anar al cinema.
9: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a explicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8,40 € als 12,60 €. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
2: Ho estem alertant, ja fa dies que en parlem. Avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Curado, quin dia ens espera per avui?
7: Sí, sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent. A l'interior també de les Terres de l'Ebre el temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor. Així, doncs, calceu-vos.
2: Calcem-nos o despullem-nos?
7: Millor. Estem a la platja.
2: Una bona sabata gruixuda, en plena onada de calor, sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
9: I tant.
2: Ai que sí. Una sandalieta ben fresqueta.
9: I avall.
2: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què
10: sí,
2: comencem?
10: Sí, avui hi ha molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest. Svetlana, fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i sí, els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit, doncs, en l'epicentre de 3 nits de música seguides per donar la benvinguda de l'estiu.

Doncs grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit, una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revetlla de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja gran de l'Estartit. I si et sembla, que acabem amb un parell de propostes musicals més, perquè avui és divendres i, per tant, hi ha molta gent que llança música. El primer són Al·lèrgiques al Pol·len. Això es diu Un amor amb mis, el tercer avançament d'aquest nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: Creativa, que ja fa 17 anys que es fa, amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I aquestes hores del matí, quan arribem a 6:45, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirós, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllentes Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors, Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre de la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recordant alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes per planeta, el nostre corresponsal mundial, a Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan, matiners. Tothom està força esverat per aquí perquè avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims, comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
5: Doncs mira, per començar, molt pendents de la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també del que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Després tindrem dilema, avui amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda, debatrem si sou més de fred o més de calor. Ah, aquí ja ha quedat clar,
1: sí, tant,
5: que tots eren més de calor, menys l'Àlex Bosch, que ja l'he fet fora. No l'he fet fora, pobre, sinó que ja ha acabat. Després, a l'espira de l'actualitat, avui analitzaran els àudios de Jonathan Andical al 112, amb l'Oriol Ferrer i la Sílvia Còpolo. Entrevista a Titot i després Àgora Esportiva Especial prèvia del Sabadell, que avui
1: es juga
5: a l'ascens a casa de la Nova Creu Alta aquest vespre. Acabarem, com sempre, amb la playlist de Lluís Gavaldà, una mica d'humor i el concurs pendent per endur-se 200 euros.
1: Després li preguntaré a Ricard Ostrell a veure com van aquests nervis amb aquest partit que ens ha tret la tranquil·litat a l'hora de dormir avui.
0: Sí.
1: Veieu, preparat?
5: Jo preparadíssim.
1: Anem-hi, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa preparat. També a la meva dreta, Lara Garcia i Marta Viana. Maiol.
5: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai no encerteu amb exactitud.
1: Ui, tranquil·let, Maiol.
5: Va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan,
1: sí?
5: Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
1: Geografia no, sisplau. Plantem les tovalloles. Deixem escoltar la cançó i pensem. Juguem a pala grega, esquivem passejants. L'horitzó es divideix les veles d'uns nens. Només?
6: Com? Però anormalment ara...
1: A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
5: Bueno, però digues quina xifra, perquè...
1: 60.
5: 60, Saralia, 60.
1: 30, Marc?
5: 30, Peyron?
6: 40.
5: 40, Marta Viana?
6: Jo també estaria entre els 40. 41, 39... Oh.
1: Doncs jo diria, no, jo diria 40. No.
5: 41 o 39?
6: 70.
1: Jo diria, jo pujo el 70.
5: 41.
6: 39.
5: Doncs la guanyadora és Marta Viana.
1: Marta!
5: La que ve s'ha costat.
6: Quant és?
5: Perquè en són 44.
1: Mira!
5: I atenció, perquè n'hi ha dos que han de creuar dos països per arribar
1: quins
5: al mar.
1: Són?
5: Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promès.
1: Ah, mira,
5: que
1: molt bé,
5: Uzbekistan, i l'altre és Liechtenstein.
6: Ah.
5: Han de creuar dos països per arribar al mar.
1: Com d'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara, si hi ha una partideta d'aquestes a sobre la taula i surt aquesta pregunta,
6: ja
1: els oients ja ho sabran.
6: Formatget.
1: Exactament.
6: Perfecte.
1: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que, si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu. I d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
7: La mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
9: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
10: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
11: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
12: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
13: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
12: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
14: Jo em quedo aquí, no tira res. Com quedo aquí.
15: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
16: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
15: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
16: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
15: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECB de CaixaBank.
17: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantes por empleat. I te voy a llamar a les 8, a les 10, a les 12 i a les 2. Esto es imposible.
15: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
18: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada.
8: Solidaris.
19: Amb Mercè Folch.
15: Un retrat crític de la banca.
8: Dissabte a les 10 de la nit.
19: Els matins del cap de setmana, el suplement...
20: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
21: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
20: Ho tornaria a fer tot igual?
21: Sí.
19: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el tot gira.
22: Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
8: Avui, a 8:45, Sabadell-Zamora.
19: En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter i l'equip del Tot Gira.
22: Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
8: Avui, a 8:45, Tot Gira amb el Sabadell-Zamora.
19: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el Mariner. Amb Xavi Canalies.
6: Nosaltres hi posem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
1: Va! Que no reguiquem.
6: Gol!
1: Gol!
6: Gol!
1: Molt bé, Marta.
6: Com ha anat això?
1: Sí, és que no molt bé, Marta. El gol de Colòmbia, molt bé.
6: Mira com li pega unes bufetades.
1: Sí, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, que...
6: No, perdona, ara.
1: No, està molt bé, està molt bé. Està
6: jo crec que l'audiència vol això i els aniversaris tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
19: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Arribant ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota aquest divendres, també sí. T'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastionton Guizas?
6: Què? No. M'acabes de dir?
1: Bastionton Guizas. Estigueu alerta.
23: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
24: Bastionton Guizas. Bastionton Guizas.
25: Unbelievable.
23: ¿Cómo?
24: Bastionton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, what is in... Ton.
0: Sí, sí.
24: Wi Far. Yo solamente sé que puerta es door y el que la vende, vende door.
0: Pero es que... Tú estás queriendo decir Washington Wizards.
24: Exactamente.
0: Claro.
24: Washington Wizards.
0: Pues eso.
2: En inglés, finish.
1: Què?
6: Boníssim.
1: M'encanten aquests programes.
6: Sí, sí, deixem perletes.
1: Creieu que hi ha masclisme al món del futbol?
6: No!
1: Escolteu aquest recull de l'APM.
3: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
4: Escoltem, però no escoltem.
5: Que el Atleti no tiene dinero para renovar. Mi fan se lo llevo todo. ¿Qué me dices?
25: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación. Y menos con una mujer.
4: Escoltem, però no escoltem.
26: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
27: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
28: Miren el postperiódico hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé, ni si es, ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Déu-n'hi-do-ret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
29: Bon dia i bona hora.
1: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
29: Sí, perquè ja molt despertat i així ja està, saps?
1: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
29: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son.
1: Ah, això, però això, home, això és el millor del món.
6: I tant.
29: Sí, he dormit prou, veus?
1: Tu dius, estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
29: Sí, i en aquesta hora no preguntis res de futbol, que sóc una dona.
6: Ara, ara.
1: Com estem, Anna Maria, quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta'm, i què fas a la vida, Anna Maria, tu?
29: Què faig? La visco.
1: Ah, molt bé. I de quina manera la visco? Ets treballadora, estàs jubilada, ets àvia, explica'm coses.
29: No sóc àvia, no sóc treballadora, no estic jubilada.
1: Escolta...
29: Divina, demà que m'ho has hagut de preguntar.
1: però, si no, o sigui, tu no estàs jubilada, no treballes...
29: No, encara no. No, la meva vida és una incògnita.
1: Escolta, però si, però si em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estudi intrigats.
29: L'edat que tenim, que la societat t'aparta, que no deixes fer res, visco la vida el més bé que puc, i mira, escoltant-vos a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
29: Sí.
1: Sí, clar, perquè hem començat aquesta temporada.
29: Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
1: Ah, ella...
29: Ja estic esperant que l'anuncieu, que no sé què passa aquest any.
1: La festa de...
29: La festa que feu al final.
1: A veure si hi ha festa.
29: Ah.
1: Ara ho investigaré.
29: Ah.
1: Jo tampoc ho sé.
29: Ah. Sí.
1: Anna Maria, doncs, escolta'm, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
29: Perfecte, eh?
1: Doncs
29: però feu-ho, perquè si no això...
1: Farem perfecte només per tu. Només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i recorda la gent de Valls.
29: Molt bé, cuideu-vos.
1: Gràcies per trucar-nos. Adéu. Adéu, adéu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
30: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
1: Ets tu la Rosa Maria?
30: Clar, i sóc de Terrassa, que cada cop t'ho estic dient.
1: Ah, perfecte. Doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
30: Molt bé, molt bé. Aquí treballant.
1: I de què treballes tu, Rosa Maria?
30: Jo estic en una polleria que és centenària.
1: A veure, explica'm això.
30: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
1: El mercat de la independència, eh?
30: Sí, el mercat de la independència de Terrassa. I estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
6: Ostres.
1: Sí. És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des de petita, que es diu.
30: Tota la vida, tota la vida. Però bueno, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic, et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent, i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sí que m'haig de llevar d'hora, però bueno, no importa.
1: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al mercat de la Independència.
6: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al mercat de la Independència, amb la meva àvia, que també hi baixa molt. És un mercat preciós.
30: Ah, que sí.
6: És preciós i, a més, hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
30: Sí, ara l'estan reformant i, la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen.
1: Home,
6: això hem de solucionar, eh?
1: A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí, sí. Escolta'm, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà,
6: sí,
1: algun dia d'aquests.
30: És Melea Viram, 1906.
1: Des del 1906. Això és un negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
30: No, jo tinc dos fills i un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur. De dilluns a dissabte i fan moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
1: Rosa Maria, t'envio un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
30: Vale.
1: Que vagi
30: gràcies
1: bé. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
19: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta onada
7: bon
1: de calor.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do, Bon dia, tot correcte, sí, eh?
1: Sí, sí. Escolta'm, per ser una cosa, noi, és que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safareig on es banya.
6: Ai, a veure.
1: Sí, molt xulo, Eloi, em va encantar, eh?
7: Aquest xulo.
6: Molt xulo. Mira, ara ens ho ensenya.
1: Mira que xulo.
6: A veure. Sí, sí. Ai,
1: preciós,
6: quina
1: morada. Preciós.
6: Ai, que bonic.
7: Es pot fer unes quantes braçades.
1: Molt bé, molt bé.
7: Transparent. D'aquí uns dies potser es posarà una mica més tèrbola.
1: Home, jo fego, ja t'ho dic ara, eh?
6: Que bonic.
1: Molt bé, m'agrada molt.
7: L'aigua t'arriba al melic.
1: Per cert, Lara...
7: Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
1: Deixa'm que digui adéu a la Lara i a la Marta, que tinguin un bon cap de setmana.
6: Adéu,
1: que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
7: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim la onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba al punt àlgid, diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquest dia és molta calor. Compte aquesta hora, perquè també tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
1: sí,
7: però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid, i la resta de dia serà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
1: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
7: Igualment.
19: La xarxa de comunicació local.
9: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
10: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
19: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
11: Maria i Pepita Maranges Bové.
19: Dia d'entrada al camp de concentració.
11: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
19: Matrícula.
11: 39.240 i 39.241.
10: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
12: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta: quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten.

0: de la deportació i passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
1: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui, que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
2: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
1: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
3: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Sylvie, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
4: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè, justament, abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
0: I aquesta és la Sylvie, la neta de la Pepita.
5: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops, i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
0: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
3: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmesa a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps: Arbeit macht frei, el treball et fa lliure.
2: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no?, el que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
0: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les 6, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
3: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el van registrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
6: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins de llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vam separar més.
0: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
7: Alors, dans ce camp de Hannover...
4: En aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
7: grand tablier.

0: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
1: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
2: Ça faisait que le masque il était foutu.
3: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix. Li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
4: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
5: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
4: Pas morte donc dans cette infirmerie
2: à l'hôpital de Hanovre.
1: A l'hospital de Hanover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
2: En disant je veux retrouver ma sœur.
0: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i, per entretenir-se durant la convalescència, demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita.
3: Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
4: Un soir après leur travail dans l'usine.
5: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar, no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir, te n'adones, Silvi? Vaig robar. Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
0: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie.
3: Les 4 catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hanover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
5: De tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia, a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
4: I hop, ella reprenia la marxa.
2: 3 jours de marxa.
1: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada. Si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
5: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia, no tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
0: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. Milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
6: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya, i en realitat era una muntanya, però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de llavors, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser dietecs. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
3: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
7: Estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ell és terrible.
8: Hi havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
3: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
6: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1:00 PM, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes estirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
3: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
6: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més amb això que amb el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer, doncs, clar, educar cadascuna. Jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
3: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
8: Va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
4: Una tenue un petit peu plus habillée.
3: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
6: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on vaig agafar el tifus.
3: I 3 dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus.
0: La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
4: I quan el camp ha estat evacuat per les aliats...
8: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
4: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és qüestió que jo parte sense ella.
0: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes, però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França, perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
3: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus amb el fil de força que encara els queda.
6: La va agafar dos o tres dies després que jo i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres, perquè va ser evacuada un mes abans.
0: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
2: Maman, malheureuse, refuse de...
1: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar.
0: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
2: París. Elles seront accueillies dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles, tout en étant un peu hébétées...
1: A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia la tensió a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar: aquesta és forta. La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces la mare es va fer un vestit groc.
2: La Croix-Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
0: La Maria es queda a París i mentre recupera a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
1: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre: de moment vull tornar a veure els meus pares i veure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
0: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
3: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal i com el soldat li havia promès.
4: I
8: va tornar en avió. Feien broma a la família dient: mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
3: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat que ha arribat a Oceja els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
1: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, en Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
8: Quan van arribar, tant ella com la seva germana ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
4: Elle a plus jamais voulu en parler.
0: És habitual que les persones deportades topen amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
9: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien. Se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
3: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita estenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
4: Et donc lorsqu'elles sont revenues, ben mamie a été seule.
1: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser, d'alguna manera, com el seu primer fill. I quan vam néixer, el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
4: I elle continuait à se voir très souvent.
0: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades, mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
2: Alors là, elle a repris son atelier de couture.
1: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu: estic preparada per
2: partir.
0: Però quan és a punt de marxar a París, al ball del poble coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
2: I se trouve que maman...
1: Però resulta que la mare va al ball del poble i el 8 d'agost de 1947, allà al ball, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
2: I papa embrassa maman per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
0: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
7: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb en André Roquer, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
0: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat. Però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
10: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Òsseja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
0: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
2: Ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait des choses qui lui allaient.
1: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: oh, madame Roquer, aquest vestit us queda tan bé, l'heu comprat a Dior? I ella respon: no, a la plaça Cassany, 90 francs. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet i havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal... Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
2: I tot això l'ha après, i a nosaltres ens ha format per això.
3: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
7: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
3: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà 2 nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal. Però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir. I és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Sylvie, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
8: A l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
3: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
9: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
3: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Oceja.
4: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
8: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Oceja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia, ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens. Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
3: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Sylvie, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
2: Hi ha eu un deuxième moment quand on est allé à Amsterdam.
1: Hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Bergen-Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
2: Voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biographie?
3: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
4: Alors, des fois, quand j'ai des petits soucis dans la vie...
8: A vegades, quan tinc petits problemes, penso... Elles van aconseguir sobreviure coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
4: Les leçons de vie que m'han donat tous ces gens extraordinaires.
3: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a afilar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
11: Nom.
1: Maria i Pepita Maranges Bové.
11: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
1: 15 d'abril de 1945.
11: Situació.
1: Alliberades.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Sylvie Galán, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Muni de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

0: que...
1: Els ossos polars poden pesar fins a 1.500 lliures i mesurar fins a 10 peus de llarg. Són carnívors i es nodreixen de foques, morses i balenes. També poden menjar peixos, ocells o carronya. Els ossos polars viuen a l'Àrtic, on la temperatura pot baixar fins a menys 70 graus Fahrenheit. Tenen una capa espessa de pelatge que els ajuda a mantenir-se calents. Són animals molt intel·ligents i són capaços de caçar en grup. També són molt curiosos i s'han observat jugant amb la neu i amb el gel. Els ossos polars estan en risc d'extinció a causa del canvi climàtic. El canvi climàtic fa que l'Àrtic esdevingui més calent, cosa que fa que sigui més difícil per als ossos trobar menjar i criar els seus cadells. És important que fem tot el possible per protegir aquests animals i altres en perill d'extinció. Podem fer-ho reduir la nostra petjada de carboni, reciclant i comprant productes sostenibles.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.

0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bona Plata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bona Plata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
1: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enrec Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien sobretot del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
1: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que al camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb jacet.
4: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina't-ho.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
3: Sí, mama. Jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí, sí, sí. Això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat, les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça pota blava.
6: Què? Què diu de pota blava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
5: D'acord. Espero veure't per dir-t'ho.
7: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa, ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
8: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
9: Un any després.
8: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
6: No et queixis tant, va.
8: Em passo dia i nit treballant.
6: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
8: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
10: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
3: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, cap ni un.
8: No, no ens dona ni per pagar les factures i tu pensant en vestits.
6: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
8: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
6: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
0: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà, en bona part, el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
11: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
0: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
12: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
0: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes, o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
13: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
11: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa. Es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop es sabien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obrer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves en compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
2: Nuri, vés a obrir la porta.
3: Vaig.
4: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
2: Qui és?
3: El Quim, el company del pare.
2: Vés a jugar amb la Martina.
4: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
2: Té a veure amb...
4: La CNT, sí.
2: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
4: Montse, ho sento.
2: Què?
4: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
2: No pot ser. Li havia dit 1000 cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot, d'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan, quin final més trist.
4: És molt trist. Però amor per defensar el que estem reclamant, els nostres drets.
2: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
3: Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant.
5: Mama, què ha passat?
2: Res, boniques, res.
3: I el papa?
4: El vostre pare.
2: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
5: Sí.
2: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
4: Montse, no cal.
2: El papa... s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
3: I on ha anat? Quan tornarà?
5: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
3: Però no li hem pogut dir adéu.
5: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
0: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal a Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
6: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... la primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
0: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquesta era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
6: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i hi havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, amb barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
0: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
6: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
0: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
6: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
0: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: Són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països, i en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la revolució industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi...

0: En 3 minuts de les 7 del matí volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria, a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparar de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat, i de retruc a afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí, i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara l'ambient encara és més suau que no pas ahir a aquesta hora, també amb més xafogó. I al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les 4 gotes i 4 trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, i per tant tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor. Aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida, i atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu, més llenya al foc.

0: Perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
1: La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
2: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
0: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
3: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdiri Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
4: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
3: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
5: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
5: Sí.
6: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No deseo prestar declaración.
0: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
7: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
8: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
9: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
10: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
11: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
10: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que el 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos al tractament.
0: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un 1-0 del partit de l'anada, després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada. I en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
0: Al Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc, pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la 6ª.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat de l'important que és el partit, que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hoquei Club no arribava a la final de l'Hoquei Lliga.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.
2: La xarxa de comunicació local.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
9: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
10: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
11: Vols anunciar el teu establiment o servei?
10: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
11: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
10: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
12: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports, parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
13: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
15: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, El que fa 3 anys ja es va dir que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
14: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber a la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
16: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
17: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
16: Sí.
17: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
16: No deseo prestar declaración.
0: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
18: Los presupuestos los vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Hi ha 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia plantat la incertesa, havia planat, de fet, la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance, en espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte. L'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al Parc de Bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
19: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la Via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament, que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les tres famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
20: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos, i deixar 58 famílies al carrer. Llavors, nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver-hi una solució alternativa.
21: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
0: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa previst de cara al proper 23 de setembre i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia, de 7 a 12 del matí, per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roure, de Canal Taronja Central.
22: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macrodesnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
23: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic, fins i tot, i és el que ens han demanat.
22: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
23: que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta, no, aquesta perspectiva de futur, de poder, no, construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
22: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
0: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
1: Ai, i tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
0: Al gra, vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell qui diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
1: Sí, així és. De fet, a molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. Per tant, al sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més el sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en 3 indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
0: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
1: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser, lògicament, Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
0: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
1: Completament.
0: Vinga, sí, fins
1: que
0: després.
1: Vagi
0: que vagi molt bé. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels tres regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Lluís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Nou minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
3: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Murcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran 3 etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les 7 ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fryk and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
2: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de l'instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
5: So when they wear this...
6: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
2: Així, a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
2: Ràdio Arenys.
4: Sabies que...
5: Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres amb més de 400.000 quilòmetres que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una internet de l'antiguitat, ja que permetia una comunicació ràpida, centralitzada i molt organitzada per a l'època. La seva eficiència va ser una de les claus de l'èxit de Roma. Sense aquestes vies i xarxes, mantenir la unitat d'un territori tan gran hauria estat impossible.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant així una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Analitzarem les possibles conseqüències d'aquest gir d'última hora, tot seguit en conversa amb Jordi Armadans, politòleg i periodista. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia

0: Hi ha dos carrils tallats i en sentit Trinitat, cap a Trinitat i la zona de Rondes i Meridiana, doncs hi ha 2,5 km de circulació molt lenta. Això fa que totes les rondes, en el cas de la B10 i la ronda de dalt, doncs tinguin molts problemes per accedir, sobretot a la zona de Santa Coloma i les rondes, la situació viària s'està complicant per moments. A banda, també tenim aturades a la C33, de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos nord, també a la P7 a Barberà, en dos sentits. Si us dirigiu cap a la part sud, retencions de 7 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona, i aturades en diversos punts per arribar a la Diagonal. Com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Doncs ara la previsió meteorològica, que és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, diu que aquest cap de setmana, de fet diumenge, arriba l'estiu oficial i Catalunya serà un forn. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, donarem la benvinguda a l'estiu astronòmic, que comença el diumenge a les 10:24 del matí, amb una temperatura desbocadament alta. Per tant, ha de fer calor al mes de juny? Sí. N'ha de fer tanta com en farà a finals d'aquest cap de setmana? No, i no és normal. Per tant, temperatures que s'hauran de tenir en compte perquè seran extremes. Avui, de moment, aquesta extrema calor no la tindrem, però de calor en farà, i no poca. De fet, ja al matí comença xafogós, ha començat amb una temperatura més alta que ahir, i les 4 gotes que han anat caient aquesta nit amb fang o algun tro que s'ha sentit en algunes comarques, tot això és història. Per tant, ja al matí acabarà sent més assolat. Aquesta tarda, 4 núvols simplement decoratius, no estarem parlant de tempestes, hi haurà pulsim en suspensió, veurem el cel una mica tèrbol i quan hi hagi el capvespre es veurà un palet marcià, i això és preludi de la massa d'aire sahariana que ens anirà afectant. De fet, demà i el diumenge parlarem de temperatures més elevades. El diumenge, més de 40 graus a la meitat de Catalunya, sobretot en cotes més interiors, i sense tempestes. Només aquesta matinada i el dissabte d'hora, algun ruixat a les comarques de Lleida, però vaja, de tempestes o de pluges importants a Catalunya al cap de setmana no, i de calor la que vulguem. I n'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. Amb tot, la CGT considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules.

0: Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren, però, que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
1: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
2: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
1: Sí.
2: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
1: No deseo prestar declaración.
0: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
3: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: És una notícia que hem sabut fa escassament mitja hora. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament el país helvètic on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. Mentrestant, en les darreres hores, un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. Doncs en aquest context d'incertesa sobre el futur d'aquest acord de pau i amb les converses cancel·lades, volem analitzar la situació amb Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
0: Què implica aquest gir de guió, que s'hagin cancel·lat aquestes converses entre Estats Units i l'Iran a Suïssa? Hem tornat a on érem abans de la signatura del memoràndum. Què et sembla?
4: Esperem que no. Sí que és evident que El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat per part dels Estats Units, per part d'Iran, amb la evident i no ganes de, per part d'Israel que això es produís, no? I que, per tant, tots aquests elements demostren la fragilitat de l'acord. I el que s'ha suspès ara és, a banda de la signatura pública, doncs, l'inici de les converses, diguéssim, que el memoràndum marcava. No? El memoràndum no deixava de ser un marc d'actuació pactat de forma conjunta, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. No? Per tant, bueno, estem en una situació de precarietat, de fragilitat, de vulnerabilitat, i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, en el que seria aquesta aturada.
0: Clar, una mica sempre s'ha dit que la pau definitiva passa pel Líban, no? Quin paper han jugat o hi podien haver jugat aquests atacs d'Israel que ara comentàvem al Líban en aquest trencament de les converses, o si més no, en aquest stand-by que s'ha declarat avui? Què et sembla? Clar, Netanyahu, és evident que el memoràndum, el text en el memoràndum es reafirma la integritat territorial del Líban, però és el que tu explicaves ara, no? Netanyahu i Israel no ho subscriu, això.
4: Sí, sí, hem de tenir present que el memoràndum s'hi recullen algunes línies vermelles per part dels Estats Units i algunes línies vermelles per part d'Iran, i una d'elles, òbviament, és que el Líban quedi incorporat en aquest acord en el sentit que no pugui ser atacat com està sent atacat durant aquests mesos. No? Però també hem vist de forma claríssima i contundent, no? Com fins i tot Trump i Vance, que són absolutament fidels, lleials i propers a Netanyahu, doncs han esclatat els darrers dies de forma pública, a més, mostrant la seva discrepància, mostrant el seu desacord, mostrant el seu descontent amb el que seria l'actitud de Netanyahu de bloquejar qualsevol tipus d'avenç. No? Per tant, és evident que hi ha un petit cisma en aquesta coalició tan sòlida i això, òbviament, pot tenir clarament un reflex no deixa de ser significatiu que si avui s'havia de fer la signatura, doncs que s'hagi atacat aquesta matinada doncs, al Líban per part d'Israel és una demostració claríssima de voluntat de boicotejar-lo, no? I per tant, si l'Iran es mantenia amb la seva postura, no podia signar això si hi havia un nou atac. Per tant, tot era previsible dins del que seria doncs, aquesta voluntat de Netanyahu de desmarcar-se de tot això. I cal entendre que Trump i Vance, ni que sí, per qüestions purament formals de que no volen ser desautoritzats de forma pública, ara mateix estiguin bastant emprenyats, no?, amb l'actitud de Netanyahu.
0: Doncs Jordi Armadans, tindrem temps de parlar d'altres aspectes que també volíem preguntar-te, però que de moment, com que la cosa ha anat com ha anat, ho deixem aquí. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
4: Bon dia.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Ja passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Aquest cap de setmana serà molt calorós, us ho estem explicant des de primera hora del matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior del país. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà, sens dubte, la primera situació extrema de l'estiu amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és habitual, sens dubte, que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Unes temperatures tan altes, una calor tan intensa, que també, evidentment, fan perillar els boscos, fan patir de cara a això, als incendis. De fet, els bombers treballen actualment en 9 focs en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs. I 2 estan estabilitzats, a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. Pel que fa a l'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5. Més coses. Els treballadors de les biblioteques han estès a tot Catalunya la protesta que van engegar a Barcelona i continuen, ja us ho hem anat explicant també reiteradament en aquest informatiu, amb una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La protesta coincideix, com explicàvem, amb la imminent arribada de la primera onada de calor de l'estiu i que impedirà, per tant, utilitzar les biblioteques com a refugis climàtics. El Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són a les portes d'una biblioteca tancada per aquesta vaga a Badalona. Bon dia, Anna. En quin punt es troba, doncs, ara mateix aquest conflicte laboral?
6: Bon dia, Elena. Si aquest va ser un conflicte laboral que va arrencar a Barcelona, es va estendre després a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i ara a tot Catalunya. I és un conflicte laboral ben peculiar, perquè la plantilla dels treballadors de les biblioteques ha de negociar amb diferents administracions. No es tracta d'una plantilla de treballadors públics unitària. En alguns casos responen davant els ajuntaments, en altres casos davant les diputacions i en altres davant empreses privades. Així que amb Laura Solà, ella és delegada del sindicat CGT, el sindicat que lidera aquesta protesta a les biblioteques. Bon dia, Laura.
7: Bon dia.
6: Volem conèixer quines són les particularitats del vostre conflicte.
7: Mira, és la primera vegada que el sector de bibliotecari del sistema de lectura pública, els treballadors, ens unim, perquè, com has comentat, som un sector que estem atomitzat tant a nivell territorial com administratiu. Som un servei essencial municipal, però que es dona amb conveni amb diferents administracions, i per això sempre ens ha costat tant poder-nos organitzar. Però ara els sembla veu, perquè les reivindicacions són comunes, són compartides i ja no podem més.
6: Som a Badalona, davant aquesta biblioteca, la Biblioteca Canyador i Casa Gemes. El vostre conflicte laboral posaria en risc que aquestes biblioteques, aquests equipaments, continuïn sent refugis climàtics davant la primera onada de l'estiu que està a punt d'arribar?
7: Bueno, els equipaments no només donen el servei de biblioteques, sinó que hi ha molts municipis que, com que els equipaments són seus, els obren de forma autònoma com a refugis climàtics. El risc, però, és no invertir en serveis públics i no invertir en els últims espais democràtics que tenim, que són les biblioteques i que donen servei a la comunitat.
6: Laura, i en aquest sentit, recorda'm quines són les reclamacions bàsiques del col·lectiu dels treballadors de les biblioteques.
7: Sí, demanem una valoració del sector professional, que se'ns valori a nivell laboral. Demanem conciliació laboral, mesures de conciliació, perquè estem fent fins a 11 hores diàries i fins a 6 i 7 jornades setmanals, i demanem, sobretot, més mans. Necessitem més recursos humans, més recursos econòmics i espais de negociació vius per poder interactuar amb les nostres administracions.
6: Laura Solà, delegada del sindicat CGT, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i posar-nos al dia d'un conflicte laboral que continua es mantenint el temps. Recordem que divendres i dissabte els treballadors de les biblioteques continuen en vaga a l'espera que s'obrin escenaris negociadors i es pugui posar punt i final a aquest conflicte.
0: Doncs així ho esperem, perquè sembla que d'entrada va per llarg. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Minuts i arribarem a 8:45. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
8: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, avui hem tingut la baixa dels saturans, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: No deixem el Barça encara, però ara per parlar del futbol sala, perquè té molt a prop el títol de campió de la Lliga, després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit, i Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I parlem ara del Mundial de Futbol, perquè a l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el gran protagonista en les últimes hores. El de Lella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
9: Entenc, pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hartfreik and the Perpetual Singers. L'Institut Mediterrània del Vendrell s'ha proclamat guanyador de la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio, on han participat 31 emissores de ràdio. Des del gener, 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya han competit per arribar a la gran final celebrada al Centre Cívic Tomassa Cuevas de Barcelona. Ens ho explica la Judit Vallès.
10: L'Institut Mediterrània del Vendrell guanya la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio. Després de mesos de concurs, els dos equips finalistes, l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Mediterrània del Vendrell, han protagonitzat una final d'alt nivell que s'ha resolt en els darrers compassos del concurs.
11: Jo pensava que guanyarien elles, perquè hem començat molt bé lletrejant, però a les següents proves ens hem equivocat.
12: Intens, hi ha hagut moments de tot.
13: No ens hagués agradat guanyar, però al final arribar aquí ja és una experiència.
10: I entre les proves, algunes de més difícils que altres, com les de lletrejar paraules o els jocs lingüístics enginyosos.
14: La de la paraula i les 3 definicions eren paraules que no havíem escoltat.
15: Sempre costa més el lletreig, i el nivell 3, doncs, és un nivell difícil.
10: L'objectiu del format és fomentar l'ús de la llengua entre estudiants.
16: És més important que mai promocionar aquest tipus de programes, perquè estem veient a tot arreu, no?, que l'ús social del català està baixant, crec que ara estava en un 32% i que el col·lectiu dels joves precisament era un dels col·lectius que menys el parlava, no?
10: La final també ha gaudit l'actuació musical de Diana Moore, posant el punt festiu a una jornada marcada per la llengua, el talent jove i la participació escolar.
5: La xarxa de comunicació local.
17: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
18: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme, las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja no ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, i el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. Som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació jo crec que anòmala, no? En quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no? Que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola Mowgli, hi tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
5: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronten. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Quin balanç feu d'aquest curs, marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars, i com ha anat el curs en general?
6: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu, on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació estem units i tot és per una millora. Una millora, en definitiva, també per la societat, perquè els que estan aquí són els protagonistes d'un demà que ens interessa a tots.
5: Marta, més enllà d'aquest tema, avui és un dia important, és l'últim dia de curs, que és el que heu preparat aquí a l'escola Mowgli, que ja podem veure que el pati comença a omplir-se de nens i hi ha moltes coses preparades.
6: És un dia molt especial avui, principalment perquè ens faran l'entrega i el regal del gegantó Mowgli, que ens els fan l'Associació de Veïns del Barri Gaudí, amb qui tenim una connexió, una xarxa molt bonica. I avui és un dia molt especial perquè farem també un tancament de Festa Major, la Festa Major també de l'escola, i d'una arribada de Sant Pere. I aquí traurem tot el seguici i farem, doncs, honor amb aquest Mowgli que ens arriba avui.
5: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó Mowgli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
6: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any, nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns del Barri Gaudí fa 40 anys i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
5: Marta, que vagi molt bé el dia. Deixem que seguiu preparant coses i avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
7: Bon dia.
5: Quina valoració en feu del curs i sobretot com encareu aquest dia que ja és especial per vosaltres?
7: Jo estic molt contenta perquè per fi ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut i estic molt orgullosa de tota la classe perquè encara que ens barallem i tot això, Són molts anys junts i estic molt contenta.
5: I sou una pinya, no? I com encareu el anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
7: Sí, estic una mica nerviosa, però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics. I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènec i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns, com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
5: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
7: Moltes gràcies.
5: I companys, ja ho veieu, aquí a l'Escola Mogli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on farà l'entrega d'aquest gegantó Mogli.
1: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
8: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
8: Sí.
9: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
10: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, previstes per aquest divendres, s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, analitzant les causes d'aquesta aturada.
2: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
1: Aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és gens habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Ho hem analitzat tot plegat amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
11: Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui, per exemple, a les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. El diumenge, les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima. Segona zona, l'Empordà i interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès.
1: Unes altes temperatures que també fan patir per la natura, i és que els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs, després del darrer episodi de sequera aguditzat els anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
12: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint els rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes, una notícia que ha agradat a la ciutadania.
13: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
14: A mi em sembla bé perquè sortia de la playa i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto, i ja està.
15: Una retornada positiva d'aquesta aigua, perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, allà a la sal i tot.
16: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
12: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
1: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
1: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
17: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final. La Pro Vítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
18: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. L'hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
17: També victòria del Barça de futbol sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. I el Centre d'Esports Sabadell, que vol ser avui equip de segona divisió, té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i ha de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
19: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Però era una mica, no?, com ho viu un aficionat. Tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esports Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
19: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
20: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes de que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
19: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador en Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern, no aquí a la prèvia. Què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
20: Doncs es farà una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des que comenci el partit, sinó molt abans, des que sortim de la convocatòria amb autocar, des d'on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà, fins a l'arribada aquí a l'estadi, ja està preparat des de totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
19: I Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
20: Gens ni mica, en tenim moltes, moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
19: Doncs Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 1-0 de la nada.
20: Correcte, això mateix.
19: Moltes gràcies.
20: A vosaltres.
19: Doncs companys, ja heu vist, nervis, ganes de que arribi el partit, emoció i 12.000 persones que animaran els homes de Ferran Costa en aquest intent de remuntar l'1-0 de la nada i poder tornar a la segona divisió.
17: Doncs tant de bo, Josep Collell, companys de Televisió de Sabadell Vallès, hi hagi aquesta remuntada. La setmana passada, Helena, ja van aconseguir una remuntada en el partit de semifinals. Tant de bo, a veure si podem l'any que ve parlar del Sabadell a segona divisió.
1: Doncs les ganes hi són per part de tots nosaltres. Ara falta que els jugadors facin la seva feina.
17: I tant.
1: Val, Cristina, bon cap de setmana.
17: Igualment, que vagi bé.
1: És temps ara, com cada divendres, per fer un repàs a la cartellera del cinema. I ho fem, com sempre, de la mà del David Navarro.
21: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
22: Jo ho vaig notar com electricitat.
23: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
21: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
24: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
25: ¿Qué estás haciendo?
26: Soy yo, Joel.
3: tu hijo.
23: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
3: Pensé que tu moriries antes.
4: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
5: Yeeha!
6: Així us declaro marit i cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
7: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
4: Gràcies, gràcies!
25: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
26: Un altre cop l'extinció, no!
23: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
27: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig.
28: No m'hi veus capaç, oi?
1: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hard Freak and the Perpetual Singers. Amb la seva música, doncs, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Dilluns us esperem de nou aquí a les 7. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs és un element doncs, que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran de diluir les seves reserves d'urani enriquit. I filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula, volíem dir, la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre el jutge amplia la investigació també ara a les seves filles i a la seva secretària. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcats per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores del sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, mentre que el sindicat majoritari vostè que encara no s'ha decidit. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell. Es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi. I estan controlats ja els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha avisat que amb la normalització completa està prevista pel dissabte al matí. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Com esteu? Són les 9:03. Com cada dia estarem amb vosaltres fins a les 11.

i que això seria la Guerra de les Galàxies, i dimecres vaig dir que era l'Imperio Contraataca, després de lo que ahir, de lo bé que van ahir, és el retorno del Jedi. Així que... Exacte, Així que estarem amb vosaltres fins les 11, fins les 11 en punt del matí. Moltes coses a explicar. Avui acaba el curs escolar, els hi donaran les notes, si no a tots, a gairebé tots, no sé si a totes les etapes, hi ha alguna que potser se'ls dona dilluns, però en tot cas, avui es donen, entre avui i dilluns, tots els alumnes de l'ENS tindran les notes, i per tant, es revisarà la feina feta durant aquest darrer curs, un curs que ha acabat, certament, amb molta, molt convulsament, amb totes les manifestacions dels professors. Sembla que l'inici del curs vinent serà similar, per tant, aquí caldria que el Departament d'Ensenyament prengués una decisió i comencés bueno, a escoltar el que són peticions, ja no només dels professors, que són els que més les han visualitzat, sinó també les peticions dels pares a través de les AFAs i de molts actors del món educatiu, que se'ls ha relegat a un segon terme, probablement perquè el discurs o les peticions que feien no agradava a qui manava. Parlo de gent com Rosa Sensat, per exemple, que, bueno, que fixeu-vos que ja no és tan present en els debats, probablement perquè a qui mana doncs no els agrada tant allò que deien i, per tant, ja no pot basar-se en els seus... les seves recomanacions a l'hora de tirar endavant determinat tipus de polítiques. Sí, com sigui, s'acaba un curs que no ha estat fàcil, s'acaba un curs que veurem quin pòsit deixa i que obre el temps, obre aquests mesos, el descans, la relaxació, el sol i totes aquestes activitats que de vegades se'ns fan massa llargues, però que quan les comencem les trobem absolutament imprescindibles. Sí, com sigui, ahir el Departament o ahir el Govern de la Generalitat va tenir una ensopegada o no. Amb el món educatiu que veurem que en passa de tot això. Hi van passar dues coses al matí, una darrere de l'altra, a més, gairebé de manera consecutiva, que, bueno, preocupen molt i que avui probablement en parlarem al programa gràcies a una plataforma acabada de crear Ens a Mar i de la qual us presentarem les seves primeres accions d'aquí pocs minuts. Ahir el Departament va anunciar la incorporació d'un nou tècnic, d'un nou director en el món educatiu, en el món de l'ensenyament, per, bueno, mirar de donar suport a la consellera en la direcció de la política educativa del país. Aquest nou suport és un regidor del PSC, de Rubí, que és veritat que poc després va demanar disculpes i va dir que s'havia equivocat, però que va saltar a la premsa bàsicament per negar que el català, el valencià i el balear fossin la mateixa llengua. En una discussió de ple municipal de l'Ajuntament de Rubí es va enganxar amb gent d'altres formacions polítiques, crec que era la CUP, i en un moment del seu discurs va acabar dient doncs, això, que el català no en cap cas és com... és el mateix que el valencià ni el mateix que el balear. Clar, això té molts... és polièdrica la mirada. Però hi ha una dada que és fonamental, és que aquest senyor és filòleg espanyol, és a dir, filologia castellana espanyola, perquè la llengua espanyola com a tal no existeix, és llengua castellana, però bé, és igual, ells estan amb aquesta cosa pronacionalista. És filòleg castellà, però és filòleg al final, és a dir, que no siguis especialista en un idioma no vol dir que, i sobretot si és una llengua llatina, no vol dir que no tinguis un cert coneixement i una certa responsabilitat a l'hora de dir determinades opinions, tenint en compte que has tingut una formació que analitza, no aquesta, però sí una molt propera llengua llatina. Doncs el trio es va deixar aquesta, després va demanar disculpes i va dir que en cap cas, no, que se l'havia malinterpretat o que no s'havia sabut explicar i tal. Bé, doncs aquest individu, aquesta persona, és el que qui el govern Illa ha decidit posar de tècnic al departament. I això passava poques hores o pocs minuts, amb pocs minuts de diferència, que el Tribunal Europeu d'Estrasburg, dels Drets Humans, afirmés que això de que el 25% hagi d'ensenyament es faci per obligació en llengua castellana, que està bé. Que la immersió lingüística, bueno, tampoc no és tan necessària, saltant-se tots els informes de tots els estaments educatius europeus, i que, bueno, que hi ha un dret de les famílies de fer que els seus fills es puguin estudiar en castellà i que, bueno, que això s'ha de...

0: preservar. Molt en contra del que fins ara havien dit altres tribunals i del que fins ara havien dit molts experts en política educativa. No és val a dir que això passi, segurament, no és casual. Hi ha una espanyolització de l'ensenyament que també ha estat, denunciat pels professors i que jo crec que com a país ens ha de mantenir alerta. Entre altres coses, i bàsicament perquè jo al meu entorn trobo que tots els nens parlen prou bé català, malgrat haver estat estudiat amb la immersió lingüística, i en canvi, parlen prou bé el castellà, malgrat haver estat educats amb la immersió lingüística, i parlen bastant malament el català, malgrat haver estat educats a la immersió lingüística. Per tant, diguéssim que no han de patir pas, entre altres coses perquè està bé que aprenguin castellà, si és que ningú posa en dubte. El problema és els resultats d'aquest ensenyament que acaben sent molt bons en una llengua i molt dolents en l'altra. Però sembla que aquesta visió, diguéssim, oberta i plurilingüística que tenen molts no és massa comú, entre sobretot les elites judicials i educatives i polítiques de l'estat espanyol. Un cop dit això, i ja per acabar, res, només ahir m'haig preocupar molt. Anava pel carrer i em van passar dos nois en patinet. No dos nois de 15 anys, en tindrien 16, 17 o 18, dos nois grans. I la conversa va anar de la següent manera, ni es van parar. Hola, tete, pasa guapo, tú dónde vas, a dar una vuelta, venga, tete, vale guapo. Final de la conversa. I van seguir la seva vida tots dos, el tete i el guapo, van seguir el seu camí, tots dos enfilats al patinet, i cada un cap a un lloc, un costat. Un va anar cap al carrer Ample i l'altre va tirar cap a baix, cap al passeig Xifré. Vale? Va ser allà a tocar ratlla, gairebé. I vaig pensar, home, doncs potser sí que les relacions dels joves són molt superficials. Perquè, clar, si tot el que s'havien de dir el tete i el guapo era això, no sé, tampoc no valia la pena que se saludessin gaire, i tampoc no havia tanta cosa a explicar. En tot cas, vaig prendre nota ràpidament, abans que se m'oblidés, vaig dir, hòstia, amb això que no se'm passi, i l'aniré recordant de tant en tant per comprovar fins a quin punt les xarxes socials, la superficialitat i la vida moderna ens està fent perdre una mica l'interès per allò que li passa als altres. Hola, tete, pasa guapo, tu dónde vas, a dar una vuelta, venga, tete, vale guapo. Bueno, comencem, va.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: El que us deia, ara parlarem d'una nova plataforma aranyenca, vindrà la Montsabat de la Biblioteca, parlarem amb en Xema La Saga, segurament encararem el que serà el darrer espai de cinema de la temporada, i parlarem amb els bombers, tot just després del temps, perquè ahir van ser els incendis que es van haver de patir, malauradament, lluny de la nostra vila, però a terres tarragonines. Abans, temperatures altes, sembla que aquest cap de setmana passarem molta calor, tingueu-ho present, en Quim Serra ens ho explica.
2: Hola, molt bon dia. Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol amb la presència d'alguns núvols aquest matí, núvols poc importants, i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana, i no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat per ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant. I, de fet, diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor, pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies. Tot això sense precipitacions, potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
0: I quan és un quart de 10 del matí, en punt, us hem d'explicar que ahir els bombers d'Arenys van tenir molta feina, van haver de viatjar molt lluny i van haver de participar a l'incendi que segurament va ser dels protagonistes del dia d'ahir. L'incendi que es va haver de viure, malauradament, a les Borges Blanques i Tàrrega. Allà van ser els bombers d'Arenys. Ferran Puigverd, bon dia i benvingut.
3: Bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns. Quan hi veu anar, Ferran?
3: Nosaltres hi vam anar, es van activar sobre les 10 del matí, perquè ja hi havia zona de risc, tota la zona aquella d'allà, i vam anar, quan va sortir l'incendi de Borges Blanques, vam anar directament cap allà.
0: I què hi va, quants bombers hi van anar?
3: Una dotació de 3 bombers des d'aquí, amb el BRP, que és el camió forestal, i bueno, es vam anar fins a Borges Blanques, al centre de coordinació, que tenen ja muntats en els centres de coordinació i des d'allà ens emplacen en els punts d'incendi. I com que va haver-hi molta simultaneïtat d'incendis, perquè tot era camp de cereal, doncs vam anar fent serveis a Tàrrega, a Borges Blanques, vull dir. Ah. I vam tornar sobre les 11 de la nit cap aquí a casa.
0: Déu-n'hi-do.
3: Ja estava... Sí.
0: Més de 12 hores treballant, bueno, en l'extinció d'incendis.
3: Sí, sé que ja veníem de la nit anterior, que vam fer la recerca i vam anar empalmant coses.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, com deies, et donava a preguntar, eren camps de cereal, de blat, que no havien estat segats, que sí?
3: Sí, no havien estat segats. És al fer les feines de segar, llavors, qualsevol el guspira, qualsevol d'allò, encén el camp i, bueno, allò corre molt, molt ràpid. I has de vigilar que no vagi a zona forestal, llavors... Clar. Has de córrer, has d'anar ràpid, si no...
0: Pren ràpid.
3: Complica la cosa.
0: Són feines de risc. És allò que la maquinària pica una pedra, la pedra fa una guspira i el blat és tan sec que pren molt ràpid,
3: Que pren molt ràpid, sí. Corre molt, el blat, quan s'encena, es corre molt, molt ràpid.
0: Veu ser els únics del Maresme que hi veu anar o veu trobar més companys?
3: Sí, nosaltres vam estar amb els companys de Rubí i vam estar amb companys de Badalona, també. Sí, van desplaçant unitats de diversos llocs de la Nord, perquè nosaltres tenim per regions, nosaltres som a la regió Nord, i vas trobant companys de la Nord, també. Depenent de la simultaneïtat o de la quantitat de serveis que hi ha, doncs van desplaçant més vehicles o menys. Va. Nosaltres, com que funcionem a través de regions, per exemple, la regió de Lleida demana vehicles a la Nord o a la Centre i vas desplaçant vehicles a criteri del cap de guàrdia.
0: Escolta'm, el que va passar ahir i el que us va tocar treballar és una mica la línia de... Bueno, amb la línia de la que estem vivint aquests dies i del risc que tindrem augmentat a partir d'aquest cap de setmana amb la temperatura que tindrem, no?
3: Amb la pujada de temperatura, sí.
0: És a dir que...
3: Sí, nosaltres ja tenim unes guàrdies ja previstes ja per tot el cap de setmana i tota la... abans de la Revella de Sant Joan, el dia de Sant Joan, i així a veure si podem minimitzar el que vagi sortint.
0: Que tenir les guàrdies, si passa si algun incendi important en algun altre lloc, bueno, és relatiu.
3: Clar,
0: perquè...
3: també ens desplaçarien cap allà. Sí,
0: al final us acaben desplaçant. Fes un parell de recomanacions a la gent que ens estigui escoltant de cara al que vindrà a partir d'avui mateix i ja fins després de la Revella.
3: Tindre molta cura amb els petards, perquè, clar, en zones de bosc i això, intentar estar lluny dels boscos, intentar evitar la gent que tingui toldos i tot això, el dia de Revella, tindre els toldos plegats, i quantament menys combustible hi hagi als balcons, perquè la gent té moltes coses als balcons, intentar treure-ho, i això, i fer servir la pirotècnia en zones com la platja o en zones urbanes que no tinguin perill de...
0: d'incendi.
3: Puguin...
0: És a dir, recollir els tendalls, compta amb la roba estesa, sobretot, no? Els vespres...
3: Sobretot les branes de bruc, la gent que té moltes branes de bruc i tot això, està al tanto, perquè...
0: Clar, aquestes coses prenen molt ràpidament.
3: Prenen molt ràpid. Sí, sí.
0: Doncs, en tot cas, anirem recordant aquestes recomanacions. El més important és que, aprofitant que tenim la platja, no? Si hem d'anar a tirar petards, sí, doncs anem a fer-ho a la platja, no? I que almenys allà el risc és mínim, de provocar un incendi. Ferran, t'agraeixo molt que ens hagis atès, que tingueu un cap de setmana tranquil, que vagi molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins ara.
4: Ràdio Arenys.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
8: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
8: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
11: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
12: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
1: L'actualitat a la ràdio.

0: Un quart i mig a 10 del matí. Som Arenys. Som Arenys? Sí, sí. On som? On som?
1: Molt bon dia, Josep
0: bon
1: Maria.
0: Dia, molt bon dia. Bueno, perdona, escolta'm. Nosaltres emetem a tot el món. A través de la plata, a través de l'app. És a dir, ens poden estar escoltant. Ara mateix a mi em consta que ens estan escoltant des de Barcelona.
1: A mi em consta que la selecció de Mèxic ens està escoltant.
0: I de vegades des...
1: És broma.
0: Des de Jaén, també?
1: Des de Jaén.
0: També ens escolten de vegades, sí, sí. Des de, sí, sí.
1: Caram.
0: Sí, sí, escolta'm, tenim aquí enviats especials a tot arreu.
1: I segurament... de Barcelona t'escolten, també.
0: I de Barcelona també.
1: Però Barcelona és més apropet, eh?
0: Sí, bueno, ja. Però,
1: Jaén...
0: Però també té molt de mèrit. Hi ha gent d'Arenys que no ens escolta, imagina't.
1: Totalment d'acord.
0: Que m'explico. Bueno, i allà a la sala de plens hi ha gent que tampoc ens escolta, vull dir que... I som la seva, saps? Que dius... tal. Vull dir que... I et diria jo que hi ha un d'administra... Que tampoc, saps? Però, bueno, és igual, deixem-ho aquí, que prendrem mal. Però, bueno, de Mèxic, la selecció mexicana ens escolta? Véngale, pues bueno, amigos, cas, ¿cómo estamos?
1: No sé si ens escolten, però
0: venga,
1: José María...
0: Venga, cabrones, todo arriba, que hemos pasado de ronda. Claro, con las chamacas lo celebramos ayer con unos tiros... Unas cervezas, unos tequilas. Venga, comiendo esa carne. ¿No?
1: Sí, sí, sí, sí, ho has... ho has explicat molt bé, Josep
0: Maria. ¡Viva México, cabrones! Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Veig que mires moltes pel·lícules, eh?
0: Sí, sí, una mica. Bueno, va, ja arribarem. Què, sí. Què m'expliques?
1: Mira, Josep Maria, avui parlem que divendres 19 de juny, dia, doncs, de posar punt final al curs educatiu a les escoles aranyenques, en parlarem a l'informatiu, fent balanç de com ha anat aquest curs, un curs que, recordem, sobretot marcat per aquestes vagues del sector educatiu, un dels anys amb més mobilitzacions. Hi ha hagut 22 dies de vaga al sector educatiu, tant d'instituts com escoles de primària, i se n'hi sumen 3 més, per tant, 25 amb les escoles bressol. Tot i així, avui tanquem un cicle, tanquem un curs, però no s'aturen els conflictes i les demandes per part dels professionals. Per tant, veurem com s'inicia el nou curs escolar de cara a l'any que ve, que recordem que serà el dia 8 de setembre. En tot cas, farem un balanç amb els directors dels centres educatius d'Arenys a l'informatiu per conèixer doncs, com han viscut aquest any.
0: Molt bé, doncs veurem quina valoració en fan. Com dèiem, un any convuls i una finalització que ha estat encara més convulsa que el funcionament de l'any.
1: Sí, a més, tenint en compte també aquests dies d'altes temperatures que n'hem estat parlant, que això també doncs, ha estat una de les reivindicacions, mirar com mitigar aquests dies de calor i que, de fet, tenim doncs, les aules que cremen, aquesta iniciativa amb temperatures que ho parlàvem ara fa dies, que superaven els 32, fins i tot 35 graus. A prop,
0: aproximadament...
1: instituts que tenim aquí al costat, com l'Institut El Turó del Drac, que també és notícia precisament pel castellà i català i que n'hem estat parlant.
0: I que, de fet, a l'Institut dels Tres Turons, a Sandra ens va dir que igual s'estaven plantejant entrar dins la plataforma, de moment no ho han fet, veurem si de cara al setembre ja decideixen posar-se dins aquesta plataforma i emetre en temps real la temperatura, però bueno, estarem a sobre. Què més?
1: I parlem de diverses cites per aquest cap de setmana. Comencem amb la que hi haurà avui i demà a la Parc Oberta de la Riera, amb la Fira de la Cervesa. Josep Maria, és la 12a edició. Recupera el format en 2 dies, en una edició que comptarà amb una varietat de 50 cerveses de 10 productors, artesans, amb varietats molt diverses. Entre elles també hi haurà la Cinera Cervesa Artesana, que precisament són els impulsors d'aquesta fira, que va començar, doncs, com dèiem, fa 12 anys i es complementarà amb gastronomia i música. Entre els músics doncs, que pujaran de l'escenari hi haurà, per exemple, en Sergi Estella, Set de Rumba, o el dissabte la Memi Silà, a més de punxadiscos. Hi haurà també gastronomia, evidentment, doncs, per poder fer passar aquesta cervesa de les persones que s'hi acostin, i tot plegat començarà a les 6 de la tarda i s'allargarà fins a mitjanit. Per tant, una bona oportunitat, tant avui com demà, d'acostar-se a la Fira de la Cervesa.
0: Bueno, per fer passar la cervesa, perquè faci una mica de coixí, perquè sí, si no, de vegades un s'arima amb la calor, la temperatura, i si no passa algú...
1: I aquestes tenen una graduació un pèl més... Sí, més alta,
0: que algú va despistat i no, jo me'n prenc 3, vale. I després...
1: La Riera se'ns fa molt llarga.
0: Sí, no troba, la porta de casa, saps?
1: Vull
0: dir, no, aquesta no era. Molt bé, doncs res, Fira de la Cervesa, avui i demà, aquí a la Parc Oberta de la Riera.
1: I dir-te també que hi ha una altra fira, en aquest cas als vols de Sant Joan, és la Fira de Sant Joan, que ha agafat el relleu a la Fira del Solstici, es farà a la plaça de l'Església i un tram de la Riera, hi haurà al voltant de 50 parades, i en aquest cas serà demà dissabte i també diumenge. Amb predomini de productes artesans d'alimentació, però també hi haurà artesania i productes ecològics. Com et deia, es col·locaran doncs, a la plaça de l'Església i a la Riera, entre la plaça i el Rial Segle Vella, i obriran demà a la tarda els que s'instal·lin per la Riera, perquè recordem que demà al matí hi ha el mercat setmanal, però demà al matí ja hi haurà alguna parada doncs, instal·lada i s'allargarà fins diumenge, i una bona oportunitat també per passejar. Mira, aquest cap de setmana ple de gom a gom.
0: Jo recordo abans, a Fira del Solstici, era un referent. Quan arribava, feia alegria.
1: Tota la Riera. I era de les fires doncs, que en aquell moment no en teníem que tan era sovint, i això doncs atreia molt de públic.
0: Era de les xules,
1: aquesta. Jo vivia fora d'Arenys i venia
0: a veure-la. Jo també. El que venia maques, el que feia joies, el de les creps de xocolata d'aquí la cantonada, hi havia el de la... Era xula. Ara les fires, tots són fuets, formatges, saps? Coques de Perafita. Després vas a Perafita i no venen coques, però fora de Perafita sí. I tots em semblen tot una mica... Fira de l'artesania, pam, coques i formatges i fuets. Coca de l'artesania, formatges i fuets. Bueno, ja tenim. Algú que ven espelmes. Deu ser el que ens agrada més. Ja... Jo no tinc tantes nits per cremar tantes espelmes a la meva vida, però bueno, ja ho tenim, això. Molt bé, Gemma, què més, va?
1: Mira, i parlem d'esport, Josep Maria, perquè s'ha obert la convocatòria de subvencions esportives per aquest 2026. El dimecres s'ha publicat el butlletí oficial de la província i ara tenen un termini fins al 10 de juliol perquè les entitats demanin una ajuda econòmica per les seves activitats ordinàries que s'hagin realitzat des de l'1 de juliol de l'any passat, del 2025, fins al 30 de juny d'aquest any. Mm-hmm. Per tant, és de l'any passat. És a dir, correcte, qualsevol de les activitats que hagin fet i que siguin subjectes a ser subvencionades per part de l'Ajuntament, doncs poden acreditar-ho i entraran en aquesta ajuda econòmica. En total, l'Ajuntament destina una partida pressupostària de 35.000 euros, amb un topall màxim de 5.000 euros per entitat i un límit que es va pujar l'any passat. Com dèiem, poden presentar-se fins al dia 10 de juliol.
0: Jo soc una mica curt de gambals, però les subvencions que es donen de coses que ja s'han fet em costa molt entendre-les. Perquè si necessites una subvenció és perquè no la pots pagar. Si la pots pagar ja no necessites una subvenció. No sé si m'explico. És com les, saps? Com les beques menjador que es donaven al mes de febrer, que dius, hòstia, si el nen menja des del setembre, per què li pagues el mes de febrer?
1: Entenc, Josep Maria, que d'aquesta manera poden justificar el pressupost que
0: sí, però una cosa
1: ha costat
0: no...
1: i si...
0: treu l'altre.
1: Sí, Josep.
0: Bueno, no sé, que ja et dic, jo sóc molt curtet, vull dir que en aquest sentit, però bueno, penso que les subvencions s'haurien de donar per davant, no per darrere, no? I així ja saps què pots fer, què pots comptar...
1: Diners, sí, sí.
0: Clar. Bueno, els de la penya Panemi segur que demanen una subvenció per fer unes pistes d'atletisme, a veure si així. Bueno, va, què més, va?
1: Doncs mira, Josep Maria, hi haurà altres propostes de cap de setmana, però en tot cas les repassem a partir de l'informatiu. Dir-te que, per exemple, també hi haurà el fi de curs a l'Escola de Música, amb un gran concert avui aquí a la Riera, i també demà hi haurà una actuació de piano aquí al Calissai, per
0: molt
1: tant,
0: bé,
1: bona oportunitat per gaudir de música. Tenim la música de la Fira de la Cervesa, però també altres qüestions. I, si tot va bé, també parlarem del Festival de Jazz i de la programació que hi haurà, que ja s'ha donat a conèixer. Destacar-te només del Festival de Jazz és que hi haurà molta presència femenina protagonista. Tres de les cinc actuacions tenen les dones dalt l'escenari.
0: Home, molt bé, molt bonic, i bones actuacions. I, evidentment, us convidem a ser-hi present i a participar i a gaudir-ne.
1: Sí.
0: No havíem de parlar de futbol, tu i jo, o alguna cosa així?
1: A veure, Josep Maria, de futbol, jo miro pocs partits de futbol. Jo sóc més de bàsquet, ara.
0: Ja, bueno, ahir també vas tenir un bon partit.
1: Exacte, sí. Mira, Josep Maria, m'agradaria dir-te que vas jugar al Barça amb el València. Ha de ser el millor de 5, per guanyar, en aquest cas. Ahir un partit que vaig estar nerviosa fins al final.
0: Perdien de 17.
1: Doncs mira, van guanyar d'un.
0: Sí, però això no és futbol.
1: Bàsquet, perquè a mi m'agrada més el bàsquet.
0: Ah, no hi ha... Vale.
1: De futbol, ja t'he dit a l'inici, Mèxic.
0: Era això! Ah, i per què ens escolten des de Mèxic?
1: No, però així... Era una broma, ja t'ho he dit, Josep Maria. Volia endinsar-me a parlar del futbol.
0: Ah, vale.
1: Perquè com que cada dia en parlem...
0: Ah, doncs pues bueno, pues ja està. Pues escolta'm, molt
1: s'ha
0: bé.
1: S'ha classificat,
0: Vale, els de Mèxic.
1: Sí, aquest matí quan m'he llevat, el primer que he pensat, a veure què diuen des de les ràdios nacionals sobre el Mundial. I res, només obri, He de dir-te que l'he enganxat just quan parlaven del Mundial.
0: Pues t'he de dir una cosa. Jo hi vaig estar escoltant el bàsquet, que no sabia que tu estaves aficionada
1: sí,
0: a això del
1: sí,
0: bàsquet, jo vaig apagar al final del, de la, a la mitja part, perquè aquests tios són burros.
1: Jo tot el partit, I, no em vaig perdre ni un minut.
0: I ara, ara me n'arrepenteixo perquè, bueno, vam fer una remuntada.
1: Ara que venen aquests partits, sí. En parlarem, bueno, en parlarem la pròxima setmana. Doncs
0: pues nada, amiga, venga, vaya a ser usted para casa. Venga, pinche, pari.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
2: Ràdio Arenys. La primera.

0: 2:45 de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Ho hem conegut per una publicació de la web municipal. S'ha creat una taula per la llengua d'Arenys de Mar. És una taula que el que cerca és posicionar i enfortir el català a les institucions i a la nostra societat. Almenys això és el que ens ha semblat entendre del que es publicava en aquest apunt de les notícies de l'Ajuntament. En tot cas, qui ens ho pot explicar i qui ens ho pot aclarir és un dels seus portaveus, que és en Xavier Grabulosa. Xavier, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns. Primer de tot, què és la taula per la llengua, Xavier?
1: La taula per la llengua és un organisme local que agrupa diverses entitats de tot tipus, socioeconòmiques, de qualsevol entorn, per promoure i reforçar l'ús de la llengua catalana a un nivell col·loquial d'entorn, de poble, en tots els àmbits. És això, són diverses entitats, entre elles l'Ajuntament, que és una part important, en la qual doncs, l'objectiu és aquest, és promoure, de la manera que sigui, l'ús del català amb el compliment de la normativa vigent.
0: És una entitat que està adherida a alguna altra entitat supramunicipal o és una iniciativa aranyenca que neix d'Arenys i que té com a objectiu únic i exclusivament el nostre teixit associatiu?
1: Exacte, neix del poble, neix d'Arenys de Mar. Això, els promotors som l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí d'Arenys, que fa, des del gener que tenim una nova coordinadora, un nou secretariat, i ens vàrem donar compte de que existien aquestes taules per la llengua, no ens ho inventem, són entitats que ja funcionen en diversos pobles, poblacions, és d'àmbit municipal d'aquí de Catalunya, potser fa un any i mig que se n'ha anat formant, i bé, el que vàrem fer és comunicar-ho a l'Ajuntament, comunicar-ho i llavors buscar l'ajuda, fer com un grup impulsor que ja el tenim creat, de 13 entitats d'aquí d'Arenys de Mar, i demà de l'Ajuntament, que també n'està assabentat, i bé, ens hem reunit també amb tots els grups polítics, etc, per poder-ho fer. En general hi ha hagut una bona resposta, i és això, però ho estem iniciant.
0: Per tant, ja en sou 13, de tot tipus, pel que m'ha semblat veure, sí. Des de col·lectius de gent gran a col·lectius de comerciants, a col·lectius veïnals, és a dir, hi ha tot tipus d'entitats, sí. En aquest sentit.
1: Sí, sí, gent gran, gent jove, entitats més comercials, entitats més culturals, del teatre, etc. De la cultura popular del poble... Bé, sí, 13 entitats que hem buscat que siguin representatives de tots aquests àmbits perquè la taula bàsicament és això, és l'ús del català i el que volem és extendre a totes les sensibilitats. Volem que sigui el màxim diversa possible.
0: I com ho teniu plantejat fer-ho, això? És a dir, quines accions dureu, quines campanyes iniciareu, com arribarem a tota la gent perquè a través de les entitats, perquè es parli català i no es perdi la llengua.
1: Sí, exacte. La taula encara no està formada en si mateix. Això, ja et dic, que estem en el procés de que ja tenim un grup impulsor, tenim un manifest, tenim un manifest signat per aquestes 13 entitats. El que farem, les passes que durem a terme ara mateix, i d'aquesta manera també ens vàrem reunir el dimecres passat amb l'alcalde de la vila, li vam entregar aquest manifest, li vam entregar aquestes signatures, i el que hem fet és, hem entrat per registre aquest manifest en forma d'una moció que el que volíem i el que desitjàvem és que fos conjunta amb la possibilitat de que els grups municipals que han donat suport a aquesta iniciativa, doncs, que la presentació fos comuna, el veurem exactament la setmana que ve en el ple de quin format tindrà, perquè sí, no tenim la conformitat en aquest sentit, però serà així, es presentarà, i un cop es presenti, ja està, es donarà per formalitzada, i el que farem és estendre aquesta iniciativa a totes les entitats d'Arenys, totes, sí, siguin les que siguin i on arribin, tothom que n'estigui assabentat, i farem la primera reunió. Llavors, doncs, ja farem una presentació pública abans, uh-huh, evidentment. Farem, doncs, que tingui bastant rellevància a nivell de tothom, que arribi a tothom aquesta creació i aquesta... i de la taula, i ja començarem a caminar. I m'has demanat les accions,
0: sí,
1: que durem,
0: sí, teniu,
1: a terme.
0: Sí, planificat alguna, pensat fer-ne alguna.
1: Sí, tenim... Ja fa temps que hi treballem i ho estem parlant i tenim bastant tirat endavant. Nosaltres no ens inventem res. Això hi ha una llei del Parlament de ja fa uns quants anys, la llei per la normalització lingüística del Parlament de Catalunya, aprovat àmpliament per els grups polítics en aquell moment. I el que fem és, el que volem és el compliment d'aquesta normativa. Són coses molt, molt normals, com quan et dirigeixes a una oficina pública o privada, o botiga, o restaurant, o etcètera, o els nens a l'escola, sí, o en l'àmbit de la policia municipal, etcètera, doncs que t'atenguin, que et puguin atendre també en català, uh-huh, tant de manera escrita com de manera parlada, o etcètera, tindre una atenció. És això... que el català, doncs, estigui present, sí, de manera normal, ja, doncs de sí, no? Que no hagis de demanar-ho expressament o que no et puguin atendre, o etcètera.
0: Correcte. És a dir, que es normalitzi la presència del català en totes les, en tots els àmbits de la vida quotidiana, en
1: sí,
0: aquest sentit.
1: Entenem que Arenys de Mar, home, el català està bastant extès, no? És de les poblacions que tenen més dificultats en aquest sentit. Hi ha taules per la llengua a Mataró, a Lleida, a Cerdanyola, a bastantes poblacions. Mm. Mataró mateix, jo he parlat amb ells i, clar, hi ha molta bona voluntat, però es troben
0: va per barris, i mai millor dit.
1: Digue'm?
0: Va per barris, i mai millor dit.
1: Sí, exacte. Hi ha més facilitats, hi ha més dificultats, etcètera. Doncs no que... Bé, doncs ho tenen potser més complicat. Aquí a Arenys de Mar, home, entenem que ho tenim bastant... O sigui, el català ja forma part d'una manera normalitzada el dia a dia al carrer. Però bé, hi ha cosetes, hi ha coses que et vas adonant de que potser es deixen de fer, o la gent no s'hi fixa, o etcètera, o som una mica més permissius i penso, de fet, doncs hem d'entendre que hi ha un endarreriment, una minorització cada vegada menys de l'ús del català. En el nostre poble, bueno, hi ha diferències, hi ha bones costums, però en d'altres llocs ens costa més.
0: Doncs, Xavier, en tot cas, esperem a veure aquesta arrencada que es farà més a nivell institucional en aquest proper ple, i a partir d'aquí ens posem a disposició de col·laborar i de poder, doncs, fer arribar les iniciatives, sí, i les propostes a través també d'aquí de la ràdio. T'agraeixo molt que ens hagi atès, que vagi molt bé.
1: Molt bé, doncs igualment. Bon dia.
0: A reveure, molt bon dia.
1: Merci, adéu.
2: Ràdio Arenys.
3: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat, i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sa Cara.
3: Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys.

0: Vinga, va, anem fent camí cap a les 10 en punt del matí. Els divendres, cada 15 dies, ens agrada aturar-nos a la biblioteca i bé, conèixer el que s'ha fet, el que es fa, el que es farà i el que es deixarà de fer perquè ja s'acaba, eh? Aquestes coses que passen amb les finalitzacions dels cursos. Montsabat, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, aquí.
0: Ja fa... Amb vosaltres, amb la biblioteca ens ha passat algun... Ja ho hem fet algun dia, amb l'Altareu també ens ha passat, les entitats que aneu venint i que feu cursos i que, bueno, ja fa algun parell o tres de setmanes que aneu tancant una mica.
1: Anem tancant, però la biblioteca no tanca mai.
0: No. Val? Tanqueu els cursos.
1: Sí, tanquem les sessions, diguéssim, de formació, les activitats de cada setmana, no? O sigui, és que hi ha coses que a vegades ho hem comentat, no? Que a la biblioteca anem per cursos allò d'octubre, maig, juny, però que la biblioteca no s'atura mai, eh? Perquè ara, fa 15 dies ja en parlàvem, no? Que et començava a explicar una mica la Biblioplatja, i la propera vegada que vingui doncs ja l'entrarem en detall, eh? Però dic que sí que estem tancant coses, com és, per exemple, el Llegim per tu, aquest projecte que fem tan bonic d'apropar la lectura als nostres avis, no? Vam fer la reunió, jo vaig comentar que vam fer la reunió amb els voluntaris, amb les residències, no? Per saber com va i comentar com ha anat i propostes de millora, que segur que sempre n'hi han. I aquest projecte m'agrada especialment destacar-ho, no? Perquè són 7 residències Arenys, tenim 14 voluntaris que ens fan aquesta... Són els ambaixadors, són els representants de la biblioteca a la residència, i que d'octubre i novembre, desembre no ho fem perquè és Nadal, però llavors de gener fins a maig hem fet 87 sessions i han participat 1.671 avis. I estem molt contents, és pensant que és una activitat molt bonica i que continuarem fent l'any que ve i que val molt la pena.
0: I tant, és una...
1: Llavors ahir, parlant de tancament d'aquella manera, no? amb la sessió dels més digitals, no? el curs aquest que fèiem doncs, de 6 dijous, no? Que ja havíem començat el mes d'abril i anàvem fent, ahir també es va acabar. Vull dir que aquest suport que fem, que tant és d'informació per aprendre, no?, a navegar, el tema de salut, d'informació a la ciutadania, de temes d'aquests fàcils, no?, per a tothom, no?, que doncs ahir es va acabar la sessió amb la Eva, la formadora, i ha estat molt interessant i la gent ho valora molt bé. Però aquests cursos no són... Bueno, diem píndoles o sessions, no? En tornarem a fer un parell al mes de novembre amb el Connecta't. Vull dir que hi ha gent que complega i diu, i ara què fareu?
0: Clar.
1: I ara quan us tornem a apuntar?
0: I ara no
1: tenim
0: fareu
1: ganes,
0: res.
1: Sí. Ganes. Doncs sí. I llavors què heu de fer? Doncs seguir-nos a les xarxes, mirar els cartells que hi ha a les cartelleres, seguir el butlletí que canviem cada mes on hi ha totes les activitats de la biblioteca. Vull dir que tothom... us n'assabentareu, segur.
0: Per tant, feu-vos seguidors de les xarxes socials de la biblioteca i a partir d'aquí tindreu
1: la
0: informació.
1: Tota la informació. Que ens agrada molt que ens seguiu, que augmentem de seguidors i que ens feu comentaris, que això ens agrada molt. Llavors, avui també a la tarda fem la darrera xerrada d'aquest cicle de xerrades de dones viatgeres, que ens fa la Laia Cimarro. Estem molt contents perquè la setmana passada va venir més gent, es va descobrir, no? I avui les dones viatgeres seran les viatgeres i escriptores catalanes. Avui ho aterrem en el nostre país, al territori, i realment són sessions molt interessants que la Laia Cimarro es prepara molt bé i ella és una entusiasta d'aquest... perquè és el seu tema, ella és diplomada en turisme, ella es dedica, és la seva feina i és la seva passió. I descobrir dones viatgeres, dones exploradores, no? Que a més han escrit... És molt bonic, la proposta és molt bonica i avui teniu l'oportunitat i us esperem a les 7 de la tarda per acabar aquest cicle de 3 xerrades de dones viatgeres que hem fet a la biblioteca. Comentar que la biblioteca no tanca mai a l'estiu, ho recordem, perquè a partir de encara ja quan vingui ja serà amb l'horari d'estiu.
0: Sí, ja serà juliol.
1: Sí,
0: ja.
1: A partir de l'1 de juliol i fins al 15 de setembre canvia l'horari de la biblioteca. L'horari de la biblioteca serà, obrirem de dilluns a divendres a la tarda, de 3:45 a les 9 del vespre. Mai? No tanquem mai. Tanquem Sants Anon, que aquest any és un dijous, i el dia 10 tanquem el 17 d'agost, que és el dia que l'Ajuntament ha decidit com a festa local, però la resta de dies està obert. Dissabte també tanquem. Els dissabtes no tornem a obrir fins a partir del 15 de setembre. Val? I dir que recordem, perquè això ara ho torneu a recordar, i a la ràdio també es dirà, i a la web de l'Ajuntament també, no?, que la biblioteca és un refugi climàtic.
0: Sí, senyora.
1: Ho recordem i és molt important, perquè estem a aquestes calors tan brutals i aquest diumenge que ha de fer aquesta, no sé, onada de calor, no?
0: Sí, que diuen que sortirem tots
1: que sortirem, torrats, no sé,
0: tots cuits.
1: No sé què passarà. No, però certament portem uns anys, no?, que els darrers 3 o 4 anys que realment la calor apreta moltíssim, doncs que recordeu que la biblioteca s'hi està molt bé. Tenim tres plantes a la de vostra disposició i que s'està molt bé i que és per vosaltres i és un espai on podeu treballar, llegir o estudiar o fer el que necessiteu. Val? Llavors, també recordo que de cara a la setmana que ve comencem amb les campanyes de lectura. Fem campanyes de lectura a l'estiu i fem campanyes que són com més... refrescants, bueno, disteses, no? Fem, no? A part de totes les recomanacions de lectura, totes les prescripcions que podreu trobar a les xarxes, quan compartim espais de la biblioteca, dels prestatges virtuals de la xarxa de biblioteques, no? Però nosaltres també fem campanyes. L'any passat vam fer una campanya de l'Instagram per descobrir els carrers d'Arenys. Val? I va agradar moltíssim, i tenim molts seguidors i moltes preguntes, i aquest any continuarem amb altres carrers que no hem fet aquest any. Ens fa il·lusió fer això. També farem sudokus. Sí, a l'entrada de la biblioteca, just a l'entrada, tenim una tauleta petita, on a vegades tenim informació, llibres o revistes, i ja posarem allà un plafó, no?, i farem sudokus.
0: Molt bé.
1: Que podrà fer tothom que entra. Això l'any passat vam fer una cosa semblant i va funcionar molt. I és allò de jugar amb les lletres i els números,
0: sí,
1: no? A veure què passa. Farem això durant totes les setmanes fins al 31 de... Són 10 setmanes, fins al 31 d'agost. I també per les famílies, pels nanos, farem... Hem preparat una activitat, això només de la sala infantil, fins als nanos de 12 anys, més o menys, des de petit d'un any fins a 12 anys, que hem titulat El passaport de la lectura. I és que els nanos hauran de llegir uns llibres, no? I llavors els hi posarem un segell. Val? És allò d'estimular-los una mica, saps? El passaport de la lectura és dir, tindran sempre unes recomanacions, no? Però recomanem i deixem allà. Però si volen una altra cosa, si us interessa un altre tema, si a ells els agrada, que ja sé jo, el que sigui. La cosa és que llegeixin. Clar. I que en aquest passaport tinguin tants segells, no?, amb tants llibres llegits, i llavors quan tinguin aquest passaport se'ls hi fa un regal.
0: Però
1: és una mica per estimular la lectura d'estiu, que ens aportem llibres quan marxem de vacances, o ara, que mira, ara passava per davant de l'escola Maragall, no?, i estan fent el comiat de sisè, no?, ja, avui acaba l'escola, però sabem que ara et podem llegir amb més tranquil·litat, sense pressa, sense obligacions, i agafant allò que en tenim ganes. I si una cosa no ens agrada, fora. N'agafem una altra, que
0: això
1: no hi ha
0: important.
1: Problema. Molt important.
0: No fer-los llegir allò que volem que llegeixi, perquè és absurd, que llegeixin el que vulgui. Sí. O és que aquest llibre no... Literàriament és igual.
1: És igual.
0: Si és el que està de moda, si és el que llegeixen els seus amics o amigues.
1: Que a vegades hi ha coses que són dolentíssimes.
0: Però escolta...
1: potser amb aquesta d'aquí al costat n'agafaran una altra.
0: Clar.
1: I és allò de deixar-vos també aconsellar, perquè la nostra feina, no?, una de les grans feines que tenim els treballadors de les biblioteques públiques és això, ser prescriptors, no?, aconsellar una mica. De tota manera que decideixes l'usuari i que decideix si ho torna o llegeix. No? Però a vegades et diuen, ostres, m'ha agradat molt aquest llibre. No? I és allò d'intentar aconsellar i llegir el plaer de la lectura, que ens ajuda a passar-nos-ho bé, l'aprenentatge de paraules, l'aprenentatge de fets, del que sigui, no? I el plaer de disfrutar, d'emportar-me el llibre on jo vulgui i llegir-lo còmodament, o no llegim llibres, sinó fem l'espai digital, no?, a través del Bibliocat, no?, que podem descarregar-nos llibres i els llegim amb el nostre suport,
0: el que vulguem,
1: la cosa és que puguem llegir i disfrutem d'aquest plaer.
0: I després que tingueu present que cada llibre té el seu moment i cada moment té el seu llibre, i aquell que probablement veu deixar aparcat fa un temps, si ara us ve de gust llegir, doncs està bé, o aquell llibre que dius, això és un rotllo i tal, però mira, no sé per què, m'està omplint, doncs mira, perquè igual... Sí. És aquest el seu moment.
1: És aquest el seu moment. Perquè és cert, a vegades agafes un llibre i no t'agrada.
0: No,
1: però la tornes a agafar i torna a passar. O el llegim per estar còmode. Això és interessantíssim. Però trobem l'espai que tu estàs bé. Que tu estàs... Jo, a vegades ja ho he dit, això torno a repetir, és igual, però l'Aurora Díaz Plagi era una bibliotecària, ja és morta, ja fa molts anys, i era molt gran, però sempre tenia aquesta frase, de dir, llegim per fer llegir. I això és molt important. És llegir per fer llegir, perquè si la lectura que tu has fet no la comparteixes, penso que no té massa...
0: S'ha de socialitzar.
1: S'ha de socialitzar, sigui a través de xarxes, d'un cafè, d'un amic que saps que li agrada llegir, prova'l, no intento, no? I trobar que està ben escrit, té unes frases... Jo què sé, això ajuda.
0: Doncs aprofiteu per llegir, per passar-vos-ho bé, per descobrir nous escriptors, noves autores, per descansar, per provar, qui sap si la poesia, que no ho heu provat mai, i pot ser una bona... o el teatre, o l'assaig,
1: que també són... L'assaig o les biografies. Mm-hmm. O volem mirar pel·lícules que no hem tingut temps de venir. Doncs tenir un fons molt, molt ric i molt gran i que surt moltíssim. Mm-hmm. O fer allò que no tenim mai temps de fer, tranquil·lament. O ens preparem les vacances, venim
0: per
1: a mirar
0: exemple.
1: Quines rutes no sí. farem al Pirineu o si me'n vull anar a Menorca.
0: Revistes de fotografia, per
1: revistes
0: exemple.
1: Revistes de fotografia, revistes de viatges.
0: De viatges, també.
1: Moltes. Narracions de viatges, que són molt interessants. Me'n vull anar a la Capadòcia. No hi puc anar, però puc llegir un llibre, veig unes fotos, m'expliquen coses, les possibilitats són diverses. Mm. I estem allà per aconsellar-vos.
0: Doncs vinga, va, no us ho penseu, us apropeu a la biblioteca. Suposo que ja deu ser socis o sòcies. Si no ho sou, fer-se'n és un moment. I amb el carnet de la biblioteca es tenen un munt d'avantatges. I ja no parlarem, que ja ho farem un altre dia, dels descomptes en obres de teatre, de les...
1: una exposició, de... Parc Güell...
0: Vull dir que tot això també...
1: Descomptes del carnet, amb el carnet, sí.
0: Que això no ho sabem, perquè moltes vegades...
1: Ens... Pot d'anar-ho recordant,
0: I
1: això.
0: I està bé, farem un dia un especial d'això.
1: Un dia dedicarem només avantatges del carnet, però dir que no només has de tenir el carnet, que aquest carnet et serveix per un teca d'Arenys a Badalona, de Lleida i de, jo què sé, de Pals.
0: Que sí.
1: Però que l'accés sempre no cal tenir el carnet per entrar a les biblioteques públiques, que podem venir que us esperem i
0: clar.
1: Que és un servei per vosaltres.
0: Que si aneu de segona residència allà on sigui, a la Viella, no? Allà al Pirineu a fer tal, també a la biblioteca. També
1: i amb el carnet de la Biblioteca d'Arenys en pots fer ús,
0: Montse, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. D'aquí 15 dies hi tornem. Ens explicaràs, espero, tot el que puguis de la biblioplatja.
1: Sí, perquè estarem a punt d'inaugurar.
0: I em quedo amb el recordatori que has fet fa un moment i que jo crec que és molt interessant, que és que la biblioteca és refugi climàtic.
1: Sí.
0: Per tant, que està oberta i podeu anar a refrescar-vos, a temperar-vos.
1: Sí.
0: I sobretot, jo crec que això és molt important, no espantar-vos davant de les informacions que sovint donem als mitjans, jo també, i que de vegades a gent que és especialment sensible li genera un cert neguit.
1: Sí, jo crec
0: que igual que diem, aneu en compte que us podeu cremar, que la pell, que la platja, que tal, que no sé què, també està bé dir, sí, però podeu anar a la biblioteca, podeu venir al Calissai, podeu anar a molts altres... a un supermercat, al moment donat,
1: Sí, hi ha gent que ho fa.
0: Sí, clar.
1: Una amiga que em deia, abans d'entrar a treballar me'n vaig a una botiga, perquè té l'aire condicionat i aquella estona em refresco. Sí, cert.
0: Doncs, Montse, ho farem. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I ens veiem d'aquí 15 dies, bon cap de setmana. La biblioteca, ja ho sabeu, seguiu-la a través de les xarxes socials. Ens aturem. Les notícies, un parell de consells, cinema, televisió i recta final del programa. No marxeu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
4: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord és un element que està present.
3: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran que dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe, escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats, però els incendis a Alella i l'Albi, i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. i una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa està prevista per demà al matí. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer el dijous a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca i els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I en mobilitat, en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i també una avaria a la C58 a Barcelona que deixa un carril tallat. A banda, també s'estan fent reparacions a la via a l'AP7 a Mont-roig del Camp, direcció Amposta, i queda també un altre carril tallat en aquest punt. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
9: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
8: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
9: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
8: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
9: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
8: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.

0: Vinga, va, que són les 10 i 5 minuts. Divendres, temps de cinema. Txema Lasaga, bon dia, benvingut. Txema, com estàs?
1: Què tal, Joan Maria? Com anem?
0: Molt bé, com prova? Com va tot?
1: Bé, fantàstic. La música, ara me la veig una miqueta.
0: No, home, no.
1: M'estava quedant...
0: Escolta'm, no et posis estupendo, ara, Txema.
1: És que jo vengo a hablar de mi libro,
0: no, escolta'm,
1: o sea, una
0: cosa, no... però què és això? Com que a Mataró us heu quedat sense ràdio, ara vens aquí a... Ara vens aquí a...
1: Jo ja sóc mig mataroní, mig canatenc. O sigui
0: ah,
1: que
0: val,
1: ja...
0: Val. Ja
1: sóc, com diuen, una pàtrida.
0: Sí.
1: Això,
0: bueno, una pàtrida tampoc.
1: Aquestes coses.
0: Cada u és d'on vol.
1: Exacte. Del món.
0: Escolta'm, jo et feia encara veient la pel·lícula de l'Spielberg, que dura 8 dies, aquella pel·lícula, no s'acaba mai. És la pel·lícula sin fin, saps?
1: No, són 2 hores i quart, només.
0: Veus, 2 hores i quart de pel·lícula, i vinga, dale. Saps? Jo et veia tancat veient encara aquesta pel·li.
1: És boníssima.
0: Sí.
1: És boníssima.
0: Sí?
1: És una dels últims 20 anys la millor pel·lícula que ha fet, i tanca d'aquesta trilogia d'encontres la tercera fase, ET, i ara amb aquesta, doncs, la seva, podríem dir, trilogia alienígena, i la veritat és que ho fa d'una manera esplèndida, amb un muntatge increïble, dinàmic, amb un to humanista que t'interessa moltíssim, amb un final que et poses a plorar. O sigui que jo, totalment fan d'aquesta pel·lícula. Jo crec que val molt la pena.
0: Doncs escolta'm, al final l'anirem a veure, ni que sigui llarga, eh? És d'aquelles pel·lis que tal, però que, bueno, ja...
1: No, és que no te n'adonaràs. No te n'adonaràs, perquè té un dinamisme tan bèstia. Però en principi tot és una gran persecució. I a partir d'aquesta persecució passen moltes coses, però té coses inclús de la seva primera pel·lícula, de El Diablo Bajo Ruedas,
0: sí.
1: Aquella pel·lícula del 71, que la vam conèixer aquí, al país, amb Estrenos TV, que era aquell camió que l'anava perseguint amb un tio que anava amb un cotxe,
0: sí.
1: I que tu no veies mai qui portava aquell camió,
0: sí.
1: Que en per això li deien El Diable, doncs té escenes que em recorden bastant, també. Mm. No. Està molt bé.
0: Bueno, l'anirem a veure. Què tenim aquesta setmana, Txema?
1: Bueno, doncs el moment per portar els crios i a tu mateix al cinema,
0: sí?
1: Perquè és Toy Stories Live, a la 5. Mm. Està molt bé, eh? Tenia por perquè deia, ai, tanto, vaig a la real del xiclet, que...
0: Sí.
1: No. La veritat és que està molt ben escrita, molt dirigida per el veterà de l'estudi, Andrew Stanton, director de Buscando a Nemo, igual, i bé... Perdó, la història és, doncs, el de sempre. Woody, Buzz, Jessie i el resta del grup s'hauran d'enfrontar al pitjor enemic fins a la dada, les pantalles i la tecnologia, no?
0: Ja.
1: La tasca de fer feliç a una nena, la Bonnie, es complica exponencialment amb l'arribada Lilipad, una tableta electrònica d'última generació que absorbeix tota l'atenció de la petita i amenaça amb desplaçar els joguets tradicionals de la seva vida, no? Doncs aquest és un punt de partida molt interessant, un punt de partida molt real, val? I amb música de l'Andy Newman, evidentment estem parlant de Pixar Animation, igual Disney,
0: sí.
1: Amb les veus, si podeu veure la versió original brutal de Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee,
0: sí.
1: I la veritat és que després de firmar els quatre primers guions a l'Andrew Stanton, li han donat la responsabilitat de portar aquesta pel·lícula a terme. I la veritat és que està molt bé. Ho ha fet molt bé. Sí, perquè ho garanteix l'essència i el respecte per als personatges, que són, vamos... Tal com sempre ha crescut aquesta franquícia, i la veritat també un reflex de la realitat actual, no? Un problema existencial modern, no? Molt identificable per a qualsevol família.
0: És a dir, actualitzant la pel·lícula una mica, eh? És a dir, actualitzant els motius.
1: Sí, sempre té molt de subdrames, que també estan molt bé. La banda sonora, pues, evidentment, el retorn del mestre Randy Newman, doncs és una garantia de que t'emocionarà. Jo crec que estem davant d'una bona cinquena part.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Però és que a vegades jo també, quan veia anar preparant els programes, per aquest mes de juny que toca, vaig pensar, vols dir que val la pena? I després, m'han convençut de que quintes partes sempre foren bones.
0: Bueno, doncs va a veure Toy Story 5 i aviam si així ja s'acaba la saga de Toy Story. Vinga, més coses, sí. Va, una altra.
1: Vinga, una que estic segur que aquesta sí que t'interessa, que s'anomena Viva.
0: Sí?
1: I atenció, perquè la va estrenar al maig

0: del 2026 al Festival de Canes, i aquesta dramèdia existencial i l'aclamat debut com a directora de llargmetratges de l'actriu Aina Clotet va guanyar el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica a Canes 2026. No? Uh-huh. Bé, una pel·li molt interessant, una pel·li amb lectures bastant interessants, bastant de per què l'ha portat cap aquí aquest comportament una miqueta estrany, una miqueta pues, passat de voltes, sí. a la protagonista, que és la Nora. La Nora és una dona que està a punt de fer 40 anys, que intenta reprendre el camí de la seva vida després de superar un càncer de mama.
1: Sí.
0: Consumida per una por latent a la mort i un desig ferotge de sentir-se viva, els seus plans de estabilitat familiar doncs se'n van a l'orris per complet quan inicia un apassionat i impulsiu romans amb Max, un jove de 23. Mm-hmm. No? I a partir d'aquí, bueno, doncs tenim l'Aina Clotet mm-hmm. com a Nora, el Marc Soler com a Max, també la Lloll Bertran, feia temps que no la dèiem, perquè ja és aquí. I la veritat que va tindre una rebuda entusiasta i triomfal a la Setmana de Crítica de Canes, sobretot destacant la valentia de Clotet, per dinamitar els clichés melodramàtics habituals a les històries sobre el càncer, no? S'elogia una miqueta el seu to visceral, enèrgic, extremadament divertit, i la magnífica interpretació de la pròpia Clotet, no? Perquè, d'alguna manera, què té aquesta pel·lícula? Doncs ve a ser com una espècie de carpe diem molt honest i molt radical. Doncs ens aborda la supervivència a la malaltia des de la comèdia agradolça, sí. I la pulsió vital deslligada, no? Fugint de la compassió barata o el sentimentalisme. Una reapropiació del desig femení, un retrat llevarador honest i poc complent sobre el cos i la sexualitat d'una dona real, que decideix reprendre el control absolut de les seves decisions. O sigui, jo penso que és un pel·liculon. Sí. Bueno, en català.
1: Sí? Home, sí. I l'hora, també, que de tant en tant se n'escapi alguna. En català, i amb Aina Clotet com a directora i protagonista. Per tant, molta gent segurament aprofitarà per apropar-se novament al cinema. Viva, es diu. Va, una altra, va.
0: No, ja estem.
1: Ja està?
0: No. Sí, bueno, sí.
1: ¿Y tú lo altra, bajo el mismo sol, Dreams, Caso 137, tot això no arriba?
0: No, què va.
1: Però què està passant?
0: Són de comarques, nois, són de comarques.
1: Però, Xema, això...
0: Això és una de les coses més tristes que... Mira, justament com vaig estar al festival Lo que viene a Tenerife, doncs van debatre això, no?, el tema de la taquilla, que no pot ser que, clar, s'estrenen al voltant de 9-10 estrenes cada setmana. A comarques ens arriben 2, com a molt, 3, però tot perquè Arenys també intenta estrenar sempre alguna d'autor. Mm-hmm. Però quan et passa aquesta setmana, que tens pues, el dia de la revelació i tens moltes més que no les poden treure, diguéssim, del circuit, quan sí. Diuen, mira, noi, això ho tenim, te'n vas a Barcelona si vols veure-ho, a Mataró tampoc hi arriba, o sigui que tu també només tens aquesta diva i tens Toy Story 5 i tal. I ja està, mantenen doncs, les rejas directives, mantenen backrooms, que és molt bona, sí. Que parla de la por d'aquelles increïblement ben fetes, però no. Ah, sí que arriba la preestrena, això sí,
1: sí.
0: D'una pel·lícula que s'estrena al cap de setmana bé, que és una pel·lícula de les millors que s'ha fet mai a nivell de gènere, perdó, Obsession. I fan només una preestrena aquest dissabte a les 8. I ara, el divendres de la setmana que ve, ja estrenarà arreu.
1: Sí.
0: Però Backroom i aquesta pel·lícula, Obsession, defineixen una miqueta cap on anirà el gènere en el futur, no? Són pel·lícules fetes per xavals de 20 anys.
1: Sí.
0: I que tenen un guió, un treball, que han treballat, per exemple, molts videocurs o molts curtmetratges a YouTube. I, bueno, doncs la gent veu, aquests tios tenen prou possibilitats de fer alguna cosa bona. La gent que té pasta diu, vinga, va, poso la pasta i anem a fer la pel·li. I la veritat és que estan fent coses molt interessants. Backrooms és espectacular. I aquesta Obsessió en té tota la pinta. Mm. O sigui que si demà el dissabte a les 8 i algú, mira, va, ens escapem a veure doncs Obsession, doncs serà una bona possibilitat. Si no, la setmana que ve, tampoc no ve d'aquí.
1: Que l'altre dia llegia un reportatge que parlava de les pel·lícules de terror i com molt... La majoria de pel·lícules que tenen baix pressupost són del gènere de terror. És a dir, mm-hmm. Pel·lícules, doncs això, de por, de sang i fetge, alguna fins i tot gore... És a dir, sembla que la poca capacitat econòmica porta els directors i les directores a fer pel·lícules bàsicament de por.
0: Saps què passa? Saps què passa? Que en aquest gènere encara respecta moltíssim el guió. Vale? El guió d'aquesta pel·lícula, de Backroom, i aquesta que s'estrena, Obsession, sí, és un guió brutal. Llavors, clar, en 4 calés que li posis, per exemple, la de Backroom, va ser el James Wan i el Scott Perkins que van dir anem a posar una mica de basta perquè això encara quedi millor. Perquè els guió són molt bons. No són allò de...
1: Ui, se'ns té la trucada... Sí, sembla que hem perdut en Xema ara. Sí, bé, és igual, doncs en tot cas ja el recuperarem. Ara després li diré que ja li direm per línia interna que bueno, que moltes gràcies, se'ns ha tallat la comunicació. Fem una altra, tenim bueno, les pel·lícules, les recordo, Toy Story 5 i Viva, són les dues úniques que arriben aquí a Arenys aquest cap de... Bueno, Arenys i a la comarca, Mataró, aquest cap de setmana, per tant, segurament la que més s'emportarà a nivell infantil és aquest Toy Story 5, i probablement molta gent mirarà de veure l'Aina Clotet, que sabem que és una directora i una actriu molt venerada al nostre país. Segurament intentarà anar a veure aquesta pel·lícula, que és una comèdia dramàtica i que és de les poques estrenes que tenim a la comarca. Arribats a aquest punt, anem a sentir televisió. Saludem en Juanjo Almansa.
2: La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
1: Doncs bé, que la saludem.
3: Bon dia, què tal? Com estem?
4: Doncs molt bé, de divendres, i a més de divendres de mes de juliol, ja, de divendres prèvi a la revetlla de Sant Joan, de divendres de calor...
1: De tot, d'estiu...
4: D'estiu. Bueno, diumenge arriba l'estiu.
3: Clar, comença l'estiu.
4: Dos quarts... Vaig sentir... Aprox...
3: Bueno, això és igual. Sí. La gent estarà esperant l'hora per sortir a la platja, eh?
4: A casa ja m'ho diuen, ja llega el de Titos, saps? El de Titos. Bueno, sí. Que l'estiu ens arriba, ens enganxarà...
3: La nit sí. Més curta de l'any.
4: Home,
3: eh?
4: Quina meravella, la màgia de la revetlla de Sant Joan. Com es diuen allò? Tothom fent conjurs i coses d'aquestes,
3: sí,
4: no?
3: Que es banya i tu miren la lluna.
4: Exacte, sí. I que t'has de ballar despullat. Vaja, excusa. Que t'has de ballar despullat perquè les aigües et purifiquin i cremar el no sé què. El tap del cava de Cap d'Any es sí? crema la nit de Sant Joan. Uf, perquè...
3: On estarà el tap del cava de Cap d'Any?
4: Es va recollir el dia següent amb les estovalles. Vull dir que no... Bueno, coses d'aquestes així, i que si, no ho sé, la farigola, i bueno. Jo recordo... Sí, bueno.
3: És maco, és una celebració maca, home.
4: Sí, és bonica, és bonica. Sí. És
3: molt nostra, també.
4: Sí, sí. És d'aquest que... És d'aquest de família, d'amics, de sopar.
3: Jo crec d'esbarjo.
4: Que, clar, quan ets jove és nit de no, empalmem i no sé què, i tal. Jo crec que conforme vas fer-te gran, el que fas és un sopar tranquil·lament a casa.
3: Sí, exacte. Truita
4: de patates, pa amb tomàquet...
3: L'aire lliure, el balcó...
4: A casa del que té balcó, terrasseta, o jardí, sí. O el que té un espai més obert... I com a molt, després, si et ve de gust, surts i fas un tom i t'apropes al DJ, el DJ que hi hagi, bueno. O a la concertillo, i si no, a dormir... I el dia següent, clar, sempre tothom té un Joan a la família, per tant, ja està, ja ho tenim. Jo crec que és bastant així, però bueno, ja veurem, a veure aquest any. Aquí tenim a DJ Quijote,
3: sí.
4: Aquí allà baix.
3: El sopar del Norai.
4: Sí, que no me l'havia perdut. També hi ha sopar del Norai, eh? Molt bé.
3: Sí, també ha apostat.
4: Per això. Bueno, està bé, són entitats del poble.
3: Sí, sí.
4: Saps? Ja ho tenim i ja està, i una cosa com molt, trobo que és després dels anys de la salseta, bueno, una cosa com molt casolana,
3: molt de poble, no?
4: Sí, molt de poble, exactament, molt de poble. És com si agaféssim i diguéssim, bueno, fem un sopar popular, vinga, posem taules i cadires aquí al mig del Calissai, tallem el trànsit,
3: més o menys, sí.
4: I que vulgui...
3: Una festa de carrer a lo grande.
4: Mira, l'escudella de recapte, sí. Però amb menjar fred, saps? Sí. I vinga, posem aquí fora i fem el tandall aquest i quatre llubitos i tal, i ja ho tenim.
3: Sí, sí.
4: Bueno, no ho sé, està bé. Bueno, ja

0: aparta el plat amb el fricandó. Un moment.
1: Un moment, por favor. Traer-me un boli.
0: Agafo el rotulador aquell. Edding 2000 Luxus, perquè és, però és un Edding. I fa... Acabo de firmar la paz en el mundo. Ja podeu passar el petroli per Hormuz. Sí, vaig quedar...
1: Un trama.
0: O sigui, la propera proposta de Pau li passaran per sota la porta al vàter. És a dir, allò, saps? Pam, li passaran per allà i el tio la firmarà. Jo trobo que, no sé, és tram.
1: Bueno, sí, tram. Això. Ara sí, ja... Espectacle.
0: Bueno, ara aviam què triga el petroli en baixar de preu.
1: Uf, ja li dic que trigaran molt.
0: Clar, que
1: va pujar molt de pressa.
0: Són una colla de lladres,
1: però trigaran uns mesos en baixar.
0: Home, són una colla de lladres. És a dir, home, va pujar amb... No havia
1: començat la guerra.
0: No havien tirat la tercera bomba, que ja estava
1: a punt. S'anaven apropant.
0: Allò, clar, així, no havia encara impactat el segon dron i ja estava.
1: Ja,
0: home, no, que esto pinta que va a durar mucho. I ara no, va a bajar, va a costar, perquè, claro, ell no sé què, va, sí. Aneu a la me, perquè no, és algo brutal,
1: sí.
0: I aquí ens ho mengem.
1: Exacte.
0: Què més, va? A nivell
1: tenim el tema Zapatero, que han imputat les filles ara.
0: Sí, sí, I les filles, i qui més? I la secretària.
1: I la secretària.
0: Sí, no, vivim els jutjats, entre un, l'altre, la Begoña Gómez, el no sé
1: qui. Sí, el nòvio de la Ayuso, ara que també l'estan investigant.
0: També. Que no sé què. Bueno, en Jonathan. Sí, sí.
1: Oi.
0: En Jonathan.
1: És que ha sortit la gravació.
0: Que sí, que va de... Bueno, i avui, aquest matí llegia que si resulta que els Mossos encara diuen que no, que si 10 minuts, que si no feia una foto... No, vivim els jutjats. Entre jutjats. El Zapatero, la Begoña Sánchez, aquest nou de la Ayuso que ja ens ha aparegut una altra vegada, l'Andic, el no sé què... Hòstia, és una cosa...
1: Tenen feina els jutges.
0: Tot passa allà? Sí. No donem a l'abast. L'audiència no té prou canals de YouTube per transmetre-ho tot, saps? Mm-hmm. És una cosa, bueno, sorprenent. Bueno,
1: i
0: a nivell nostre de Catalunya...
1: Bueno, van fer el desnonament ahir de la mina, de molts blocs de pisos.
0: Bueno, és que lo de la... Bueno, és que, és que jo lo de la mina, ja, bueno, en general els Mossos, però lo de la mina... O sigui, bueno, els van desnonar... O sigui, van desnonar-los dels pisos que acabaven de... que havien acabat de construir fa un temps, i que han de ser pels que...
1: d'una altra banda.
0: Exacte, és a dir... No? I l'altre dia l'Illa i la Parlon, que porta una setmaneta que aquesta millor que tal, deia, no, ara la mina ens hi posarem forts. Ara la mina ens hi posarem forts? Però si ja fa molts anys que tenim un gran problema a la mina. O sigui, ara no. Us hauria d'haver posat forts... No sé, tio. Em sorprèn molt.
1: Estan entretinguts.
0: Sí, no, és un gran nivell. La Parlon que l'altre dia surt i diu, bueno, posar els Mossos als instituts va ser un error. I al cap de mitja hora surten els Mossos i diuen, no va ser un error, això segueix endavant. Hola, no sé qui. Hola, alguna dimissió, alguna destitució per aquí? No sé, no es dibuixa.
1: Sí, sí.
0: Bueno, va.
1: Bueno, vinga, parlem de tele, va. Parlem de tele. Una notícia molt important.
0: Molt important.
1: Quina és? Un jutge?
0: Sí?
1: Ha dit,
0: un altre?
1: Un jutge, ja que estem parlant de jutges, ha dit que el Rosco de Passapalabra
0: ja
1: no pot sortir més.
0: No, bueno, no pot sortir, sí.
1: Antena 3.
0: Ja no pot haver Rosco.
1: No, perquè el Rosco té una patent que la té una empresa anglesa o no sé què, i com no demanen molts diners i no van arribar a un acord en el seu dia...
0: No el poden fer servir.
1: A 3 Media no pot fer servir més el Rosco. Ahir va ser l'últim dia del Rosco.
0: Sí.
1: I avui... Avui...
0: Sí.
1: Posarán la nueva prueba que no saben quién es.
2: Este viernes a las 8, estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra en Antena 3.
0: Anda.
1: Posin el que posin, ja no serà el mateix.
0: No, perquè, clar, o sigui, no poden fer servir... Clar,
1: no poden fer servir el Rosco.
0: Aquí hauríem d'agafar la lletra petita. No poden agafar el Rosco perquè és una cosa rodona, llavors ho posarem en quadrat.
1: A veure què fan.
0: No poden fer preguntes, llavors no poden fer cap altra...
1: Ma, jo pregunto, suposo que sí, no?
0: Sí, no?
1: Si no podíem fer un concurs.
0: S'han acabat
1: els concursos.
0: Jordi Hurtado, que ha fet 69 anys, sí, ja pot jubilar-se. No, sí. No, no, no tal. Per cert, Jordi Hurtado fa 69 anys aquesta setmana. 69.
1: Encara! Tacos,
0: encara.
1: Encara!
0: I no té ni una arruga, el tio. No se li veu ni una cana. És una cosa... És no, espectacular. No. Busqueu el... No sé quin programa me fa, si el... Cifres i Letres, no sé com es diu el programa.
1: El 2, no?
0: Sí, sí. 69 tacos.

0: Bueno,
1: saber i ganar.
0: Saber i ganar, saber això. I ganar. Saber i ganar. Bueno, veurem què
1: bueno, fa, a veure què fan, no? A veure què s'inventen.
0: El rosco no rosco, ah, no, saps? El no, rosco no rosco.
1: La redonda. O...
0: La esfera.
1: La esfera. Bueno, estarem atents.
0: Vinga.
1: Què més? Avui divendres, després de la nit, després del Telenotícies, sí, fan un programa més de Tocara me suena.
2: El viernes, nuevo programa de Tocara me suena. Más espectacular que nunca.
3: Hay mucho imitador aquí muy bueno.
4: ¡Qué potencia de voz! ¡Una barbaridad!
2: ¡Tu cara me suena!
4: ¡Bravo!
2: El viernes a las 10, nuevo programa en Antena 3.
5: ¡Déjala correr!
0: ¿Qué te dan a Pablo Escobar de ayudar? Amb mucho imitador aquí, muy bueno.
1: ¿Sabes? És el Flo, en Florentino Fernández.
0: Ah, sí? Ah, pues sembla, sí, sí. Pablo, sembla un mexicà d'aquells.
1: De fet, aquella imitació.
0: Sí, així, sí, una mica... Bueno, deja bueno, de correr, bueno, aquesta sí, gent sí, que... Bueno.
1: Sí, sí, que canta i es disfressa, eh? Sí, s'ho sí, passa bé.
0: Sí, no ho entenc. Però bueno, ja ho tenim. Ara cantava una senyora la setmana passada a Jesulín Dubrique, no?
1: Sí, sí, és veritat. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això va així. Vale, sí, sí, va. Sí, sí.
1: Vinga, demà continuem amb els programes de música Antena 3, que són molt fans, i aquesta vegada de nens, que és la Voz Kids.
2: Es hora de decidir.
6: Yo no sé ni por dónde empezar.
2: Solo quedarán 7 por equipo.
7: No sé qué voy a hacer.
8: Yo me he enamorado.
2: Líder y lo más visto de la noche de los sábados. Llega la gran batalla.
9: ¡Fuerza, fuerza!
2: La Voz Kids. El sábado a las 10 en Antena 3.
1: Molt bé, la gran batalla, que és competeixen sí, entre si, l'entrenador, diguéssim, el coach, sí, ha d'agafar al final amb qui es queda de
0: tot,
1: seus.
0: De tots els seus.
1: Sí, sí.
0: Però cada un té molts, no? És a dir,
1: sí, sí,
0: han de competir...
1: al final han de quedar 7 per cap, escoltat, no?
0: Ja, és a dir, que cantaran molt aquest...
1: Sí, això durarà...
0: Això, o sigui, és un marató, més que la marató de TV3, o sigui, que entraran al matí i fins la matinada.
1: Això...
0: No, no, criden molt, eh?
1: Sí, sí, criden molt.
0: I després, és una dinàmica, eh? Jo que entenc que és un xou i és molt espectacle, però porten... Tot el que passi ho porten al límit. Nunca havia visto nada mejor, nunca nadie havia cantado tan bien, es lo mejor que he visto en el mundo, hòstia. Però cada vegada, cada setmana, sí, al final...
1: Cada setmana és millor, eh?
0: Clar, clar, jamás había visto, hombre.
1: Y líder pues... las noches de los...
0: Y la noche de los sábados. Sí. Un moment, que també diré, amb el que dura, només sumen audiència...
1: Ja està.
0: Clar, ja està. Vull dir, no és que ho vegi molta gent, és que sumen l'audiència de totes les hores que dura, clar, i clar, al final, clar, per pocs que ho mirin, són molts, no? Ah. Això ho podem explicar, és a dir, aviam, si ha un programa que només mirem el Juanjo i jo, i que duri 8 hores, són 16 espectadors. I algú dirà, no, sou els mateixos. Sí, però sumen les audiències de cada hora.
1: De cada
0: per tant,
1: hora.
0: Som 2 la primera hora, 2 la segona, 2 la tercera, 2 la quarta. És a dir, un programa de 8 hores que el veiem només en Juanjo i jo, compta com a 16 espectadors.
1: Ah,
0: i això és el que fa la Voz.
1: Per això ho allarguen tant.
0: Clar, per això ho allarguen tant, per això sempre és líder, per això a la ràdio els programes de matí duren tantes hores, perquè sumen les audiències. Llavors, bueno, per això és líder. Bueno, això seria, jo crec que és una dada que està bé que la gent tingui.
1: Exacte. Vinga, anem a la sexta, eh? Anem a la sexta columna, aquest programa de reportatges, que aquesta vegada és un tema molt interessant, parla sobre les xarxes socials, i entrevisten a un moderador. Bueno, ets moderador de Facebook.
10: Podrían presumir por ahí de que, bueno, yo trabajo para Facebook. Estuve 5 años trabajando ahí y un año de baja. Yo ahora mismo estoy incumpliendo el contrato de confidencialidad. No quieren que esto llegue como ahora mismo a la prensa, a los medios.
11: Cerco a las redes sociales. La democracia contra la clictadura. Este viernes en la sexta columna.
1: Molt bé, deu ser un treball... Ua, és molt... Tot a Twitter... Ui.
0: És molt dur. Aquests tios...
1: És un no parar, jo.
0: No, a més, treballaven, pel que jo sé, treballaven a la Torre Agbar. Va ser la Torre Agbar, que havia de ser d'Aigües de Barcelona, que finalment són oficines, ho treballaven allà a la tornada de la planta, s'ho va comprar els de Meta i fan... I veien unes coses, és a dir, el gènere humà,
1: sí.
0: Assassinats, violacions de menors, abusos a gent gran, o sigui, la seva feina era filtrat totes aquestes totes pràctiques sexuals extremes. I clar, durant 8 hores cada dia es plantaven, o es, o sigui, ara no, perquè ja ho han carregat, es plantaven davant d'una pantalla d'un ordinador a veure això, pràctiques sexuals extremes, violacions a infants,
1: sí, sí,
0: maltractament a dones i gent gran, bueno, i això ho havien d'anar eliminant. Però clar, aquesta gent ha acabat tarada.
1: Bueno, i diu que ha estat un any de baix.
0: Bueno, i
1: que segurament
0: t'he de dir, clar, clar, i t'he de dir que aquest encara, pel que algun reportatge que he pogut anar llegint, aquest encara, diguéssim, que ha durat poc, perquè hi ha penya que encara està amb trauma psicològic. Vull dir, és molt bèstia. I aquí hi ha dos aspectes. Un, la responsabilitat que té Meta sobre tot això, no? I, bueno, és que nosaltres filtrem, ja, bueno, filtrant éssers humans, que, ojo, cuidado, perquè... Primer, és un sistema imperfecte, aquest tio un dia pot donar-li el que passe i tal, per error, i l'altre és, bueno, és que fins a quin punt estem... O sigui, on podem arribar a fer coses...
1: Com pot ser l'ésser humà així?
0: Exacte, exacte, exacte. Mm-hmm. Com podem arribar a fer... És a dir, ja, si lo de normal, el que sabem, no? Este, bueno, casos que veiem de crònica negra que veiem a la televisió, que si aquest nen menor ha acabat de néixer, que si els pares, que si sí, que si no, que si la gent gran, que si el, que si maltractava... Que ja dius, mare Déu, veure-ho? O sigui, que t'ho plantin davant i tal, i...
1: Sí, sí.
0: No sé, és molt
1: gent. Programa interessant, la sexta columna avui,
0: Sí, s'ha de veure, jo crec que és aquests que s'han de veure per prendre consciència de, del que ens envolta.
1: I, sí, sí.
0: Perquè, clar... Bueno, igual, ara no faré el percentatge. Jo, quan anava al col·le, deien, m'invento, una de cada 10 persones és un maltractador. I jo estava a classe i deia, hòstia, aquí a la classe en tinc 3. Clar!
1: Sí, gran,
0: per percentatge, em toca, saps? Me'n toquen 3 aquí dintre. Vull dir... Que això...
1: Clar, si ho penses d'aquesta manera... Clar,
0: clar, clar. Diuen, no, un de cada no sé quants... Bueno, doncs el teu bloc de... A la teva escala...
1: Entre hi ha
0: un. Entre la teva escala de l'acusat n'hi ha un. Vull dir... Que...
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno.
1: Vinga, anem a diumenge. Anatomia D, que s'acorda que és un programa que analitza moments de la història d'Espanya. I aquesta vegada es fixa en l'any 2003, als Goya.
0: Sí?
1: Que va ser uns Goya que tothom deia no a la guerra.
0: Sí?
1: I bueno, i els actors van denunciar molt aquell moment i ho analitzen.
5: Ay, Alberto, voy a hablar ahora mismo.
7: ¿Cómo? Guillermo, estamos en la primera de televisión española.
8: Esto no se puede desaprovechar. O sea, todas las facilidades para estar dentro, hablar con los compañeros, dar las pegatinas. Dijimos, haremos lo que podamos, vamos a insistir, vamos a... Estamos trabajando en ello.
9: Anatomía de los Goya del No a la Guerra.
1: No, no, no, va ser un moment...
0: Sí.
1: Molt, bueno... Va haver molta tensió entre el govern d'aleshores i els actors.
0: Sí, era, era lo de la guerra del Golf, no? El suport que va donar...
1: Va ser la guerra d'Iraq, eh?
0: Iraq, no?
1: Que, sí, sí.
0: Que van ser els americans, els anglesos i els espanyols.
1: I hi ha l'assignatura dels Azores.
0: Exacte, tota aquella història. No, no, bueno, està bé. Aquests coses, està bé el reportatge, està bé aquesta, bueno, aquesta mirada enrere, todo bien... Però aquests han canviat una mica el perfil, o m'ho semblen a mi? Abans era més denúncia social,
1: sí.
0: I ara és una mica... Perquè l'últim que van fer va ser de l'homozapping.
1: Sí, correcte.
0: O
1: sí,
0: el penúltim,
1: sí.
0: No sé. El...
1: Sí, sí.
0: Ara fan aquest de la, los Goya.
1: Sí, sí. La setmana passada van fer on que van sequestrar el Papucci.
0: Ah.
1: Van raptar el Papucci, es veu.
0: Oh, no me'n recordava,
1: sí,
0: d'això.
1: Sí, van parlar d'aquest tema. Sí, sí.
0: El sequestre del Papucci, sí. Clar, clar.
1: Jesús Gil també van parlar una...
0: Ah, aquest. Sí, bueno, sí, vull dir que de vegades passen d'una...
1: D'un extrem a l'altre,
0: eh? A frivolitzar. Bueno, coses més frívoles, que a veure, que ens segrestin el pare o ens segrestin no és frívol, però vull dir que, bueno, en el context tampoc no és un drama social, saps? Tenen una deambulació curiosa.
1: Ja, sí, sí. Bueno. Vinga, anem a Telecinco.
0: Va, a
1: Telecinco, de viernes, programa del cor... que aquesta avui entrevisten a la Raquel Boyo i a la Macoque.
12: Isabel es muy buena persona.
13: Yo por ella doy mi vida.
14: Antonio me lo hizo pasar fatal. Sentí miedo. Yo dije, de aquí no salgo, sabía que denunciarlo.
15: Yo no me imaginaba una tercera boda para nada.
16: Bienvenidos a la fiesta.
15: De viernes, el viernes a les 10 menos cuarto, en Telecinco.
0: Home, Raquel bueno. Boyo. Quan diu Isabel, parla d'Isabel... jolín, la Isabel Pantoja.
1: Sí, correcte.
0: I que parla de l'Antonio, parla del Chiquetete.
1: Sí.
0: Que mm-hmm. va ser la parella del Chiquetete mm-hmm. i que, bueno, es veu que el Chiquetete és un maltractador mm-hmm. com la copa d'un pino. És que no sé si ha estat condemnat, per tant, em permetreu que digui presumptament, eh? Mm-hmm. Que no recordo si finalment se'l va condemnar, no se'l va condemnar, prefereixo no d'allò, però presumptament un maltractador com la copa d'un pino. Diuen podria ser. I la Macoque, que és la exdona
1: del Quico Matamoros.
0: Del Quico Matamoros. Que,
1: bueno, ha tingut diversos romanços, ara.
0: Sí, bueno, bastant abonades al tema de la premsa al cor. També sí, sí. et diré que han pujat una mica el nivell dels Serbiers. És a dir, no amb la Macoque, perquè la Macoque en si mateixa sola no té més, i probablement la Raquel Boyo sola és una mica fluixeta, però escolta, la Boyo i la Macoque, juntes
1: sumen una mica.
0: Escolta'm, s'alimenten, m'explico? Sí, és a dir, entre les dues en fem un que gran. Pot estar bé. Sí. Vull dir que igual que altres setmanes hem criticat, aquest jo crec que els del de Vierne...
1: El càsting ha estat millor.
0: Bueno, s'han currat una mica més. Sí, ha estat molt bé, això. Va.
1: Vinga, seguim. El diumenge a la nit fan un programa especial del Precio Justo, d'aquest programa que fan a les tardes.
0: Sí.
1: Amb en Carlos Sobera.
0: Encara fan
1: un especial aquest diumenge a la nit.
16: Bienvenidos al Precio Justo, edición de Prime Time. Y hoy tiramos la casa...
17: ¡Por la ventana!
16: ¡Tiempo! Hola, Precio Justo. Encanta esta mujer.
18: Digo soltera.
16: ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡10.000 euros!
15: El Precio Justo, la casa por la ventana. Muy pronto en Telecinco.
1: Molt bé, bueno, i així n'és un poc entretingut.
0: Sí, bueno, això, aquest programa, amics i amigues que el veieu, i gent jove sobretot que ho heu vist, ho petava, això.
1: Sí, amb en Carlos Lozano,
0: Exacte.
1: Ara parlarem d'ell.
0: I abans amb el Matías Prats, uh-huh. pare. No, Joaquín Prats.
1: Joaquín.
0: El pare era el Joaquín, no. Exacte, amb el Joaquín Prats, pare, això patava, i amb la Laurita Valenzuela, si no recordo malament, estic parlant dels anys 90, i, bueno, a jugar! I feia així amb la mà, a jugar! I la gent, bueno, unes coses...
1: Es tornava boja, eh?
0: Sí, sí, tothom enganxat a la tele mirant... Mira, a casa no el vam veure mai, però jo recordo que els meus amics sí que el veien. I
1: sí,
0: una cosa, això patava. Vull dir que, bueno, mireu com ha canviat la tele, amics i amigues, que...
1: Que continuem veient el mateix.
0: Que continuem veient el mateix, però el que passa que ara ja no ens agrada tant, saps? Mm-hmm. Ens hem més cansats.
1: Vinga, dilluns fan, a partir de dilluns, a les 4 de la tarda,
0: sí.
1: un programa de tarda. Estem en el diari de Jorge, aquest de Jorge Javier, que era de...
0: Sí. Bueno,
1: que parlaven així de gent que anava i parlava del que volia.
0: Sí.
1: Diari de Jorge.
0: No aquell de la carta, eh?
1: No.
0: De Jorge,
1: un de tardes, que era un diari.
0: Sí, tengo un traumita de pequeño, sí, mi padre me quiere mucho, yo tal, vale.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Doncs, fan un de parelles, eh? Un de parelles és tipus... No sé si te'n recordes com feien Mujeres, Hombres i Berceveres, que anaven als catxes i les guapes
0: sí,
1: i, a veure,
0: això
1: i posaven 10 pretendientes per una banda i 10 per l'altra.
0: Sí.
1: Pues és molt semblant, eh?
0: Això és el que feia la Emma...
1: Sí, la Emma García. Sí, correcte. Que... Pues una cosa molt semblant que ho farà en Carlos Lozano, eh? En Carlos Lozano. I a partir de dilluns, durant totes les tardes a les 4, aquest programa que es diu Amor o lo que surja.
19: Cita a cita, beso a beso, consejo a consejo, incluso baile a baile. Prepárate para encontrar el amor o lo que surja. Muy pronto estreno en Telecinco.
0: Bueno, escolta'm, Carlos Lozano...
1: Sí, té una edat també, eh?
0: Home, l'han tret del fons al magatzem.
1: Sí. Allà és que Telecinco tenen... ja no saben què fer.
0: Home,
1: eh? No. Ja no saben què buscar.
0: Sí, una cosa... És que no sé. Sí. Perquè a més ja... Era, anava de guapo. Després hi ha gent que li agradava i hi ha gent que no. Era un tio que anava de guapo.
1: Sí, ha participat a tots els concursos com a concursant i com a presentador.
0: Sí.
1: Crec que va ser presentador de Gran Hermano.
0: Pot ser.
1: Sí.
0: Pot ser. Mai ha fet rebo.
1: Eh?
0: Sí, mai rebo.
1: Ara participa fa poc com a concursant de Gran Hermano, crec, i a Supervivientes també que va estar, crec que també.
0: Pot ser.
1: Sí que...
0: No. Està al magatzem de la tele... Allà al fons, amb Mari Pau,
1: va ser presentador d'Operació Triunfo.
0: També. Sí. Ja et dic, aquest era, anava de guapo. I, I no, no, no, no. Ara va de guapo, però arrugat.
1: Que, arrugat.
0: Que et passa quan et
1: allò quan et poses amb aigua freda a l'aigua.
0: Exacte.
1: Que sí. Tot arrugat.
0: Sí, exacte. És, surt que se t'estan posant els llavis morats. Exacte. És una frase que ara sí, sentirem sí. molt, ara que arriba l'estiu. Sí, sí. Surt de l'aigua que tens els llavis morats. Doncs Carlos Lozano
1: tens
0: comença...
1: Tens els dits arrugats.
0: Exacte,
1: eh?
0: Comença a tenir ja els llavis morats, també.
1: Pues bueno, qui vulgui veure, a veure vinga, quina audiència té.
0: A veure què funciona aquesta cosa.
1: Vinga, dilluns, Universo Calleja, recordem que ara ho fan diferent, agafen un conjunt de més o menys famosos, de 4 o 5 persones, i se'ls emporta tots a un país. I allà en aquell país pues, recorren, pugen muntanyes...
0: I fan coses.
1: I fan coses, eh? I aquesta vegada se'n van a Xina.
18: La gran muralla china. Me acompañarán desde actores...
20: Estamos acercándonos a la cima.
21: ¡Guau, chaval!
18: Deportistas.
22: Es la mayor locura que he hecho en mi vida.
18: E incluso uno de los chefs más importantes de España.
23: Pie izquierdo.
18: Bienvenidos a Universo Calleja.
15: El próximo lunes a las 11 en Telecinco.
1: Molt bé, entre ells bueno. estan Luis Zahera, que és un actor, l'Arantxa Sánchez Vicario, que surt un altre cop per la tele.
0: Home, aviam.
1: I en Jordi Roca, el cuiner que tenim
0: que
1: aquí a casa.
0: Que és el millor cuiner d'Espanya, és en Roca.
1: Sí, sí, sí. Ja surten uns altres que no coneixem que no gaire i no els direm.
0: Luis Zahera, que està de moda últimament, ha fet un parell de pel·lícules o sèries bastant bones, estan per dir al Movistar si algú les vol veure, i que està, és un actor de moda. L'Arantxa Sánchez Vicario, que l'altre dia sortia amb un programa explicant ex-dona del Bails, també, o el Bails ex-marit de la Vicario, depèn de com voleu mirar. I, bueno, està bé. Bueno, és... Bueno. Oi, que duro, que fuerte. Una mica aquell programa que feien a Telecinco de vamos a quemar a los concursantes famosos, saps aquell de...
1: El desafío.
0: O Antena 3. Antena, sí. Una mica és el desafío a lo bestia i a l'entorn natural. És a dir, venga, vamos
1: que sufren.
0: Exacte, anem a que ho passin malament i és l'objectiu. Ja ho tenim.
1: Bueno, vinga, anem a la UNL, que estem envoltats del Mundial de Futbol, que està rebentant les audiències.
0: I mira que són dolents els partits.
1: Imagina't quan anirem als bons. I comencem aquest dissabte, que fan un reportatge que ja vam fer la setmana passada, el primer capítol, aquesta vegada el segon, que parlen de la personalitat i com són els jugadors de la selecció espanyola a nivell més íntim.
24: Creo que nunca podré ser un niño de 18 años normal.
15: El documental que desvela el lado más íntimo de la selección el día antes de su segunda cita mundialista.
25: Siempre era el que había creído en mí ciegamente, ¿no?
26: Estuve prácticamente una hora que no podía parar de llorar.
27: Yo, si te soy sincero, estaba cagado.
15: Denominación de origen. El sábado en la 1.
1: Bueno, viuen com són les seves famílies i com ha arribat fins al futbol i, bueno, és...
0: No cal.
1: No. El primer programa no va tenir una audiència molt...
0: No, jo crec.
1: Molt. La gent no li interessa que marquin gols.
0: És que... I primera, la majoria... Surt en Lamine Yamal, per exemple.
1: Sí, sí.
0: Si té 19 anys, què carai ha d'explicar de la seva vida?
1: Que sí, Rocafonda...
0: Que sí, va viure en un barri modest, que si els pares es van separar, que... I què?
1: Sí.
0: I què?
1: Sí, sí.
0: No? Després surt un altre programa, que aquest ja no sé qui és, com emocionat, que tal, que si mi hermano me... Bueno, escolta, però jo crec que no cal. És a dir, no són... Ja, aquests tios que, no dic que no acabin sent exemple d'alguna cosa, és probable que ho sigui així, o no, ja ho veurem, tenim de tot, ja ho seran. És a dir, seran exemple d'alguna cosa quan hagin fet alguna cosa. De moment, escolta...
1: Sí, sí.
0: Mira, agafem quien puede ser, que no ho és encara, el mejor jugador del mundo, no? Lamine Yamal, no? Que ara estem tots amb aquesta... Però aquest tio no ha fet res.
1: Té 18 anyets.
0: Clar, ha guanyat, què? Dos lligues espanyoles? No ha guanyat res més. És una supercopa. No ha guanyat res més. No té una Champions, no ha fet un Mundial meravellós, no ha tingut un no sé què. No ha fet res. És que no li ha donat temps. Té 18 anys. O 19, és igual. No cal convertir-los en... No ho forcem.
1: Vinga, i diumenge ja tindrem el segon partit de la selecció. El primer va ser un desastre. A veure com va el segon, que han de guanyar sí o sí.
15: Cuando juega España, jugamos todos. Lo más visto del año en televisión. Queda mucho mundial. El domingo, todos con la roja en RTV.
1: Bueno. Dilluns van fer un 60% d'audiència en Cabo Verde, a les 6 de la tarda.
0: Sí. Arenys no es movia ni una fulla, va ser flipant, eh?
1: Sí, sí.
0: És a dir, Arenys, al carrer de casa, no havia ningú. Tota la gent que normalment està por ahí caminant o prenent la
1: volqueta,
0: tots els veies davant de la tele. Mm-hmm. Jo vaig aprofitar per anar a fer una mica d'exercici.
1: Estava sol.
0: Bueno, amb tot de senyores.
1: Tot de senyores.
0: En sèrio, no us ho dic en broma. És a dir, puc donar, amb tot de senyores. Érem tres tios i tot de senyores. Vull dir, que aquí, no, a mi me la porto, m'és igual, se me'n fot, jo no et vull ser esborat, tal. Però tots ahir sentau.
1: Tots allà, tots fan de la tele.
0: Que trobo al·lucinant. Que amb això, ara ja sé que se m'enfadarà algú i tal, i no sé què, però jo, personalment, escolta, quan abans els eliminin, després la temporada és molt llarga, saps?
1: Després els jugadors són...
0: Es lesionen, tenen sobrecàrregues, no sé què... Escolta'm,
1: quan abans descansin...
0: Quan abans vagin... Què guanyaran? No, si no guanyaran. Si...
1: No, aquest any no.
0: Que va, home,
1: no
0: si...
1: pinta...
0: Tu has vist Anglaterra, i has vist els alemanys, com hi van, sí, aquests sí. Tios.
1: I Argentina.
0: I Argentina, clar, tu els argentins. Vull dir, a veure, escolta'm, que no guanyaran. Per tant, quan abans ho passem, millor. Després, no?, que si... Bueno, és que tenen, clar, han d'escollir entre la Copa del Rei, la Champions i la Lliga, perquè tot no ho poden portar. Mm-hmm. Però això, els del Barça, que en tenen un munt allà, sí, els del Madrid, que no en tenien cap, i ara ja en tenen un, saps? Més els internacionals, vull dir, mm-hmm. I tots, l'Atlètic de Bilbao, l'Atlètic de Madrid, hòstia, que guanyaran? Pues cap a casa, tu, no passa res. Ja hi hem anat, ho hem vist, hi hem participat, tres partidos,
1: i cap a casa.
0: A descansar, feu vacances... Que sí, la lliga sí. És molt llarga. M'explico i ja està. Jo, si em permeteu, però bueno. Sí, sí. Ara demano disculpes per endavant.
1: Bueno, molt bé. I dilluns, la final de Masterchef, Ja, no sé per quina edició van,
0: sí?
1: Però no és la final d'aquesta edició.
2: 10 gramos de almidón de maíz.
3: Espera, almidón de maíz.
2: Bueno, yo no me puedo esperar aquí, que si no, ¿quién será el mejor?
4: Llegó el gran momento.
2: Os he dicho que tenemos que ser ágiles.
3: Ay, Dios.
4: Y no caben imprecisiones.
6: Yo creo que no vas a avanzar absolutamente nada. Si no te ordenas un poco, es que no puedes ni emplatar.
4: Para conseguir su gran sueño.
10: Es muy difícil contar una historia con tanta emoción, con tanto sentimiento, y luego verlo reflejado. Tú lo has hecho extraordinariamente bien. Enhorabuena.
11: El ganador de la 14ª edición de Masterchef España es...
21: Me encanta este programa.
4: Masterchef, gran final. El lunes después de la revuelta en la 1.
1: Molt bé,
0: Pues ya está, 14 ya edición, está.
1: Ya está, una més.
0: Una més, ya ho tenim fet, això.
1: Vinga, anem a la 2. Plano general, que entrevisten a una noia que potser no és molt coneguda, però es diu Blanca Marcillac.
0: Home, la filla de l'Adolfo.
1: Sí, correcte.
23: Nosotros trabajamos para sectores vulnerables. Tus limitaciones son tu libertad. Estamos en una democracia. Nosotros veníamos de una dictadura. Aquella época es una época como la de los 80, donde todos nos metíamos de todo. Quería sentirme Blanca y no Blanca Marcillac.
4: Plano general con Blanca Marcillac. El viernes después de Cifras y Letras en la 2.
1: El fill de l'Adolfo, com deies,
0: sí.
1: Una tribu que molt dedicada al teatre.
0: Hi ha dos aspectes, bàsicament. Un, quan diu en los 80 nos metíamos de todo, no sé si fa referència al nos metíamos de todo, que alguns podem pensar que consumien droga i de tot, cosa que m'ha sorprès que algú pugui reconèixer tan obertament i amb tanta naturalitat, i m'ha semblat bé, en el sentit de fer aquesta... I dos, l'Adolfo Marcillac, que era un gran actor i tal, però que és aquesta gent que sempre ha estat fora dels focus...
1: Sí, en un segon pla.
0: Sí, no, jo ho he fet, l'Adolfo Marcillac. Ja, però realment, què va passar amb aquest senyor? No. Vull dir, bueno, està bé, és interessant, però aquests fenòmens estranys.
1: Sí, sí. I diumenge, programa d'entrevistes de la Mercedes Milà, aquesta vegada entrevista a l'Òscar Camps.
28: Estamos al lado del mar. Bueno, de hecho, al que vamos a ver hoy vive en el mar. Óscar Camps, que es una persona extraordinaria. Su obsesión es ayudar. Te voy a dar un abrazo.
29: Espera, Mercedes, que te ayudo, que está alto.
30: Da igual quién seas en tierra. En el mar hay un código que es natural y que hace que tú ayudes a cualquiera que se está ahogando.
28: ¿Apoyáis a las mafias en algún momento?
30: La gente no sé qué concepto tiene de mafias, pero nosotros lo que hemos visto es cómo se utilizan a estas personas para negociar grandes sumas de millones con Europa, ¿no? Pero no han sido mafias, han sido gobiernos.
4: Me meto en un jardín. Oscar Camps. El domingo en la 2.
1: Molt bé, entrevista interessant.
0: Sí,
1: i...
0: sí, està molt bé. Està, jo crec que està sí, molt sí. bé Òscar Camps i és molt interessant, fa una feina molt bona. Jo coneixia, jo treballava amb una noia, amb una companya, quan estava fa molts anys, que deia que no puede ser, ella deia, no puede ser que Emilio Aragón sea tan bueno y lo haga todo bien.
1: És veritat.
0: Detrás hay una psicopatia, seguro. I quan parlo, quan sento Òscar Camps...
1: Et recorda Emilio Aragón.
0: Em recordo de l'Eva García dient no pot ser que Emilio Aragón sea tan bueno y lo haga todo tan bien, saps? I amb Òscar Camps em passa una mica això. Realment, no, que la qual cosa vol dir que no faci una gran feina, que, que tal. També us he de dir que, i això ho dic obertament i sense rubor, Òscar Camps no és l'únic. Hi ha molta gent que fa el mateix que Òscar Camps i que no surten per la tele. És a dir, que Òscar Camps té l'habilitat de fer coses molt bones i de saber-les explicar i vendre molt bé per la televisió. Però no és l'únic. Hi ha en Sos Mediterranès, és una altra ONG, Mediterranès, és una altra ONG, hi ha una altra de Basca que també funciona molt bé. Hi ha Salvament Marítim, que és la seva feina i que és un cos del qual ens n'hauríem de sentir orgullosos i que també ho fan. Hi ha Metges Sense Fronteres, també, que van embarcats en vaixells. Vull dir, que no és l'únic, eh? Hi ha moltes persones i moltes entitats que, més enllà de Proactiva, també ho fan. El que passa que, bueno... Tenen una altra manera de comunicar. Com dit això, segur que és molt interessant i jo me'l veuré.
1: Exacte. Vinga, anem a TV3, TV3 que dimecres estrenen la tercera temporada de Cita Bestial.
5: Avui heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i feu el que feu, estareu prenent una bona decisió i ajudant a un animal que realment ho necessita. Així que qui comença o quins comencen una nova etapa amb vosaltres?
7: El cor em diu quina ha de ser.
0: Bueno, és una mica... Bueno, és una mica...
1: Sí, bueno, són gent que adopta gossos abandonats, sí. Ho presenta la Clàudia Figueres. Són 8 capítols.
0: Sí. Ja, TV3 va fer una cosa molt xula, que a tots ens agradava molt i que estava molt bé, i estic parlant d'un programa que no he vist, Només estic jutjant a través de la promoció, per tant, pot ser que m'equivoqui, i per això ho explico tot. Però recordo quan vam fer el Caçadors de Bolets, va ser un programa molt xulo, molt xulo, que feien tot, però sense voler-ho, segurament, o sense ser-ne conscient, vam promoure tota una activitat social...
1: Que la gent sortís...
0: Exactament. Que la gent sortís a la muntanya a buscar bolets a qualsevol lloc, de qualsevol manera, de qualsevol forma, perquè era molt divertit i s'ho passaven molt bé, i ho veien per la tele i alimentaven aquesta tal. Bueno, ja vam pagar el preu, Gent que es va intoxicar, gent que sortia sense saber-ne, gent... Bueno,
1: que es perdia a les muntanyes.
0: Que es perdia a la muntanya, que furgava allà on no... Bueno, de qualsevol manera...
1: Ho arrasàvem tot.
0: Bueno, que t'havien de tallar els accessos al Montseny perquè no hi que havien més veritat, cotxes... Sí, sí. Bueno, tot això, vull dir, rampa, memòria. Vull dir, és que clar... bueno, i amb aquest programa, sentint la promo, he pensat... I retiro que no l'he vist mai, però la promo, que hem sentit un tros, m'ha fet pensar, hòstia, que no estiguem promovent l'adopció inconscient dels animals. És a dir...
1: La gent, suposo que ho diran al programa, però la gent ha de ser molt conscient,
0: Exacte. Que abans que adoptar un animal no és un compromís d'un mes, és un compromís de molts anys, i que l'animal no... Després hi ha allò de l'abandonament, o els retornen a les protectores... No, compte amb això, no? I ja està, només volia fer aquesta reflexió per si algú en aquest moment, aprofitant que s'acaba el curs, oi, la nena volia, o el nen volia un gos, i jo li vaig dir, com que va, un premi i tal, no sé què, pam, no és una bona decisió.
1: Correcte.
0: No és una bona decisió. Però bueno, ja està, ja m'he quedat tranquil fent això.
1: Bien, sí, home, la gent ha de reflexionar a l'hora de prendre aquesta decisió, que és molt important, jo com dius, i és per, quasi per tota la vida, mentre tingui vida l'animal.
0: Sí. Juanjo,
1: què? Molt bé, acabem amb una cançó,
0: Hombre.
1: Ara que ve l'estiu, és una cançó així modern, bueno, d'estiu,
0: Sí?
1: Que ara vindran moltes estius.
0: Sí?
1: Que la canta gente de zona... Isla Viva.
0: Juan Magán.
1: Juan Magán,
0: Aquest el tenien al magatzem.
1: És a Badalona, no?
0: Jo crec que sí. Estava al magatzem amb el Lozano i la...
1: Sí. L'entrem del magatzem.
0: L'entrem del magatzem, també. Bueno, doncs escolta'm.
1: Sant Joan.
0: Sí, clar, és música així. Vinga, bona rebella.
1: Molt bé, bona rebella a tothom.
0: Que vagi bé.

Doncs ara parlem amb en Xavi, que per acabar el programa, fer alguna cosa... Perquè acabar amb Juan Magán no és acabar bé. O sigui, Juan, no és acabar dalt, que és el que s'ha d'intentar sempre. No acabar dalt perquè et trobin a faltar. Doncs no és una bona manera. Però sí, com sigui, esperem que ens trobeu a faltar. Hi ha programació aquest cap de setmana a la ràdio perquè això no passi. Col·laboradors, programes diumenge al matí, el dominical i tot, i les sardanes i tot i tot, la Rosa de Mar, els esports aquest vespre, és a dir, tenim programació per entretenir-vos, informar-vos i fer-vos passar una bona estona per tot el cap de setmana. Hi ha moltíssima activitat a Arenys de Mar aquest cap de setmana, tanta que algú podrà dir que se solapen. Bé, sí, com sigui, teniu molt on escollir i tenim un cap de setmana en què el sol i la calor ens convidarà segur a anar a la platja, aquells que ens agraden. Per tant, passeu un bon cap de setmana, gaudiu, prepareu com toca la revetlla i dilluns ens tornem a trobar aquí a la ràdio. A reveure!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tots els oients, que pacientment espereu setmana rere setmana que us expliquem històries i que les amenitzem amb música. Fets que van passar ja fa molt de temps i que ens agrada recordar any per any. La setmana passada vam acabar amb 1973 i aquesta encetem 1974. Per nosaltres acabava sense saber-ho encara el temps de la dictadura, però potser perquè estàvem al final, el règim ens ensenyava la cara més dura i més fosca.

L'any 1974 era un any de canvi i d'incertesa. El món encara patia les conseqüències de la crisi del petroli iniciada el 1973, amb pujades de preus, restriccions energètiques i una economia occidental tocada. Als Estats Units esclatava definitivament l'escàndol del Watergate, que acabaria provocant la dimissió del president Richard Nixon

0: però també d'explosió creativa i sonora. Ara què penso? Per cert, i la nostra urbanitat?
1: Ah, jo ho pensava,
0: ai,
1: ja.
0: Sí, noi,
1: ja
0: sí.
1: Ho tenia en ment, pensava, ara li diràs.
0: Bon dia, Anna Cucurull.
1: Bon dia, Montse Comí.
0: Molt bon dia, Joan García.
1: El nostre tècnic i director musical. Bon dia.
2: Brillante en los ardientes caminos del imperio americano, a través de la herida que sangra en la frontera del desierto. Un salvaje, un indómito, un auténtico tonto.
1: La pubilla d'aquell any va ser Elisa Palau i Pont. L'Elisa, que sempre recordarem quan la seva mare, la Ramona Palau, la cridava. Elisa! Iau. La noia anava corrents cap a buscar la mare. Música mestra, que hem de començar.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: El 1974, The Rubettes, una banda britànica formada el 1973 i coneguda per la seva imatge de vestits i gorres blanques, consolidaven el seu èxit després de Sugar Baby Love, amb aquest tema que acabem de sentir, Jukebox Jive, escrit pels seus productors Wayne Bickerton i Tony Waddington i publicat per Polydor Records, que arribaria a número 3 de les llistes britàniques. La seva proposta combinava el glam rock propi dels 70 amb una clara mirada cap al rock and roll dels anys 50, especialment en les harmonies vocals d'estil doo-wop, un ritme ballable i una clara vocació de les jukebox americanes, però produïda amb el so brillant i comercial del pop britànic de mitjans dels anys 70.
2: Es pot dir sense cap gènere de dubte que The Rubettes era una banda de glam rock?
1: Doncs la resposta curta és no del tot, s'ha de matitzar. S'acostuma a incloure els Rubettes dins de l'òrbita del glam rock perquè van aparèixer en el mateix moment, 1973-1974, compartien l'escena britànica, l'estètica cuidada i el format de cançó molt comercial pensat per les llistes. Però musicalment no eren glam pur, com en David Bowie, T-Rex o The Sweet. El glam més

0: emblemàtic, tenia també una càrrega teatral provocadora i fins i tot andrògina. Penseu en David Bowie. The Rubids, en canvi, apostaven per una imatge retro, vestits blancs, gorres, però no trencadora. I musicalment estaven molt més vinculats al revival del rock and roll dels 50 i el doo-wop que no pas al glam contundent o al hard pop brillant de Sweet o de Slade. Ui, quan posem Slade, ja podeu tremolar, eh?
1: Doncs aturem-nos en el que preponderaven a l'escena musical europea en aquest moment, el glam rock, que va ser un corrent musical que va néixer al Regne Unit a inicis dels anys 70, aproximadament entre el 71 i el 75, caracteritzat per cançons directes, tornades molt enganxoses i una producció pensada per a l'èxit comercial, combinada amb una posada en escena espectacular. Maquillatges, plataformes, roba brillant i una clara teatralitat.
0: Oh, m'encantava tot això,
1: sí?
0: Eh?
1: Sí.
0: Aquelles cares pintades,
1: sí, sí, sí.
0: Aquelles malles brillants de brilli-brilli.
1: Qui eren els d'aquí?
0: Bueno, és que ja, després
1: eren,
0: ja ho comentarem.
1: Eren els que anaven amb els banos, com els deien?
0: Ui, molt més modern, això, Anna, on vas a parar?
1: I després n'hi havia, sí, havia un altre... Me'n recordo els noms, per si, sí, ja me'n recordo. Musicalment, bevia del rock and roll clàssic, del pop i del hard rock lleuger, però simplificava estructures per fer-les més radiofòniques.
0: Entre els seus exponents més carismàtics hi trobem figures com David Bowie en la seva etapa de Ziggy Stardust, Mark Bolan en T-Rex, així com bandes com The Sweet o Slade. Tots ells combinaven una forta identitat visual amb himnes pensats per corejar, convertint els concerts en autèntics espectacles.
1: El fenomen s'explica també pel context social. El Regne Unit vivia una etapa de crisi econòmica, vagues i incertesa, i el glam rock oferia evasió, fantasia i una ruptura amb els rols del gènere tradicionals. Era provocador, però accessible. Comercial, però de transgressió en la seva imatge. I el 1974 es trobava en el seu punt àgil de la popularitat, convertint-se en la banda sonora brillant d'uns anys marcats per la necessitat d'escapar de la realitat.
0: I Espanya, que era el que tu preguntaves abans. Doncs el glam rock a Espanya no va existir com una escena pròpia, amb una identitat forta entre el 1971 i el 1974. Hem de recordar que el país encara estava sota el franquisme, amb censura, control mediàtic i una indústria musical molt més conservadora que la britànica. Vaja, l'ambigüitat sexual, la teatralitat exagerada i la provocació visual del glam encaixaven molt poc amb el context polític i social del moment. Alguns artistes van incorporar elements estètics o sonors del glam, com en Tino Casal.
1: Aquest, aquest.
0: Aquest ja era sobretot de finals dels 70 i començaments dels 80. Mm. O en Miguel Bosé en els seus inicis.
2: Seré tu amante bandido, bandido.
0: Amb una imatge també cuidada i una certa ambigüitat visual. Tampoc no sabia si anava o venia, tot i que musicalment era més pop melòdic, no? El 1974 el mercat espanyol estava més dominat per la cançó melòdica, el pop lleuger i el rock progressiu incipient com el de Triana.
3: Cada noche mi vida es para ti.
0: També es consumia molta música internacional importada, de manera que el glam es consumia sobretot britànic, però no es generava amb força pròpia dins de l'estat espanyol.
4: La banda sonora de la nostra vida, any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem anat d'un estil a un altre, del glam a un rock més dur. El 1974, els americans Grand Funk Railroad van sorprendre amb la seva versió de Locomotion. Un èxit original de 1962, escrit per Carole King, que transformaven amb el seu estil potent i cridaner de hard rock, ple de riffs, de guitarres marcats i de ritme explosiu. La cançó, que arribaria fins al número 1 de les llistes nord-americanes, mostrava perfectament la capacitat de la banda de convertir un clàssic pop en un èxit contemporani i ballable.
2: Bé, aquesta notícia, escolteu-la bé. Que parlem de música, però de la música de casa nostra, del nostre petit municipi. El casal parroquial, organitzat pel grup d'escoltes pioners dins les festes de Nadal, es va celebrar un entranyable festival de cançó infantil que va animar la comunitat i va donar veu a moltes veus joves de l'època, dins d'un context en què la música era, per a molts, una forma d'expressió i trobada social. El primer premi va recaure en el nen Pere Jaume, de Barcelona. El segon premi va ser per al grup Jíbaras, format per Maria Rosa Rovira, Judit Gironès i Mireia Badosa.
1: Mira, les conec totes.
2: Ah, que les coneixem,
1: sí,
2: eh?
1: Tant, sí, són de la meva època.
2: Eh, que sí? Bueno, la meva ja no, però ja la recordo. El tercer premi va ser per al grup Pamboli, integrat per Isabel Roig, els germans David Raquel i Yolanda Giberta, i Joan Golf.
1: També els conec
2: també,
1: tots. Són,
2: els
1: de, són de la meva edat. Sabem any amunt, any avall.
2: També es van otorgar premis de consolació a Immaculada Puigverd, Maria Mercè, Maria Teresa Jaurés i Xavier Salvanyà.
1: Ah, aquest sí que no aquest... el coneixem.
2: No, eh, que no?
1: No, la ràdio no el coneix ningú.
2: No. Reconeixent així l'esforç i el talent de tots els participants, molt lligat a l'esperit de comunitat i de cultura popular que vivien moltes entitats de joventut del moment.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta és una de les cançons que més m'agraden d'en Lluís Llach, Vaixell de Grècia. Seria capaç d'escoltar-la i cantar-la una vegada rere l'altra. Aquí el vaixell esdevé una metàfora de les societats sotmeses a règims autoritaris, com la dictadura dels coronels a Grècia o la dictadura franquista a Espanya, amb els seus pobles atrapats entre por i dolor, intentant inflar les veles per navegar cap a la llibertat. Una imatge molt potent que parla de la mateixa pena i esperança compartides entre tots dos pobles i del desig de veure's i avançar cap al mateix port. I m'agradava, perquè aleshores jo ja tenia consciència política i entenia perfectament la metàfora. I per mi, sí, efectivament, era i és un himne de llibertat.
2: Exactament. Sí, senyora, no hi afegeixo res més. Durant els primers anys 70, la censura del règim franquista a l'estat espanyol seguia molt estricta, especialment amb els missatges polítics i en llengües pròpies com el català. Això obligava els artistes compromesos a utilitzar metàfores o imatges poètiques per expressar crítiques o reflexions sobre la repressió i la manca de llibertat. Cançons que parlaven de por, de cadenes o de vaixells que navegaven. Sovint amagaven, sota una aparença lírica, un desig de canvi social i de fi de la dictadura.
1: El 1974, Llach va publicar I si canto trist, un disc que recollia cançons seves i on la peça que dona nom al treball és un bon exemple d'aquesta expressió metafòrica. Està inspirada en la condemna a mort d'en Salvador Puig Antich. Parla en paraules senzilles de dolor, de por, de memòria, però també de la resistència de les persones que, malgrat tot, estan lluitant. De fet, aquella cançó i d'altres del disc que van ser interpretades amb gran complicitat del públic, que vivia conscientment el context de repressió i de censura de l'època i que ho entenia perfectament, per molt que hi hagués censura.
2: Llach mateix havia passat 4 anys a l'exili a París per escapar de la prohibició que el règim havia imposat als seus concerts i cançons, després d'un inici de la carrera on la censura li va causar greus problemes. I va tornar a actuar al Palau de la Música de Barcelona el 2 de febrer de 1974, justament per presentar Ins i si canto trist. Aquell retorn va ser un moment molt important. No només va poder cantar de nou al seu país, sinó que ho va fer amb cançons carregades de significat social i polític, en un context de final imminent del franquisme, quan encara la repressió seguia ben present.
1: De veritat, Anna, que al llarg de les properes setmanes tindrem ocasió d'escoltar les millors cançons d'aquest disc.
2: Sí, sí.
1: Per mi, tan extraordinari. M'agraden totes, i quan dic totes vol dir totes. Però, mira, ara canviarem de registre per girar la vista i fixar-nos en el començament de la música disco.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el trio femení amb l'Abel, el trio femení amb l'Abel Gavan, l'Abel va sacsejar les llistes de Bambley Marmalat, un himne de disco i soul que combina ritme potent, harmonies femenines i una lletra atrevida sobre seducció i desig nocturn a Nova Orleans. Ah, amb aquell famós, amb aquella famosa estrofa en francès, "Voulez-vous coucher avec moi ce soir?" La cançó no només va ser un èxit comercial immediat, arribant al número 1 a les llistes nord-americanes, sinó que també es va convertir en un símbol de força femenina, sensibilitat i llibertat d'expressió, tot mantenint una actitud descaradament festiva i provocadora que definia l'energia del disc i del moment. Jo, a mi, en aquesta cançó hi ha un tros de la cançó que sembla que digui molta xocolata hi ha, hi ha... No sé exactament el que diu, però a mi em sona molta xocolata que hi ha.
2: Hi havia molta xocolata.
1: Bueno, aquesta és la gràcia de no saber idiomes i així la imaginació pues, va que vola.
2: Era el 23 de juliol de 1974... Badia Masabdi va morir a Zale, a Líban, lluny de les escenes vibrants del Caire que havien marcat gran part de la seva vida i llegenda. Nascuda com a Wadiga Masabdi el 1892 en una família libano-siriana, la seva trajectòria va ser tan intensa com els escenaris on ella mateixa va triomfar, des de buscar un futur entre París i Buenos Aires de jove fins a convertir-se en una de les figures més influents de l'entreteniment de l'Orient Mitjà.
3: Ma habitx el ras el mubtazel. No, zaman can ras, kullu ras bat. انا نوعت الراس دخلت عليه اسبانيولي ودخلت عليه تركي ودخلت عليه العجمي دخلت عشان يبقى مش ممل.
1: Segur que fins aquí no sabeu de qui parlem, oi?
2: Potser sí, potser
1: ah,
2: no.
1: Potser no. Qui era Badia Masabdi? A principis de la dècada de 1920, amb el Caire com a epicentre cultural cosmopolita, Badia va obrir el famós Casino Badia, o Casino Òpera, un cabaret que va transformar completament la dansa del ventre en espectacle professional. Allí va introduir coreografies, moviments molt més amplis, vestuari com de Hollywood i un ús escènic sofisticat que van convertir aquest local en una mena de Broadway del Nil, on es llançaven les futures estrelles de la dansa i el cinema egipci, com Samia Gamal i Taya Carioca, dues reines de la dansa del ventre i actrius, i on les varietats musicals i teatrals atreien molts turistes, intel·lectuals i també celebritats de l'època.
2: De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el Casino Badia va esdevenir un punt de trobada inusual on militars, oficials, espies i societats cosmopolites es mesclaven entre les cadires i el fum del Margilé, cosa que va alimentar rumors i propaganda. La màquina nazi va acusar Badia de ser una espia britànica i traïdora per l'afluència de personalitats occidentals en el seu club. Quan Nasser va assumir el poder a Egipte, els temps van canviar. Els cabarets van ser perseguits i Badia va acabar venint al seu imperi i retirar-se al Líban, on va viure els darrers anys lluny de l'escenari que havia dominat durant dècades.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el grup britànic Paper Lace va publicar The Night Chicago Died, la nit que Chicago va morir, un single que es va convertir en número 1 al Billboard Hot 100 als Estats Units, va arribar al número 3 al Regne Unit i el 2 al Canadà. 1, 2, 3. La cançó, escrita i produïda per Peter Callender i Mitch Murray, és una narració dramàtica que ens situa en una nit fictícia, aquesta és la clau, fictícia, de 1920 a Chicago, ocupada pel mafiós Al Capone, i descriu un tiroteig entre gàngsters i la policia, vist a través de la veu del narrador, que recorda com la seva mare prega mentre la ciutat es troba en guerra i el seu pare, policia, torna finalment a casa sa i estalvi. Fins aquí la ficció. Ara, la realitat.
2: El cert és que els autors mai havien estat a Chicago quan la van escriure i van confessar que es van basar més en les pel·lícules de gàngsters que en els documents històrics. Però és innegable que es basa en un fet que sí que va passar, la massacre de Sant Valentí de 1929.
1: Doncs vinga, va, la realitat. La massacre del dia de Sant Valentí va tenir lloc el 14 de febrer, clar, era Sant Valentí, de 1929 a Chicago, en plena llei seca, que prohibia la venda, producció i transport d'alcohol als Estats Units. Aquestes prohibicions van crear un mercat negre molt lucratiu que va donar peu al crim organitzat i a bandes que es disputaven territoris i rutes de contraband. Les prohibicions mai són bones. Aquell dia, 7 membres de la banda dels Moran van ser assassinats a trets davant d'un garatge al nord de Chicago, presumptament per ordre del famós gàngster Al Capone, que buscava eliminar la competència i consolidar el seu control del negoci de l'alcohol. Els assassins van arribar disfressats de policies, fet que va afegir dramatisme i confusió sobretot a la massacre. I l'esdeveniment va impactar tota la ciutat i es va convertir en un símbol de la violència sense control dels anys 20.
2: Aquells anys 20 dels Estats Units, coneguts com els bojos o eufòrics anys 20, estaven marcats per una combinació de prosperitat econòmica, innovació cultural i crisi social. Molta gent freqüentava locals clandestins, casinos i clubs nocturns, on es podia veure i socialitzar en secret, mentre bandes criminals com les d'Al Capone controlaven aquests establiments i generaven una atmosfera carregada de tensió i violència. La llei seca, lluny de frenar el consum, va alimentar conflictes armats, contraband i assassinats, fent ciutats com Chicago es convertissin en epicentres d'inseguretat i llegenda urbana. Una atmosfera que inspiraria després pel·lícules, cançons com La nit que va morir Chicago i una fascinació mundial pel món dels gàngsters.
1: La llei seca, que va començar el 17 de gener de 1920, es va acabar oficialment el 5 de desembre de 1933, 13 anys després, quan es va ratificar la 21a esmena a la Constitució, que el que feia era revertir la prohibició i permetre de nou el consum legal de l'alcohol. Ara, els grups criminals, no que no van acabar, no. Em temo que encara són allà i, de fet, a tot arreu.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: L'any 1974, Richard Cocciante, cantautor nascut a Saigon i criat a Roma, amb arrels italianes i franceses, va fer el seu gran llançament internacional amb Bella sense ànima, el primer single del seu àlbum Ànima. La cançó va arribar a número 1 de les llistes italianes i va ser un dels temes més venuts de l'any a Itàlia. Es va consolidar com una de les veus més potents de l'italopop dels anys 70 i va establir el seu estil dramàtic i intens. La lletra, jo no sé si la recordeu, parla d'una relació trencada i parla des de l'amargor i el desencís, amb frases que reflecteixen dolor, confrontació, però també un lirisme directe que va despertar el debat en aquell moment, fins i tot amb crítiques de certes organitzacions feministes i censura a la televisió italiana per algunes línies considerades, diguem-ho així, controvertides. La veritat és que aquestes lletres d'aquestes cançons italianes de començaments dels 70 més masclistes no podien ser. I aquí vull fer una consideració. Les crítiques feministes que es comenten avui majoritàriament són posteriors. És a dir, no eren aquestes crítiques un fenomen destacat als anys 70. Quan Bella sense ànima es va publicar el 74, la societat italiana i mediterrània en general tenia uns valors molt diferents i la cançó es veia principalment bé com una balada dramàtica d'amor i ruptura, plena d'emoció, i no hi havia gaire consciència pública sobre aquest masclisme en aquestes lletres de les cançons pop. És que en aquesta lletra quasi que al final s'esdevé una violació. Els adolescents, sí, l'has d'escoltar, Anna. Els adolescents i joves de l'època només sentíem la intensitat i el patiment emocional, però no aquest component de desigualtat o de dominació que ara, amb una certa perspectiva, doncs ja ho percebem. En fi, canviem de tema.
2: Som-hi, doncs. En el 1974, en l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en un ple municipal extraordinari, es va acordar obrir un expedient per a la cessió de terrenys al Ministeri de Justícia destinats a la construcció d'un edifici que acollís els jutjats de primera instància i instrucció i el jutjat de districte. La idea era oferir un servei judicial centralitzat i modern que donés cobertura no només a Arenys de Mar, sinó a tots els municipis del partit judicial número 6 del Maresme i Baix Montseny, que aleshores formaven part del nostre districte judicial. Els terrenys escollits estaven al carrer Santa Clara, just al costat del convent de les Clarisses.
1: On són ara? El que passa que aquell era un edifici llavors modern, perquè es va començar a construir a partir del 74 o 75, i ara ja són els nous i els, esperem, o no, definitius,
2: o no.
1: Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
1: Abans
2: si
1: la...
2: més no, els hauran, sí, d'ampliar.
1: Oh, és possible, és possible. Abans de la construcció, el jutjat estava a la Casa de la Vila, és a dir, on està l'Ajuntament, a les dependències de l'Ajuntament. El nou edifici judicial estava pensat per acollir un jutjat de primera instància i instrucció amb els corresponents habitatges pel jutge d'instrucció i per l'agent judicial que havien d'estar de guàrdia permanentment. Això no ho sabíeu, eh? Això
2: no,
1: dels habitatges?
2: No, no.
1: Sí. I un jutjat de districte per judicis de faltes i cognicions de baixa quantia. Aquesta configuració amb habitatges incorporats reflectia les necessitats reals del servei judicial i l'organització típica dels anys 70 a municipis cap de partit judicial. Això, sí, després ja es va reestructurar, ja no van ser habitatges per als jutges.
2: Ara deuen ser...
1: Igual que aleshores es feien també les cases dels mestres al costat de les escoles.
2: Sí, exacte. La construcció es va completar més tard, permetent concentrar tots els serveis en un edifici propi, modern i funcional. Aquell projecte va posar les bases de l'administració de la justícia a Arenys de Mar durant tota la dècada dels 70 i 80. Amb els anys, l'edifici va evolucionar. Es van afegir més jutjats, com el jutjat número 2, a finals dels anys 80, moment en què els habitatges interiors van passar a ser exclusivament per als jutges.
1: Sí, sí, la gent judicial ja estava fora. Dos jutges, dos habitatges. Amb la modificació de la llei de planta judicial de 1989, el jutjat de districte va passar a ser el número 3 de primera instància i instrucció, se'n van fer 3 més, en previsió que més endavant en fossin 8, i s'hi van afegir també dos penals. A manca d'edifici per encabir tots aquests jutjats de més, es va habilitar l'edifici xifrer, perquè hi poguessin anar els jutjats 4, 5 i 6 i els dos penals. Ara jo un altre dia ja explicaré la història de com vam haver de sortir d'allà per potes el 1990.
2: Finalment, el 2004, es va inaugurar la nova ampliació que encara avui acull el Tribunal d'Arenys de Mar i altres òrgans judicials del partit.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: L'any 1974, l'artista espanyol Manolo Otero va causar un gran impacte amb aquesta cançó que acabem de sentir, Todo el tiempo del mundo, una adaptació amb lletra del tema instrumental Soleado, que es va convertir en un autèntic fenomen de vendes a Espanya i a Llatinoamèrica i va passar setmanes senceres al número 1 de les llistes a finals de 1974 i a començaments de 1975. Otero havia nascut a Madrid el dia 25 de juny de 1942, era fill d'un baríton d'òpera i una actriu i ja havia desenvolupat una carrera com a actor de teatre, de cinema i de televisió abans de triomfar com a cantant. També era llicenciat en filosofia i lletres. Va utilitzar aquesta veu profunda i seductora, tant cantant com quan recitava, per donar un to molt personal i molt emotiu a Todo el tiempo del mundo, un tema romàntic a mig camí entre la balada i el pop recitat. De fet, tot i que Otero no es va convertir en una gran estrella global, va tenir diversos èxits arreu del món hispanoparlant durant els anys 70 i 80, com Què he de hacer para olvidarte, Bella mujer i María no más. I va arribar a actuar i viure fora d'Espanya, especialment a Brasil, on va establir la seva residència i va mantenir una carrera activa fins ben entrat al segle XXI.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Doncs fins aquí ha arribat el nostre temps avui. Ja no tenim més temps per recordar històries passades o per escoltar més cançons d'aquell temps en què encara tenim la mirada adolescent o descobríem el món dels adults. La setmana que ve, més. Passarem per la fundació d'un partit polític que ha estat clau tots els anys de la transició, Convergència Democràtica. Ja us ho explicarem.
1: Ja ho trobarem la setmana que ve. Aquests i d'altres temes. Ara ens conformem amb dir-vos adeu i en desitjar-vos un bon cap de setmana. En directe ens trobareu tots els divendres a les 11 del matí. I, naturalment, teniu el podcast a radioarenys.cat. Només cal clicar a la carta i buscar el programa La banda sonora de la nostra vida. Ara sí, que passeu un esplèndid cap de setmana.
0: Adéu-siau, a reveure.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Perafita número 1.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat el passat dimecres. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveuen que s'arribin als 40 graus o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C60 Argentona deixa un carril tallat direcció Granollers. A banda, també un altre accident a l'AP7 a Barberà deixa també vehicles al voral sentit Tarragona i amb dos accidents provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Vinga, cors contents.
1: Avui més que mai,
0: com
1: Marc Sánchez.
0: Com ens diuen, la nostra amiga Montse Roig, que ens diu cors contents.
1: Som els cors contents.
0: Cors contents.
1: Marc Sánchez, no hi podem fer-hi més.
0: Ai, tant de bo, sí, tant de bo siguéssim cors contents sempre.
1: Ai, sí, tant, i tant. Perquè, escolta'm...
0: Què, quina calor, eh?
1: Quina calorassa.
0: Són cors desfets.
1: Som cors desfets, eh? Sort de l'aire condicionat que de tant en tant et va revifant.
0: Jo estic
1: molt xof,
0: eh?
1: Perquè si no, estaries tirat a terra, eh?
0: No, jo estic molt xof, xof, xof total.
1: Home, Marc Sánchez.
0: Home, de veritat.
1: És massa, això.
0: Això...
1: Escolta'm, però sí, estem tots just a principis de juny, com qui diu.
0: No sé com estarem amb Festa Major, amb Sant Roc.
1: T'ho dic jo, que tinc... O sigui, jo faig casal d'estiu. Tu saps que faig casal d'estiu.
0: Doncs prepara't amb els nens, eh?
1: Jo estic per comprar-me, ja li he dit a la Laia, que tu ja la coneixes, la Laia, comprarem un parasol quan baixem... És veritat.
0: I baixareu tots a sota el parasol.
1: No ho sé com ho farem. Però t'ho dic jo, que em compraré alguna cosa.
0: Ja t'ho dic jo, feu activitats a la platja tot el dia.
1: Sí, sí, sí.
0: Què heu de fer?
1: Sí.
0: Passar la calor en remull,
1: clar,
0: no? O què?
1: A piscina o platja? O que anem sí. Aquí a Arenys de Munt, que està
0: aneu
1: molt bé.
0: Aneu a la piscina d'Arenys de Munt, molt bé.
1: Ah, està molt bé,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, que pugeu amb el bus.
1: Amb el bus, i
0: molt
1: tornem
0: bé,
1: amb el bus, i
0: bé. Molt bé, molt
1: bé. La veritat, que molt bé. I molt està bé. Molt bé la piscina d'Arenys
0: sí,
1: de Munt, eh?
0: Sí, sí, tant.
1: T'ho dic en sèrio.
0: Sí, allà, davant dels Sobirans.
1: Està molt bé, no, i molt macos, de veritat, i des d'aquí. Gràcies, ho dic de veritat, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, que sempre ens facilita les coses al casal. Ho dic de veritat, no és per
0: no,
1: res.
0: Sí,
1: escolta'm,
0: sí.
1: Som veïns, ells
0: Arenys
1: ja ho saben,
0: Munt,
1: també.
0: Arenys de Munt, sempre Arenys de Munt.
1: Home,
0: per sobre de tot,
1: de
0: Arenys
1: veritat,
0: de Munt.
1: Per favor.
0: Sempre Arenys de
1: Munt.

0: Escolta, passarem un Sant Joan calorós.
1: El teu sant.
0: Sí, exacte. Doncs, a veure, mira, nosaltres ens hem de tornar a posar una mica papals. Perquè una de les nostres fervents seguidores va ser present a la visita del Papa Lleó XIV.

0: Haguessis pogut posar aquella cançó tan horrorosa que van cantar. Papa León, Papa León.
1: Posat aquesta que és l'himne, que vols, Marc Sánchez. A més, això ha sigut una cosa doncs d'última hora que ens va passar la nostra estimada oient,
0: sí, sí,
1: la Montse.
0: Sí, la Montse Roig, que hem esmentat al principi, oh, doncs això que va ser la nostra misària allà,
1: exacte,
0: a l'església dels Agustins, doncs,
1: mira,
0: que hi va anar-hi,
1: anem a posar
0: i ens va fer una mica de reportatge.
1: Sí, vinga, primera foto. Mira-la, mira-la. Aquí, amb mira-la, la reportera de la Sonsoles. Em sembla que es diu Paloma, aquesta noia.
0: No sé.
1: I una altra. Mira, mira.
0: Aquí ja són soles. Sí, va sortir aquí darrere.
1: Amb la Montse allà. Mira, la Sagrada Família se prepara per la llegada del Papa.
0: Sí, sí.
1: I aquí la tenim, mita-la, mita-la. Això és a través de la tele.
0: I la va beneir el Papa.
1: No em diguis.
0: Home, perquè va entrar, va poder entrar a l'església dels Agustins.
1: Oh.
0: Per la seva condició també de persona amb una, sí, minusvalidesa, doncs tenien un accés més proper.
1: Sí, més directe.
0: I llavors el Papa la va beneir. Tenim la Montse beneïda.
1: Mira, mira, i aquí tenim un vídeo també, mira. Mira, mira,
0: mira,
1: que aquí...
0: mira com passa la Montse.
1: Escolta'm.
0: Montse! I l'anima, que es porta claca.
1: Mita-la, mita-la.
0: Ella pel mig. Montse!
1: Clar que sí, Montse, mira-la.
2: Montse! Puja, puja!
0: Puja, puja!
1: Molt
2: bé.
1: Home, Montse, mira, aquí tenim un. I ara, espera't que posarem l'altre, perquè ens han enviat dos de vídeos,
0: sí,
1: eh? Escolta'm, a veure, que el trobem.
0: A veure, ai, el play.
1: Espera't un moment, perquè... Aquí, a veure, un moment, eh?
0: Na, na, na.
1: Mira, aquí, mira. A veure, mira-la, aquí la tenim.
0: Mira-la.
3: Tota la plaça buida, sí? Doncs esperem el Papa. Vivi, ostres, dono moltes gràcies.
1: Apa, i aquí la tenim, la Montse.
0: Aquí, Em sembla que va arribar sobre quarts de 10 i el Papa arribava a les 6 o 7 de la tarda, és a dir, va estar una bona estona.
1: Déu-n'hi-do,
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Poca broma, poca broma.
0: La Montse, que ens ha donat aquestes imatges, de que va estar amb el Papa... I bé, tot i que no ens ha passat... Clar, hi ha la foto. Diu que ella, algú li va fer la foto amb el Papa, però...
1: Ai, a veure si la troba.
0: Però, clar, diu, clar, no sap qui és i ara
1: doncs
0: no...
1: Doncs des d'aquí fem una crida.
0: Ha estat la cerca i captura de la persona que li va tirar la foto.
1: Fem una crida, si us plau, la gent que li va fer la foto a la Montse Roig,
0: sí,
1: aquesta noia que veieu en pantalla amb la reportera de la Sonsoles... Sí. Doncs que va sortir per la tele, precisament, o sigui que, escolta'm...
0: Sí, sí.
1: Doncs que ens escrigui aquí la ràdio, i nosaltres les posem en contacte.
0: Tenim correu de Corpresos, no ho sé.
1: Sí. Però el que passa és que era quan encara érem un podcast.
0: Ah.
1: Era Corpresos el podcast... @gmail.com, perquè, clar, vam trigar un any a que ens acceptessin les altres instàncies. En les redes socials ja ho estem canviant. Però, clar, el mail encara... Ja el canviarem. Ara serà Corpresos el programa.
0: El programa.
1: El programa.
0: No el programa, el programa.
1: El programa, Marc Sánchez, sisplau.
0: Ai, molt bé, doncs res. Vinga, doncs,
1: res, des d'aquí,
0: Montse,
1: gràcies,
0: i Montse. Gràcies.
1: I escolta'm, enhorabona per la visita que
0: I
1: vas
0: tant.
1: Poder fer.
0: A tothom rep la benedicció del Papa.
1: Perdona, escolta'm, que hi havia molta gent que la buscava,
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I apa, doncs
0: escolta'm,
1: i que ja ho vam dir que va estar molt bé. Tot l'espectacle de la Sagrada
0: Família.
1: Ah, ja ho vam
0: dir, sí, que no hi havia ni punt
1: millor,
0: de comparació.
1: El millor, i tothom ho diu encara,
0: Pels segles dels segles?
1: Amén, escolta'm. Anem. Doncs vinga, seguim i ara anirem a la revista... Anem per la revista Hola, Marc Sánchez. Estàs preparada?
0: Sí que venga. Hi ha Papa, però és Papa d'una altra manera.
1: Vinga, un Papa petit.
0: Què és aquesta cançó que poses?
1: A veure si... A veure.
0: Em sona.
1: Bé, Marc Sánchez, aquesta té història, Aquesta cançó, precisament, Històries. Vinga, va, versió moderna, L'hem posat en versió moderna. Mítica de les mítiques.

0: Versió remix.
1: Versió remix de l'Històries d'amor de l'OBK.
0: Ai, que deu tenir 30 anys aquesta cançó.
1: No, és que té anys, eh?
0: Era petita, sí.
1: Déu-n'hi-do, Marc Sánchez, déu-n'hi-do.
0: Vinga,
1: doncs anem per la revista Hola, que dedica la seva portada a Cristian Gálvez i Patricia Pardo, que concedeixen la seva primera entrevista junts amb motiu del paper que van jugar precisament al Bernabéu.
0: M'ho criticat.
1: Sí.
0: Però què durant fa la visita del Papa? Però sí, justament han rebut moltes crítiques.
1: Sí.
0: Que van de bons cristians, ara.
1: Això sembla, sí, mira. Doncs això. I diu, nos salvamos mutuamente, diu la parella.
0: Veure,
1: i tant que es van salvar.
0: Fem un incís. Per a mi veure, aquest noi, el Cristian Gálvez, em cau malament.
1: Sí,
0: des de que sé que alguna cosa va passar amb el Modena Cid.
1: I ella no ho ha volgut
0: ella
1: dir,
0: ella no ho ha explicat mai. Em sembla que no s'ha sapigut mai.
1: No ha volgut mai.
0: Però
1: fa mala espina.
0: Que ells havien sigut matrimoni, es van separar, però que alguna cosa obscura hi ha.
1: Sí.
0: Per això aquest noi, des que sé que va fer això al Modena... Alguna cosa va passar amb el Modena Cid.
1: Alguna cosa va passar que no es va dir.
0: Que aquest noi no
1: és trigo limpio.
0: No em cau bé, però és una cosa meva, eh?
1: Sí, no, a mi també em passa. No? Sí. Des de llavors que no el miro igual.
0: No, és que no?
1: No.
0: No.
1: No, no. Doncs bé, aquí el tenim,
0: doncs,
1: que diu...
0: Doncs vinga, si s'han salvat, doncs felicitats,
1: sí,
0: també.
1: Sí, felicitats, eh? I sí, diuen un emocionante relato de la història d'amor i fe que transforma sus vidas.
0: Tan cristians.
1: Això sembla? No sé. Carai.
0: Vinga,
1: la infanta Cristina anava a dir, si fos tan cristiano l'haguessis fet el que li vas fer a la pobra
0: a
1: l'Almudena,
0: sí.
1: Allò de deixar-la pobreta d'un dia per l'altre, no sé, no em va agradar. La infanta Cristina deixa la seva feina a Ginebra i es trasllada definitivament a Barcelona. Tornarà a la Caixa.
0: Torna a la Caixa.
1: Marc Sánchez.
0: Bueno, no treballava allà per la Caixa.
1: Jo diria que estava
0: amb
1: una altra sucursal.
0: Una sucursal de no sé què de Ginebra.
1: Sí.
0: Bueno, mira,
1: torna a
0: allà la torre aquella.
1: I per últim, el León 14, juntament
0: Papa
1: a...
0: León.
1: Papa León. A Felipe, amb el Felipe, eh?
0: El rei al rescat.
1: Sí, perquè el va rescatar perquè es va espatllar el motor de l'avió quan havia de tornar de les Canàries.
0: Jo crec que aquest papa... Entre el xou de Madrid...
1: Com es nota que és espanyistan, això?
0: És que...
1: Marc Sánchez, sí o no?
0: Entre el xou patètic de Madrid i...
1: Horrible.
0: Deixa'm-ho estar, sort que Barcelona ho va salvar.
1: Sort que ho va salvar Barcelona, però després Canàries un altre cop, adiós. Escolta'm.
0: Deixa'm-ho estar, vinga, va, canviem.
1: Allò entre plàtanos i bananeres. Sí o no, Marc Sánchez?
0: Que deu estar. Parlem de Canàries, que és molt bo.
1: Això és molt bo, això sí, això que és veritat. Això és veritat. Doncs això, eh? I bé, passem de la revista Hola a la revista Semana. Vinga. Lluís Miguel, canviem de música, Marcel.
0: Pensaves, prava l'amor.
1: No, és que la posem sempre. Posem el reloj. Vinga, que també és maca.

0: Doncs, a veure, anem a la revista Semana.
1: Semana.
0: Perquè dona l'exclusiva de que Luis Miguel el tenim ingressat a Nova York després de sotmetre's a una delicada intervenció quirúrgica.
1: Sí.
0: Sembla ser que l'evolució del cantant està sent favorable, tot i que no ha transcendit de què es tracta aquesta intervenció. Però, déu-n'hi-do.
1: No se sap el que ha passat, no?
0: No, no, no ho diuen. No ho diuen perquè, a part, si no, jo crec que ja s'hagués infiltrat. El ja. Que passa és que hi ha un...
1: Bé, esperem que es recuperi, que es millori, clar que sí.
0: Un secret de sumari, en aquest cas, amb el tema mèdic, i esperem que millori, que es posi bo, eh?
1: Sí, i tant.
0: I Irene Rosales, que presumeix de tipus, juntament a Guillermo, la seva parella. Després parlarem amb ella. Parlarem amb ella, no.
1: Ah, d'ella.
0: No
1: tocaràs?
0: No, no. D'ella, que els breakings. I sota d'ells veiem una finestreta dedicada a l'històric pas del Papa León,
1: sí,
0: per Espanya. I per últim...
1: Ai, això...
0: Quines són les parelles dels jugadors de la selecció espanyola?
1: Calia,
0: Marc Sánchez?
1: Cal?
0: Dic jo. Calia fer això?
1: Cal?
0: Doncs sembla que la setmana ho volia, i així ho ha fet. Aquí tenim...
1: A veure, quina és la més guapa, quina és la més prima...
0: Mira, tenim a la Min...
1: Quina és la més simpàtica, quina és la més...
0: Tenim a l'Olmo, i tenim...
1: El Cucurella.
0: El Cucurella, que
1: calla,
0: ens ha fet...
1: Calla,
0: Marc Sánchez, perquè ha fet...
1: No, quin mal el Cucurella.
0: Ha fet molt de mal, això.
1: No, no.
0: Més és que després han començat a sortir vídeos d'ell, que si el Barça, que si no sé què...
1: Espanya, saps que alguns mitjans feien broma que deien que el Madrid ha de recórrer la masia del Barça?
0: Per tenir un jugador de la selecció. És fort,
1: No sé, perquè en Cucurella és una mica cabra boja.
0: Sí, sí.
1: I se li deuen fotre, segurament,
0: Sí.
1: Però...
0: Home, ha quedat una mica malament,
1: Viu a l'Ella, oi?
0: Sí, viu a l'Ella.
1: Bueno, juga a Anglaterra, sí, però ell és de l'Ella.
0: És de l'Ella.
1: Maresmenc.
0: No sé, jo, de veritat, que... Bueno, hi ha molta gent...
1: Un impacte quan ho vaig sentir en Basté.
0: Jo vaig dir, no pot ser.
1: Aix.
0: Doncs mira,
1: vinga, va,
0: cap al Madrid.
1: Disgustos.
0: I farem. Apa, nosaltres continuem i anem a 10 minuts. Vamos a la playa, Marc Sánchez.
1: Es que te sales, avui, amb les cançons.
0: Vinga.

0: Doncs, Marc Sánchez...
1: Se'n va a la platja, no?
0: Exacte, 10 minuts, ofereix una foto de Cristina Pedroche en biquini. La presentadora es va desplaçar a Eivissa per acompanyar el seu marit, el David Muñoz, recordem, el cuiner, a la inauguració d'un dels seus restaurants, Street Show. Street Show.
1: Street Show. Carai.
0: Què et sembla?
1: Molt bé.
0: A la illa. I, bueno, perfecte, la tenim aquí, pues mira.
1: Doncs estupenda, la platja.
0: Treball i amor a Eivissa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I després veiem una trucada a conèixer quins són les parelles de... dels jugadors
1: de la Roja. No, perquè cal fer aquestes coses, de veritat.
0: Què és això?
1: No, no, no.
0: No pot ser, no pot ser, no. I després, Doña Letícia, que va a la Fèria del Libro de Madrid, i al faldó, un espectacular Kate Middleton a la celebració de l'aniversari del Carlos III.
1: Ah, molt bé, felicitats. Va ser el seu aniversari.
0: Això sembla, què et sembla?
1: Molt bé, doncs felicitats.
0: Felicitats, enhorabona.
1: Per molts anys. Happy birthday.
0: Happy birthday to you.
1: Yeah.
0: I, bé, fins aquí la 10 minuts.
1: I ara anem per la que considero que és la més normal de totes les revistes.
0: Vinga, va, doncs anem a la revista Lectures.

0: o no era una doble?
1: No era una doble. De fet, avui he vist un vídeo de la Shakira amb un, l'últim concert que acaba de fer, fent mofa d'això. Entra al concert com si fos Michael Jackson, arriba ella amb les ulleres, igual, quasi com si... com que anava en la inauguració,
0: mundial, sí.
1: Es treu les ulleres i diu «Soy yo, bienvenido al
0: Bé, estàs bé aquí.
1: Bueno, molt
0: home,
1: bé, Shakira.
0: És que la gent, de veritat, la gent s'avorreix a les xarxes socials, la gent s'avorreix.
1: De veritat, no sé. Va començar a fer unes elucubracions,
0: sí,
1: que dius, per favor, vull dir, és que això ja és rizar el rizo,
0: sí,
1: lo grande.
0: Sí, sí, sí, pobra Shakira.
1: Ja només li faltava això, pobreta.
0: Sí, sí.
1: Ai, doncs vinga, la lectura és que porta com a protagonista a Candela Peña, l'actriu que, bé, atravessa un dels seus millors moments professionals. Diu en portada, mi triunfo és el de la mujer normal.
0: Home,
1: és tal qual.
0: Sí, m'encanta quan surt a la Revuelta. I...
1: és que és tal qual, i amb el Marc Giró també surt.
0: Sí, i el... ara ha fet aquesta pel·li que també està triomfant,
1: sí,
0: aquesta de la Desconocida.
1: Sí.
0: I, ja l'he vista, està molt xula.
1: Fa molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: És molt bona actriu, la veritat.
0: I parla en català, que dius...
1: Sí, sí, sí, sí, no li importa, no li importa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això és important. I després, un altre gran professional és Julio Otero, que fa 50 anys en el món de la comunicació.
0: Molt bé, felicitats.
1: I diu, la família és la que te sostiene. Diu la locutora gallega que parla també una mica del càncer i de que un dels moments doncs, més delicats de l'any és quan ha d'anar a revisió i dir-li que està bé i que està neta de nou. I per elles això és el millor regal. Igual que la família, eh? Sens dubte, sens dubte. I la Sagrada Família que escolta enlluerna el món a l'última jornada del Papa a Barcelona, a sota, i la festa de Shakira, la inauguració del Mundial de Futbol, que va ser espectacular i que va agradar
0: a tothom. Home, va agradar amb audiència, tinc entès, no?
1: Totalment, totalment.
0: Sí, més que amb Bad Bunny aquest.
1: Sí, sí, clar. És que, i la cançó a mi m'agrada, eh? O sigui,
0: sí, és on s'enganxa.
1: S'enganxa, bueno, és que és una cançó de mundial festiva,
0: sí,
1: divertida, no? Vull dir,
0: sí,
1: és una mica el que cal.
0: Ah, exacte.
1: Molt bé.
0: Vinga, anem per si hi ha algun breaking.
1: Vinga, breaking news. A veure si tenim algun breaking per aquí.
0: Tenim
1: dos breakings. Un breaking estiuenc, un breaking de Irene Rosales i de Kiko Rivera. Primer
0: sí,
1: començarem pel Kiko Rivera, acabarem amb l'estiuenc, que és la cançó que ja ha tret la nostra estimada Verónica Romero amb el King Africa, que l'acaba de treure.
0: Val.
1: I que, per cert, escolta'm, el King Africa, fa poc que s'ha celebrat el Cabró Rock, que és un dels
0: sí,
1: festivals més importants de la música en català. Doncs, escolta'm, King Africa, de convidat, el Cabró Rock,
0: ah, sí,
1: de sorpresa, que va sortir allà mig a cantar la bomba.
0: Ai, que bo! Sí, sí, sí. Molt bé.
1: I, bueno, suposo que deu estar per aquí. I mira, ha fet
0: una actuació. Molt bé, molt bé.
1: Doncs comencem per la notícia del Kiko Rivera i de la Irene Rosales.

0: de què hi té l'Ítaca Corta?
1: A veure, explica.
0: A veure, jo t'explico. Això és com un colabrot. Resulta que la Irene Rosales ha fet un anunci que no li ha agradat al Kiko.
1: Un anunci de què?
0: Un anunci. El vols veure?
1: Atenció, de la tele?
0: Un anunci de, amb balles publicitàries
1: de publicitat.
0: Per tot Madrid i tot.
1: Què anuncia?
0: Vale. Vols veure-ho? Atenció, la gent que estigui a les xarxes socials, que ens estigui veient, Marc Sánchez, és un anunci de Kikos. Ah! I diu, la frase diu, un mix con un mal Kiko és un mal mix.
1: És boníssim.
0: És mireu.
1: És boníssim.
0: És molt bo. De Grefusa.
1: És boníssim.
0: És que és molt bo. Un mix con un mal Kiko és un mal mix.
1: Jo em vas fer que és el millor de la temporada,
0: no,
1: això.
0: No, això ho tenia que guardar per avui. És que... Pues això es acaba de passar. I resulta que li han preguntat a la Irene Rosales, perquè el Kiko s'ha enfadat. Bueno, i clar, ella respon i ha dit això. A veure, això...
2: Irene, guapa, buenos Irene, días, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, felicidades.
3: Gracias, muchas gracias.
2: Vaya cumpleaños.
3: Sí, familiar.
0: Això és perquè va ser el seu aniversari.
2: Ah, te quiere Guillermo.
3: Pues sí, me quiere muy bien.
2: I tu,
3: quiere mucho y muy bien.
0: Això ha acabat de sortir del forn de la revista Hola.
1: M'encanta, m'encanta.
3: Oh. Simplemente una campaña y me lo ofrecieron y trabajo yo encantada de hacerlo. Además, un equipo de 10 y nada.
4: ¿Qué te parece que Kiko se lo haya tomado mal?
3: Bueno, yo he hecho mi trabajo como lo tenía que hacer y nada, que salgan muchas campañas y mucho trabajo.
2: Tú sabes lo que ha dicho Kiko, ¿no, Irene? Que mires dónde estabas antes, dónde estás ahora.
3: Yo sé lo que yo he disfrutado, yo sé lo que yo he disfrutado y lo que estoy disfrutando con el trabajo y ya está. Simplemente me he ofrecido, no, me he ofrecido, no, me lo han ofrecido y yo he aceptado y...
2: ¿Tú no te arrepientes de nada?
3: Yo no me arrepiento de nada, claro que no.
2: Si ¿Considera que has hecho nada malo?
3: No he tirado a nadie por los suelos, ni he criticado, ni he hecho nada...
0: Y ole para ella. Es que lo va a publicar y si te fijas a la story, diu, me he regalado esta lona para mí por mi cumpleaños. Això ella mateixa.
1: Ella mateixa.
0: Bon, és que,
1: no sé,
0: perdona,
1: molt bé.
0: Chapó,
1: molt bé.
0: Irene Ole Rosales.
1: Tu, clar que sí. Chapó. Molt bé, clar, molt bé. I a Grefusa, que... estan dient marques, però mira
0: igual,
1: la vida.
0: No passa res.
1: Han tingut una molt bona idea, sincerament.
0: Sincerament, és que és, és chapó.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: És que quan ho vaig veure vaig dir, ole, això ha de sortir avui al programa.
1: Ideal.
0: Ideal.
1: Molt bé, molt bé. Molt
0: pues
1: bé.
0: Res. Nosaltres sí. Contents que hagi passat un aniversari divertit.
1: I tant.
0: Que també li toca.
1: I tant.
0: Perquè, escolta, amb el que devia aguantar aquesta dona, més val que no ho expliquem. O no, perquè si arriba a parlar de veritat, em sembla que no faria
1: ja parlarà,
0: tanta gràcia.
1: Ja parlarà per
0: sí,
1: un cantó.
0: Seguríssim.
1: Val, i acabem amb...
0: I acabem, atenció, Marc Sánchez, amb Verónica Romero, que acaba de treure el seu hit de l'estiu amb King Africa. Agua pel calor.

0: Agua pel calor.
1: Sí, mira, agua pel calor, vaig a fer jo també.
0: Està al número 6 de Spotify, ja, aquesta cançó. 6 o 7, ja, o sigui, imagina. Déu-n'hi-do, poca broma. Déu-n'hi-do, agua pel calor.
1: Agua pel calor. Ho ballarem els xiringuitos aquest estiu.
0: Doncs sí.
1: Ballarem el Shakira i aquesta.
0: I aquesta. Sí. I li han preguntat a la Verònica, a la revista Cuore, i en una entrevista a Televisió Espanyola, sobre el retrobament, perquè Tinet Rovira va confirmar que es prepara un reencuentro, s'està preparant un reencuentro
1: de
0: 25 anys d'Operació Triunfo.
1: No, ja vau fer els 20, una tornada.
0: I es farà un reencuentro dels 25. I els, li van preguntar què li sembla, perquè estan trucant a tots els triunfitos. I diu que li sembla bé, però per la seva generació serà molt dur, perquè falta un, ja, falta l'Àlex, lògicament.
1: Bé,
0: que es farà, segur que es farà.
1: Sí,
0: però
1: i també ens fa sentir grans a nosaltres quan
0: 25 anys, 25 anys.
1: Bé, acabem
0: doncs
1: amb ella, no?
0: Acabem amb Verònica Romero, que tingueu un bon cap de setmana i una bona verbena.
1: Bona rebella,
0: una
1: rebella.
0: Bona rebella de Sant Joan. Apa.
1: I bon sant.
0: I bon sant a tots els joans. Apa, adéu-siau.
1: Adiós.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, us dono la benvinguda un cop més a El món és digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital. És a dir, sobre el nostre futur.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs, com he dit abans, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV, i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa, o si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
3: Molt bé, doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes, o sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs té un pes molt fort i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
1: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el Papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem la tal com és el text. Héctor.
4: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no? Leo XIV, no? O sigui, es va inspirar en el seu antecessor, per tot, ja es va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que l'encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diré ara de papa Leo XIV, Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció dels llocs de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí, desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta paraula, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
1: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
3: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer, encara que em perjudiqui. Vull dir, són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant, aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fa unes computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en dona una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és algo que no té, no? Vull dir, és algo que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix. No? Per tant, aquestes coses... te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant. I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I de fet no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnifica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
1: Sí, val, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que estàs viatjada, que té tendències, i això sí que, no, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la
4: A veure,
1: construeixen?
4: jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure, passava per allà.
3: Correcto, correcto. Et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
4: Exacte, és que la van...
3: No?
4: Els que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la.
3: Exactament.
4: Exacte, això me volia referir.
1: Sí.
4: Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, ta, ta, ta, ta, ta, que està donant, en realitat, a qui s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no amb el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, per això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? De la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com el Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no sé, tallen de dir-ho, tot això també, diguem-ne, no? De que, no se tallen en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu parer per descomptat, una mena de nou darwini, de neodarwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Els sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dos velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el Papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? O sigui, suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic això, no? Però bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
3: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article, fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que es sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania
4: Soberania,
3: digital, o
4: soberania.
3: ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el Papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, és que ho veiem fa molt de temps que ho estem parlant, no? I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que la gent de Cloud, bueno, la gent d'Anthropics, va treure una nota dient que s'havia d'aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Flight 5, la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que... És com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manel Sant Romà, on ho comparàvem amb això, no? És com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món i a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Per tant, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
4: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 15, no, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 no, números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo de Elon Musk i tota aquesta muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que els posen en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder i volia fer una petita referència a aquest tema amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sap en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un punt com, no sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i no ho dic amb acritud, ni ho dic com una... No ho dic amb... No vull fer insolente, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte a el que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització és un tema dels friquis i l'energia de los ecologistes. O ecolojoides, diem, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí.
1: Parlant de poder, de moral, etc., però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
3: Jo ho veig difícil perquè abans l'Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algú que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? Un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies, degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial, de tot el món, de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem... que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies. Vull dir,
4: Totalment.
3: aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si doncs, podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres o que ens vulguin ensenyar. I això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
1: Héctor.
4: Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo la única cosa que yo de verdad lo de la ONU digital, me parece una muy buena idea, la veis absolutamente difícil de poder controlar. A ver, una petita observación. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem, aquí també té que veure diem, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant. Diem, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrolat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma de model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parli de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, és quan s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és, clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que hace pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps el que és la pereza de pensar.
3: Més que
1: Bueno.
3: la pereza de pensar, és la mancança d'escoltar.
4: Exacte.
3: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç i aquí ens trobem.
4: Exactament.
1: Ens queda 1 minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Doncs teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
3: Doncs, Héctor, mateix.
4: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
3: Jo, per
4: Sergi.
3: acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem vivint ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat. És
1: Res
3: la
1: més. No,
3: conclusió.
1: no puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a lo bèstia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
1: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic. Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcén han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Ràdio Arenys, la primera en música.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui divendres 19 de juny i aquests seran els temes destacats de la jornada. I començarem avui l'informatiu explicant-vos que els centres educatius aranyencs tanquen el curs acadèmic amb la mirada posada en les aules d'acollida, les ràtios i la calor. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. Els dies de vaga han estat un element central en les escoles públiques del municipi, però també han afectat a l'escola concertada. La presentació, pel que fa al nombre d'alumnat, la majoria conserven les mateixes línies, excepte els tres turons, que han guanyat dues.
1: I d'altra banda, Arenys de Mar impulsa la creació d'una taula per la llengua amb l'objectiu de reforçar l'ús del català.
2: La iniciativa ha estat impulsada per un grup promotor de 13 entitats locals i es debatrà en el pròxim ple municipal per formalitzar-ne la Constitució.
1: I el Consell d'Infants d'Arenys de Mar finalitza el curs amb noves idees per millorar la vila.
2: Entre aquests, la instal·lació d'una separació amb xarxes entre el Calissà i la carretera i activitats adreçades als infants.
1: I el cap de setmana ens porta diverses fires a Arenys de Mar.
2: Per una banda, hi haurà la 12a edició de la Fira de la Cervesa a la Parc Oberta de la Riera i per l'altra es farà la Fira de Sant Joan amb una 50a de parades també a la Riera i al seu entorn.
1: I tot plegat amb altres activitats del cap de setmana, però acabarem amb esports i us anunciarem que l'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions esportives pel 2026. Ara tenen un termini de 10 dies per presentar les sol·licituds.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars als centres educatius. Ara sí, us ho dèiem en titulars. Els centres educatius aranyencs tanquen el curs amb la mirada posada en les aules d'acollida, les ràtios i la calor. Els dies de vaga han estat un element també central en les escoles públiques del municipi, però alhora també a l'escola concertada de la presentació, que també els ha afectat. Pel que fa al nombre d'alumnat, la majoria conserven les mateixes línies, excepte els tres turons, que en guanya dues.
2: El sector de l'educació ha estat un dels principals protagonistes d'aquest curs. Les seves reivindicacions han acaparat gran part de l'atenció mediàtica i política. Avui, tot i ser l'últim dia oficial de l'alumnat, les direccions fa dies que tanquen informes del curs i preparen el setembre per quan les aules tornin a estar plenes. Precisament el nombre de ràtios i la manca de recursos per l'educació inclusiva han estat un factor cabdal en les reivindicacions del professorat públic i concertat, unes protestes que continuen presents a les aules i que han estat un repte per les direccions escolars els darrers 12 mesos des dels 4 centres aranyencs, evidenciant el malestar existent entre els docents, però asseguren que tanquen satisfets el curs. Són Eva Vázquez, del Cinera, Eva Vilaró, de la presentació, Sílvia Gutiérrez, del Maragall, i Sandra Obach, dels Tres Turons.
3: El curs es tanca amb molt bona valoració i sí que és cert que hi ha hagut aquestes jornades de vaga i de reivindicacions. Creiem que necessitem encara lluitar per la inclusió.
4: La valoració realment ha sigut positiva perquè realment doncs, totes les vagues que hi ha hagut s'ha tornat a planificar totes les activitats que hi havien programades. Doncs, aviam si podem anar aconseguint el que estem lluitant tots. No?
5: Nosaltres és un sector, la docència concertada, potser que no ens hi adheríem, però ens hem trobat que enguany s'hi ha fet, i s'ha fet perquè realment es veu que hi ha una necessitat real, hi ha una necessitat real de disminució de ràtios perquè així es pugui atendre millor a la diversitat.
6: Que tenint en compte tot aquest clima que hi ha hagut, nosaltres amb una màxima coherència, que és respectant realment els drets que tenen tots els docents i professionals per exercir aquest dret, i al mateix temps, una altra banda, intentant que el centre continuï amb un funcionament ordinari.
2: En total hi ha hagut 22 dies de vaga a les escoles i instituts i 25 si s'hi sumen les 3 jornades d'aturada a les escoles bressol.
1: Precisament des dels centres de primària denuncien la manca de recursos per garantir la diversitat i la inclusió a les aules. De moment, el Joan Maragall i el Cinera podrien quedar-se sense l'aula d'acollida el pròxim curs.
2: En paraules del Departament d'Educació, el servei de l'aula d'acollida facilita l'atenció immediata, diu, i més adequada a l'alumnat nouvingut i ajuda el professorat en un dels reptes educatius més importants de l'escola catalana del segle XXI, un recurs que precisament les dues escoles públiques de primària d'Arenys de Mar preveuen que els hi retiraran el curs vinent.
4: Jo una miqueta enric, no? Perquè justament de cara al curs que ve, nosaltres aquest era el segon curs que teníem aula d'acollida i crec que és important doncs, que totes les famílies sàpiguen que de cara al curs que ve ens han tret aquest recurs. La qual cosa, doncs, ja teníem una docent que es dedicava doncs, tota la jornada a atendre doncs, aquests alumnes nouvinguts i sobretot per aprendre la nostra llengua, no? La llengua catalana, i el curs vinent no la tindrem. De moment, ara mateix, avui no la tenim.
3: Anem amb mínims, o sigui, per exemple, a aula d'acollida. L'any vinent encara no sabem del cert si ens la donaran o no. Hi ha molt alumnat nouvingut que necessita aquest recurs.
2: Aquest element, sumat a altres factors, situen l'escola inclusiva com una línia vermella entre els docents i l'acord pactat entre sindicats majoritaris i la Generalitat de Catalunya, un text que va rebutjar la majoria de la comunitat educativa perquè consideren que no dona resposta a les necessitats reals dels centres.
1: També un altre dels elements destacats de les mobilitzacions ha estat l'elevat nombre de ràtios que es mantenen dins les aules.
2: En el cas d'Arenys de Mar, l'Institut Els Tres Turons són els únics que poden celebrar una ampliació d'aula. Recuperen les tres línies de primer d'ESO i en guanyen una de primer de batxillerat. La resta mantenen

0: toquem fusta, però ens les han mantingut.
1: A nosaltres ens sembla molt estrany que no es valori reduir una ràtio de secundària quan ara actualment a secundària, vull dir, hi ha problemes molt grossos amb ràtios com les que hi ha, que nosaltres tenim de 30, de 31, però inclús a batxillerat estem amb ràtios a petar.
2: Més enllà d'aquestes qüestions, el tancament de curs ha estat marcat també per les elevades temperatures d'aquests darrers dies. El Joan Maragall assegura la seva intenció d'adherir-se a la iniciativa Aules que cremen, ja que enguany creuen que han arribat als 30 graus dins les aules.
3: La direcció de la presentació també ha volgut tancar el curs posant la mirada a les elevades temperatures. Eva Vilaró assegura que caldrà buscar solucions urgents per adaptar les aules al canvi climàtic.
1: L'acabem com cada curs, amb molta calor, cada vegada més. Vull dir, això del canvi climàtic, realment s'hauran de prendre mesures a dintre les aules perquè hi pugui haver una miqueta més de climatització, vull dir, no sé exactament què, i econòmicament què es podrà fer. Però, sincerament, penso que sí que el fet que el curs s'agafi en uns mesos que ja fa molta calor fa doncs, que els ànims també estiguin una miqueta més esverats als alumnes.
3: Una reivindicació que també ha compartit la directora del Joan Maragall, que assegura que tenen la voluntat d'adherir-se a la iniciativa d'aules que cremen.
4: I sí que és veritat que hem arribat a més, bueno, entre 29 i 30 graus hi ha aules, sobretot les que donen més cap al camp de futbol, no? Perquè és on està més estona el sol. Sincerament, que a l'escola on estan els alumnes són nens que necessitaríem doncs, que fos un espai acollidor i amb una temperatura adient que no es contempli, és a les alçades que estem. Jo espero que en alguns anys ho tingui en compte i que comencin a adequar a les escoles, no? amb aires acondicionats.
3: Aquest projecte monitoritza els termòmetres de més de 280 centres d'arreu de Catalunya i alerta dels riscos que s'estan vivint dins les classes amb temperatures que superarien els 40 graus. En el cas del Maresme, centres com el Turó del Drac de Canet de Mar, Gualtós i Codina de Mataró ja han superat els 32 graus.
2: Avui, per això, el focus ja no són les demandes ni els docents, sinó que s'han traslladat en l'alumnat. Marxen de vacances i quan tornin al setembre segurament hauran de canviar d'aula, cadira, professor o fins i tot d'escola i companys.
3: En el cas dels centres de primària, com el Cinera, el Maragall o la presentació, es preparen per una jornada lúdica. Pels alumnes de secundària, la presentació ha centrat el dia en el món del cinema, que acabarà amb les cerimònies dels Oscars pels alumnes de quart i batxillerat, mentre que les darreres setmanes els estudiants de sisè, quart d'ESO i segon de batxillerat ja han celebrat les seves graduacions. Ara els més grans esperen els resultats de les notes de la selectivitat pel pròxim 23 de juny, que els permetrà decidir sobre el seu futur universitari.

0: I canviem totalment de qüestió i parlem que Arenys de Mar impulsa la creació d'una taula per la llengua amb l'objectiu de reforçar l'ús del català. La iniciativa ha estat impulsada per un grup promotor de 13 entitats locals i es debatrà en el pròxim ple municipal per formalitzar-ne la constitució.
1: La taula per la llengua és un organisme que neix arran de la voluntat de l'Assemblea Nacional Catalana de seguir l'exemple d'altres municipis del territori. Xavier Grabulosa, del grup Impulsor, explica que la idea és agrupar entitats, administració i diferents sectors de la vila per promoure l'ús social del català.
2: L'objectiu és aquest, és promoure de la manera que sigui l'ús del català, llavors buscar l'ajuda, fer com un grup impulsor que ja el tenim creat, de 13 entitats d'aquí d'Arenys de Mar, i demà de l'Ajuntament, que també n'està assabentat, i ens hem reunit també amb tots els grups polítics, etc, per poder-ho fer. En general hi ha hagut una bona resposta, però ho estem iniciant.
1: Representants del grup Impulsor s'han reunit aquest dimecres amb l'alcalde Stanis Forts i han entrat per registrar el manifest en forma de moció que es debatrà en el pròxim ple del dijous. Un cop s'aprovi la voluntat, és obrir la iniciativa a la resta d'entitats del municipi i fer-ne una presentació pública. Entre les primeres accions, la taula vol garantir el compliment de la llei de normalització lingüística aprovada al Parlament. En parla Xavier Grabulós en l'entrevista al programa La Ràdio.
2: El que volem és el compliment d'aquesta normativa. Són coses molt, molt normals, com quan et dirigeixes a una oficina pública o privada, o botiga, o restaurant,

0: etc., o els nens a l'escola,
1: sí,
0: o en l'àmbit de la policia municipal, etc., doncs que t'atenguin, que et puguin atendre també en català,
1: uh-huh,
0: tant de manera escrita com de manera parlada, o etc., tindre una atenció.
2: Des del grup Impulsor asseguren que, tot i que Arenys manté bons hàbits d'ús de la llengua, la nova taula neix amb la voluntat de revertir la pèrdua de l'ús social del català.
3: I més notícies també, perquè el Consell d'Infants d'Arenys de Mar finalitza el curs amb noves idees per millorar la nostra vila. L'acte de cloenda s'ha fet aquest dijous al vespre a la sala 1 d'octubre del Calissà i en té tots els detalls el nostre company Pau Roig. Pau, bon dia.
4: Bon dia. L'òrgan que dona veus als nens i nenes d'Arenys de Mar ha posat el punt final al curs 2025-2026 en un acte on hi han assistit, per part de l'Ajuntament, l'alcalde Estanis Forç, la regidora d'Infància Marta Serrano i el regidor de Participació Xavier Navarro. Ràdio Arenys ha pogut parlar amb l'Analia, una de les integrants del Consell. Aquesta és la seva experiència de l'any viscut.
5: Molt bonica, he fet molts amics i m'ha agradat molt estar aquí. M'ho he passat molt bé i els recomano per fer amics i perquè aprenguin coses noves del poble. Hem escollit fer més activitats, com per exemple xeringades, jocs de taula, molts jocs.
4: Al llarg del curs, els membres del Consell d'Infants han treballat diverses iniciatives enfocades cap a la millora dels espais i activitats d'Arenys de Mar. Les propostes amb més suport han estat, per una banda, la instal·lació d'una separació amb xarxes entre el Calissai i la carretera i una actuació pensada per millorar aquest espai, i de l'altra, la realització d'activitats culturals adreçades als infants. La Laia i l'Amèlia ens expliquen com ho han viscut des de dins.
6: Ha estat xulo perquè hem fet el discurs, hem acabat de tancar les amistats i tot això, i ha estat divertit. I sobretot fer el discurs i ara el pica-pica, doncs guai.
7: Bueno, a mi també m'ha agradat, també durant tot el curs, m'ha agradat poder aportar les meves idees per millorar ells, encara que no de totes les que jo he proposat s'han pogut fer per temes de diners o coses així. I bueno, també m'ha agradat avui per poder expressar el que nosaltres pensem del Consell d'Infants a les famílies i també pel menjar.
4: El Consell d'Infants d'Arenys de Mar, que es va constituir de manera oficial l'any 2018, ha aportat diverses propostes en el marc dels pressupostos participatius. També ha abordat, des de la sensibilitat infantil, qüestions com la festa major, l'esport, l'assetjament escolar o el canvi climàtic. El Consell es reuneix normalment un cop al mes i promou la veu dels infants de 0 a 12 anys.
8: Ràdio Arenys, notícies.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: I obrim ara actes del cap de setmana i comencem parlant d'avui, perquè Arenys de Mar acull tant avui com demà la 12a edició de la Fira de la Cervesa a la Part Coberta de la Riera. Aquest any s'amplia la fira dos dies en una edició que comptarà amb una varietat de 50 cerveses, tot complementat també amb música i gastronomia.
2: La cita tindrà 10 productors de cervesa, entre els quals hi ha Cinera Cervesa Artesana, que és l'encarregada de l'organització. Cadascun d'ells portarà entre 4 i 5 varietats que es podran degustar durant els dos dies. Com ha apuntat el seu responsable, Marc Rodríguez, això garanteix una gran varietat de cerveses d'estil ben diversos.
1: Aproximadament portem entre 4 i 6 cerveses cada productor, i en aquest cas, com que jugo a casa, també preparo tot l'arsenal i portaré entre 8 i 9 cerveses. Bueno, de tots els estils de cervesa que existeixen, jo crec que hi haurà de tot, des de cerveses més rosetes, a cerveses negres, torrades, amb fruites, sense fruites, dolces, amargues, àcides, fins i tot fumades i mapures.
2: A més de les quatre parades de gastronomia, aquest any comptarà amb una parada de vinils. També els dos dies estaran amenitzats amb tres actuacions musicals. Per dia, Sergi Estella, set de rumba, Memi Silà i Punxa Discos, Arenys. Divendres com dissabte, la fira tindrà el mateix horari. Començarà a les 6 de la tarda i finalitzaran a arribar a la mitjanit.
3: I d'altra banda, una altra fira pel cap de setmana, en aquest cas la de Sant Joan, que s'instal·larà a la plaça de l'Església i un tram de la Riera. Hi haurà un total de 50 parades, amb predomini, això sí, dels productes artesans d'alimentació, però també hi haurà artesania i productes ecològics.
2: Les parades de la plaça de l'Església estaran ja muntades al matí de dissabte i les de la Riera, entre la plaça i el Rial Sa Clavella, s'obriran a la tarda perquè no podem organitzar fins que hagi... Disculpi'm, no poden muntar fins que hagi recollit el mercat dels dissabtes. Matilde Verdaguer, de Crisàlida, entitat organitzadora de la fira, destaca que hi haurà sobretot alimentació artesana i poques parades de detalls fets a mà, ja que d'aquest tipus de parades ja se'n veuen un cop al mes a Arenys de Mar.
11: I hi haurà dos o tres parades de formatges, dos d'embotits, magdalenes, coques de Sant Joan, olis, uns mostradors de diferent, bueno, de diversos cafès, les empanades criolles que sempre ve aquella noia, bueno, el mel, el polen, totes aquestes coses, sí, fruita deshidratada, galetes i croquetes molt bones, d'un senyor que les fa ell personalment. Hem volgut més donar força en el que és el menjar, però amb artesania no, perquè nosaltres, com que ja fem la fira d'artesania cada primer setmana de mes a l'altre costat de Riera, ens semblava que, no, que millor que no ens féssim mal.
2: Verdaguer apunta que hi ha llista d'espera de paradistes interessats en venir a Arenys. Destaca que els que tenen espai a la fira estan il·lusionats, ja que solen tenir un bon índex de vendes, tot i que també noten una frenada en la despesa familiar dels qui visiten la fira.
11: I ara mateix un que porta formatges. Matilde, va, a quina hora? Va, va, va, va. La il·lusió que venen, no t'ho pots ni creure, però amb totes les feres que nosaltres fem Arenys, que sempre els hi dic, amb la il·lusió que veniu i si a sobre veneu, bueno, ja és la rehòstia, això. I també estan passant anys difícils, perquè la gent no vol dir que no tingui gust, no vol dir que no compraria allò, però que no pot comprar allò. També s'ha de mirar una mica el moment de les butxaques a nivell general, però aquesta fira promet, promet. Jo penso que serà molt maca.
2: La fira estarà amenitzada per grups musicals d'Arenys tant dissabte com diumenge, i animació infantil també estarà oberta de les 10 del matí fins aproximadament les 9 del vespre i no tancarà als migdies.
3: I emmarcat en Sant Joan aquest vespre, el Casal Norai ha programat una xerrada que porta per títol Països Catalans, Poble en Lluita.
2: L'entitat ha preparat una trobada amb la Comissió de la Flama per començar a escafar motors per la diada que se celebra cada 24 de juny. Interpel·la els territoris del País Valencià, les Illes Balears, la Franja d'Aragó, la Catalunya Nord i Sardenya. La cita és a les 7 de la tarda.
8: Ràdio Arenys, notícies.
3: I més actes, perquè l'Escola de Música prepara per aquest dissabte un concert de piano al Calissà i serà l'endemà del gran concert que es farà avui a la Riera, en què hi participaran tots els cantaires de l'escola i també la batucada a partir de 6:45.
2: El concert comptarà amb la interpretació per part dels alumnes del centre i Lucía Jiménez com a pianista convidada. Blanca Soler, directora de l'Escola de Música, diu que l'objectiu és oferir un espectacle íntim amb diverses peces que s'han preparat al llarg del curs.
12: Els distingim per tenir un nivell, en podem dir concert. No parlem d'audicions, de moments que compartim famílies, escoles, que són molts, sinó que és un concert perquè, doncs, bueno, els alumnes es preparen com qui fa una graduació, no? Doncs on hi veureu que són alumnes que toquen molt bé. I hi ha una estrella convidada. La Lucía és una exalumna de l'escola, està fent una trajectòria musical molt, molt esplèndida i la tenim perquè també ens mostrarà una miqueta un repertori seu.
2: L'actuació, que és gratuïta, es farà 6:45 del vespre. Malgrat el final de curs lectiu, la secretaria de l'escola segueix oberta durant els primers 10 dies de juliol per acabar de tancar el període d'inscripció.
8: L'informatiu migdia. Ràdio Arenys. Notícies. Ràdio Arenys. Serveis informatius.
3: I abans de passar als esports, un apunt en format breu de la resta d'actes d'avui i també el cap de setmana. En primer lloc, la biblioteca acull la cloenda del cicle de dones viatgeres. L'encarregada d'aquestes conferències és Laia Cimarro, qui centrarà la sessió d'avui en viatgeres i escriptores catalanes.
2: El cicle ha proposat un recorregut per la història a través de dones que es van avançar al seu temps, van emprendre viatges i van deixar testimoni de les seves experiències en obres literàries. La cita és a les 7 del vespre a la sala d'actes de la biblioteca.
3: I una estona més tard, el Teatre dels Seràfics acull l'última de les projeccions dels documentals emmarcats en la iniciativa Docs a Prop.
2: Serà en plató 3, dirigit per la directora catalana Maria Borrell. La cita és a 8:45 del vespre i el preu de l'entrada és de 3 euros.
3: I d'altra banda, aquest cap de setmana continuen les festes de carrer.
2: Tant dissabte com diumenge han preparat activitats als veïns del carrer Sant Joan amb el sopar de germanor com l'acte destacat.
3: I per aquells que vulguin aprendre a fer ratafia, tenen l'oportunitat d'acostar-se al Casal Popular Noray demà dissabte.
2: S'ha organitzat la segona edició del taller d'aquest licor, que anirà a càrrec de l'aranyenca Mariona Picard a partir de les 5 de la tarda.
3: I en el cas de l'Ateneu Aranyenca, ens porta dues actuacions musicals també per aquest cap de setmana.
2: La primera proposta és dissabte a la nit amb el grup Genions a partir de 9:45 de la nit, i la segona diumenge amb un nou vespreig amb el grup 60 en viu a partir de les 7 del vespre.
3: I ara sí, finalment dues activitats més per diumenge al matí.
2: Per una banda, l'Avant farà un nou mercadillo d'en plaça a la Riera entorn del Calissai des de les 9 fins les 3 de la tarda, i per l'altra s'ha programat una ruta turística sobre Arenys i els americanos. La visita, en què cal la inscripció prèvia, començarà a les 11 del matí.
13: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: I en esports avui parlem que s'ha obert la convocatòria de subvencions esportives del 2026. Aquest dimecres s'ha publicat el butlletí oficial de la província de Barcelona, i ara hi ha un termini obert fins al 10 de juliol perquè les entitats demanin una ajuda econòmica per les seves activitats ordinàries que hagin realitzat entre l'1 de juliol del 2025 i fins al 30 de juny d'aquest any. Ens amplia la notícia l'Oriol Leo. Oriol, bon dia.
16: Bon dia. Aquestes subvencions en règim de concurrència competitiva tenen l'objectiu de donar suport a iniciatives esportives que promoguin l'activitat física i esportiva entre la ciutadania, amb la promoció de l'esport federat, l'esport escolar, la participació en campionats autonòmics i estatals o la promoció de sortides esportives populars en entorns naturals, com poden ser esquiades o excursions de muntanyisme. El regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat que són subvencions per activitats consumades i realitzades durant la temporada 2025-2026 i que es preveu abonar-les abans que acabi l'any.
17: Quan parlem de final d'any, doncs cada any hem intentat anar avançant una mica. El primer any, doncs recordo que pràcticament l'últim dia de l'any va ser quan es van abonar. L'any passat ja va ser molt abans, i ara doncs la intenció és poder abonar-les el abans possible. Això seria doncs cap a final d'any, però quan abans millor. I les subvencions, doncs, bueno, és una ajuda econòmica que fa l'Ajuntament a les entitats que ho vulguin demanar. Hi ha una sèrie de requisits, uns formularis que s'han d'omplir, i en funció doncs del número de fitxes, del número d'equips, dels èxits aconseguits, doncs hi ha uns imports assignats.
16: En total, l'Ajuntament destina una partida pressupostària de 35.000 euros a les subvencions esportives, amb un topall màxim de 5.000 per entitat, un límit que es va apujar ja l'any passat.
17: Algunes entitats que són molt, molt numeroses superaven aquesta subvenció de 4.000 euros, i aquesta part o s'havia perdut en algun cas o s'havia de distribuir entre la resta. Per tant, està bé repartir-ho entre la resta també, però al final, si una entitat té dret a més subvenció, doncs trobarà més just que aquella entitat doncs rebi el que li correspon, no? Per tant, va ser una de les modificacions que també van fer el 2025, i ja la van poder rebre en aquell moment. Bé, com sempre diem, no? Les subvencions són una ajuda, no és tant com ens agradaria, tant de bo poguéssim fer molt més, el doble o el triple.
16: Moret ha explicat que les subvencions complementen la despesa ordinària que l'Ajuntament ja fa en matèria esportiva, comprant material i mantenint les instal·lacions. Les subvencions estan pensades per assumir despeses en fitxes federatives, arbitratges i despeses derivades de la competició.
13: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
3: I els últims minuts, com sempre, els dediquem al temps i ho fem de la mà del nostre meteoròleg de la xarxa, el Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
18: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs, també, especialment a les comarques del Pirineu, i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
3: I fins aquí l'informatiu d'avui divendres. Us hem acompanyat el control tècnic Joan Garcia i Xavi Salvanyà, i que us hem parlat Pau Roig, Oriol Leo, Núria Torrents i Gemma Roig. Nosaltres, com sempre, tornarem ja demà amb més notícies amb l'informatiu cap de setmana. Res més, que tinguin molt bon dia. Que vagi bé.

Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia és la Ballester, situada a la Riera Parafita número 9. La fracció que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre i fins a les 10 de la nit són la resta. Els carrers Escolàpies, Andreu Guri, Bisbe Pasqual, Antoni Gaudí i Santa Clara es mantindran avui tallats al trànsit fins a les 5 de la tarda. Ja demà no es podrà circular pel carrer Sant Pere entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. I avui, amb motiu de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, la Nacional 2 estarà tallada al trànsit aproximadament 3 quarts d'hora, entre 2 quarts de 4 i les 5 de la tarda. El servei de Rodalies, casualment, avui funciona malament. Va amb retard.

0: Bon dia i bon divendres, 19 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 19 de juny, avui programa molt carregadet amb la prèvia del definitiu Sabadell-Zamora, que es disputarà avui a les 9, a la nova Creu Alta, plena vessar, que decidirà quin equip torna al futbol professional amb l'ascens de segona divisió masculina. En parlarem amb un dels protagonistes de l'últim ascens del Sabadell aconseguit a casa, Santi Navarro, en aquell cas l'any 1994, fa 32 anys, a segona B. També parlarem del Mundial, de bàsquet, de futbol sala, amb les grans victòries del Barça ahir a les finals de les respectives lligues, i hoquei patins, amb la prèvia del tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceo, que es disputa avui el primer a les Comes. En parlarem amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra la Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, de fet, són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I les altres dues seleccions, el Qatar i Bòsnia, en tenen un. Pel que fa a l'agenda d'avui, es juguen els partits dels grups C i D.
1: En el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, com els catalans, Aibari i Amuna i amb Aimuni, el combinat marroquí, i a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil a Haití. El grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola, que jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció espanyola.
1: És el de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrenarà la temporada que ve el tècnic basc Andoni Iraola. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran per al Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: I també parla de la Damm, per exemple. Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia, avui el Sabadell es juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt arlequinat rep a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora, entrenat per l'ex-Sabadell Òscar Canó, en la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip de Ferran Costa en tindria prou amb una victòria per la mínima a la final de la pròrroga per remuntar l'1-0 de l'anada en terres castellanes. S'espera un gran ambient a l'estadi Vallèsà, amb totes les entrades exaurides i gairebé 12.000 persones animant l'equip.
0: Seria, per cert, el segon ascens consecutiu del Sabadell, que la temporada 24-25 jugava a la segona federació. Avui en parlarem, com dèiem, amb Santi Navarro, un dels protagonistes de l'últim ascens aconseguit al Sabadell a casa, en aquell cas a la segona B, l'any 1994. Ha pujat més vegades al Sabadell en aquest segle, però ho ha fet totes fora de casa, lluny de la nova Creu Alta. En bàsquet, el Barça s'endú el primer punt de la final de la CB en superar el València, el Roig Arena, ahir en un partidàs.
1: Un triple de Will Clyburn i amb una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Al temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de la CB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, serà de nou al Roig Arena a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: I en hoquei patins, avui es juga el tercer partit ja de la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat, 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer al quart i després un hipotètic cinquè partit que es jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart també a les comes.
0: Avui també en parlarem amb Joel Roma, davanter del conjunt igualadí. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir de llomers i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia dimarts vinent, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha marcat el 12è millor temps, Maverick Viñal és el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes en Montmeló, ha estat 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia, de fet ja ho està fent, als quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a 8ens a la número 7 del rànquing mundial, la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper gran slam Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: De fet, no ha començat gens bé Badosa, que ha perd 4-0 contra Noskova ara mateix, amb servei de la catalana 30-40. De fet, punt de break per situar el 5-0 en el primer set d'aquest partit. I un últim punt, avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:45 de la tarda. D'entre els favorites destaca la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició el 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blas, i vigent campiona de la Volta Espanyola d'Espanya i que ve d'endursar la setmana passada el Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: I és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada amb un partit decisiu de futbol. Serà diumenge, Alba.
1: Sí, amb la tornada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina, el Municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 2:15 del migdia. Des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Divendres 19 de juny, 8 minuts passen ja gairebé de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. De fet, seran ja primers per ser el que passin a la tercera jornada. El grup B, golejades de Suïssa 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina i de Canadà 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, per tant, que són primer i segon amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc amb els catalans Saibari i Amaimuni al combinat marroquí. Recordem que Saibari ja va marcar, el jugador nascut a Terrassa va marcar en el primer partit contra Brasil. A 2:45 de la matinada es jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verde en el debut. Aquesta tarda compareix en roda de premsa un dels catalans, Pau Cubarsí, i ahir ho va fer un altre, Marco Corella, que evidentment va haver de parlar molt del seu fitxatge pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció espanyola. El maresmenc explicava així com havia gestionat la negociació en plena concentració del Mundial.
1: Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que sí quería ir para allí y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor. Ninguna distracción, solo centrarme en el Mundial y nada, a disfrutar de esta gran experiencia.
0: Un Marco Corella que destacava el pas endavant, que significa per ell aquest fitxatge pel Madrid.
1: El Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final la presión va a ser máxima, la exigencia también y nada, muy contento con este nuevo reto. Al final cuando vas a un club de esta magnitud lo que más desea es pelear por títulos. Al final son los que más Champions tienen, ojalá poder ganar alguna como jugador y sobre todo disfrutar de la experiencia. Creo que en mi carrera no, quizás no ha sido del todo fácil, o he tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid, con todo lo que significa, creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera.
0: Cucurella, que també va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per l'etern rival, després de passar i de formar-se en gran part també per la base del club blaugrana. El defensa català s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial al Real Madrid, a les ordres de José Mourinho, també nou vingut, de fet, retornat al club blanc. Recordem que el Madrid també ha fet oficials ja els fitxatges, a més del de Cucurella, de Bernardo Silva i d'Ibrahima Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia, avui el Centre d'Esports Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, o el que és el mateix, es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra la Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano, però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta amb entrades exaurides. Ahir a la prèvia, l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, parlava de gaudir aquest tipus de partit.
2: Crec que el gaudí és molt relatiu, no? O sigui, nosaltres estarem molt concentrats en fer la nostra feina de la millor manera. Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri. Penso que és molt important que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip.
0: Un Ferran Costa que també va dir la seva sobre el soroll que ha arribat de Zamora, sobre els suposats interessos de la federació en afavorir el club arlequinat en aquest play-off, tenint en compte que Joan Soteres, president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola, és sabadellenc.
2: Quan et disparen des de fora, quan veus que intenten desestabilitzar-te, quan surten notícies mediocres, atacant un club amb més de 100 anys d'història, bueno, l'únic que et genera és encara et dona més ràbia i t'encoratja encara més, doncs, per si ahir m'hagués anat a dormir a les 11:30, doncs me'n vaig anar a dormir a les 12:30, perquè jo tinc una cosa molt clara, i és que no m'agrada que em toquin els meus, i tinc una cosa molt clara també, i és que el meu escut és sagrat i mereix un respecte. Si ens han volgut faltar el respecte, el que sí que sé és com respondre a aquest estadi, i si de per si ja es fa sentir, doncs amb la ràbia que ens han fet sentir es sentirà encara més.
0: En qualsevol cas, avui a les 9 aquest Sabadell-Zamora a la Nova Creu Alta. Per remuntar-nos a l'últim ascens al Centre Esport Sabadell aconseguit a casa, la Nova Creu Alta cal anar 32 anys enrere. El conjunt arlequinat ha pujat a segona en dues ocasions aquest segle, el 2011 a Eibar, el 2020 a Marbella. També van tenir un ascens a segona B aconseguit a Mieres el 2007 i, evidentment, el de l'any passat a Múrcia, de segona federació, primera federació. Però, com dèiem, avui volíem parlar de què se sent assolint un ascens a casa, davant de la teva gent. I per fer-ho tenim al telèfon a un dels protagonistes d'aquell Sabadell 2, Villente 1, que va certificar el pujar en aquell cas a segona B, un dels golejadors de fet aquell partit del 5 de juny del 1994. Santi Navarro, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ara et pregunto per aquell partit del 94, però deixem també preguntar-te per la setmana prèvia i també per les hores prèvies al partit. Com ho recordes i com vivia la ciutat, si és que hi havia ja ambient, aquest neguit abans del partit?
3: Bé, jo el que recordo, perquè ha passat el temps, evidentment, sí, recordo que va ser tot el play-off, de fet, no? Que va ser tot, que estàvem tots a nivell del club, hi havia molt interès, hi havia moltíssima expectació i teníem una expectativa molt gran de poder ascendir, perquè no oblidem que el club en aquell moment estava vivint una situació social complicada, no? Estàvem amb el canvi, veníem de les èpoques de segona divisió A, és l'època que ens tocava viure, i aleshores la ciutat es va abocar, és el record que tinc, moltíssim en la voluntat de que l'equip pugés a segona B.
0: De fet, aquell format era diferent, era de lligueta, i també veníeu d'aquest doble ascens, diríem, a l'anterior temporada. Com ho recordes també dins l'equip, la preparació? No sé si es prepara diferent un partit així, o és això que deies de continuar el que ja veniu treballant durant tota la temporada?
3: La veritat és que no ho recordo com una setmana d'una excitació més enllà del normal, no? Del fet de dir que sabíem que la Nova Creu Alta, que l'estadi estaria pràcticament ple, que hi havia molta il·lusió, sobretot per la gent que era de casa, que no era el meu cas, doncs ho vivien amb una intensitat també perquè doncs, pel seu entorn i ens ho transmetien a la resta. I la veritat és que sobretot recordo la il·lusió, no? Jo acabava d'arribar, com que diu, a la meva primera temporada i tot em sorprenia per positiu, i la veritat és que és una setmana que t'agradaria que s'allargués molt més, no? Perquè, bueno, vius amb ganes de que arribi el diumenge, però també el que estàs vivint a nivell d'atenció mediàtica i de tot, doncs és una situació molt agradable pel jugador.
0: I ja sobre el partit, aquest vespre tenim sold out a la Nova Creu Alta, més de 11.900 persones, gairebé 12.000 animant l'equip, generant un gran ambient. No sé si... com es pot mantenir la calma des de dins del terreny de joc per fer la feina que has de fer, per tenir la sang freda necessària pel jugador, en aquest cas, per jugar aquest tipus de partits?
3: Jo, per l'experiència que tinc, i a més segurament els molts jugadors han comentat el mateix, un cop comences a jugar, tot això queda al marge. Sí que és veritat que segurament tens una sobreexcitació, que entenc que l'estaf tècnic ja mirarà de rebaixar-la, no? Però en el moment en què el jugador surt a escalfar, a més entenc que sortirà a escalfar i l'estadi estarà ple, vull dir, és energia extra que et transmeten, però un cop la pilota comença a estar en joc, el jugador el que està és per la feina. Vull dir que, en aquest cas, a més, l'avantatge de jugar a casa és que tot el que reps d'extern és positiu. Vull dir, sentir l'alè dels teus aficionats, vull dir, això sí que és veritat que en els moments difícils que segur que n'hi ha, doncs és un extra que t'ajuda.
0: I si ja ha de ser espectacular viure el moment del xiulet final i de l'esclat d'aconseguir l'objectiu, què s'ha de sentir en el moment de marcar un gol en un ambient així?
3: No, una satisfacció molt gran, evidentment. En aquell moment el que sents és una... és indescriptible, ho hem dit moltes vegades, no? Ho ens ha explicat moltes vegades, perquè et passa molt ràpid, no? És un segon, dos segons en què vius una situació, doncs, ostres, d'èxtasi, la veritat. La importància que té el fer un gol, evidentment, en un partit com aquest és transcendent, perquè són partits en què normalment es decideixen per una diferència mínima, però bàsicament, teníem la seguretat que fos jo o fos en aquell moment els davanters que teníem, que tenien moltíssim gol, com el Manel, com José Luis Garzón, recordo, el mateix Piti Belmonte, doncs que un o altre doncs acabaria marcant. Aleshores, sí, em va tocar a mi el primer, que jo no era un angular golejador contrastat en aquest sentit, però bé, la satisfacció, com et pots imaginar, immensa.
0: Vaig acabant. No sé si veus algun paral·lelisme en aquell Sabadell i en aquest de l'actual, que també ve d'un ascens, diríem, de la segona federació i en la primera temporada ja està jugant play-off d'ascens.
3: bàsicament per la trajectòria de la temporada. Jo crec que el Sabadell el que ha mostrat és que té això, un equip molt sòlid, amb molta solvència, que quan arribes a un play-off i arribes amb aquesta dinàmica doncs, tan positiva, doncs tens molts números de pujar, i que realment és la constatació d'una feina que s'ha fet durant tota la temporada molt regular, no? Que al final és el que diem, aquests play-offs que es juguen a final de temporada... pot ser que es pugui interpretar com un premi el que has fet durant la temporada, però al final per mi és el resultat de la feina ben feta durant la temporada, no? I nosaltres en aquest cas sabíem que l'objectiu era fer el play-off i sabíem que si arribàvem al play-off amb la línia amb la que portàvem, doncs que teníem moltíssimes opcions de pujar, i espero que així sigui també aquest any.
0: Doncs Santi Navarro, que va ser un dels protagonistes de l'últim ascens que ha viscut al Centre d'Esports Sabadell a casa la nova Creu Alta. Esperem que avui es pugui tornar a repetir. Santi, moltes gràcies per atendre'l en joc i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i que hi hagi molta sort.
0: En bàsquet, el Barça es va endur el primer punt de la final de la Lliga de l'ACB en guanyar ahir el Roig Arena un partidàs contra el València, que es va decidir a la pròrroga, que va forçar Will Clyburn amb un triple ajuntat en l'última defensa. 112-113 va acabar guanyant el conjunt blaurana. Escoltem l'entrenador Xavi Pascual explicant que per guanyar aquest València només es pot fer d'una manera, i és jugant molt bé en atac.
4: Molt senzill, el València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu al màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent. Ens hem deixat, em sembla, 5 tirs lliures en el tram inicial de partit i diversos tiros fàcils que hem fallat, i ens ha costat moltíssim entrar en aquesta final, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
0: El Barça que posa l'1-0 i reparteix el factor pista amb aquesta victòria. El segon partit també el Roig Arena jugarà demà dissabte a les 8 del vespre. En hoquei patins, avui es reprèn la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo amb el primer partit a les Comes. Els gallecs van guanyar molt clarament els dos primers duels disputats a la Corunya, per idèntic resultat, els dos, 8-2, però l'equip arlequinat es vol fer fort a casa i forçar primer el quart i després un cinquè partit que en cas de jugar-se seria de nou a Galícia. Per parlar-ne tenim al telèfon el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Joel, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
0: Com està l'equip? Com arriba aquest tercer partit després d'aquestes dues derrotes a Riazor?
5: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats, i han sigut dos cops bueno, que ningú s'esperava, però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope, perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
0: Ara et pregunto pel factor pista, que evidentment és diferencial, però els dos primers partits, de seguida el Liceu va posar molta distància al marcador i ja es va fer impossible aixecar-ho. No sé si et pot ser una mica també la clau, aquests inicis de partit.
5: Sí, al final jo crec que és important que no et puguin... Primer de tot, que no et vagin per davant del marcador, i si és el cas, que no se te'n vagin amb un 0-2 o 0-3, sinó tindran un resultat curt, perquè en qualsevol acció el hockey és un esport que en qualsevol moment es pot empatar o et pots ficar per davant. I bueno, hem de sortir amb les coses clares. Com dius tu al principi, fer els pocs errors que no puguin començar a guanyar ni el sigui el contrari, nosaltres estiguem per davant. I res, i aquesta tarda donar-ho tot i treure des del primer minut fins l'últim, els 50 minuts ja està amb els 5 sentits posats.
0: El factor pista. És complicat jugar a Riazor i entenc que serà molt diferent a les Comes, tant al partit d'avui com al quart, esperem, de diumenge.
5: Sí, segur, perquè al final també... Allà va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones, a l'estadi, doncs, bueno, vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent, perquè la nostra és de terrazo i la seva de parquet. Tot això influeix al final, perquè totes aquestes costums ells les tenen, nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat, i ara, doncs, el que dius tu, amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, el front d'Aura i tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim, i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui, i donar-li una bona alegria, i com dius tu, doncs, poder tindre el quart partit diumenge.
0: Ja fa també una mica més encara, fins i tot, però l'últim partit decisiu, aquell que es va jugar a Blanes de la semifinal contra el Barça, també era en parquet i també era en aquest cas en pista neutra, però és veritat que teniu el factor contra el Barça. No sé si també es pot repetir la història.
5: Bueno, sí, és que cada eliminatori és diferent. El Barça va ser una forma, el Liceu és una altra. Amb el Barça era també un partit de vida o mort, i ara cada partit amb el Liceu serà vida o mort, perquè vulguis o no, si ells guanyen s'acaba. Nosaltres només tenim un altre que guanya cada partit, i anar partit a partit. Però bueno, jo crec que no ens hem de fixar amb el diumenge, ens hem de fixar amb aquesta tarda i de fer les coses bé i de treure aquest partit endavant per poder doncs, estar dintre el perillós del partit i poder pues, el que ens han fet ells allà, que és, per dir-ho així, un cop de moral dur, pues, poder-lo fer aquí nosaltres per poder anar forçant partits.
0: Què és el que heu detectat que heu de millorar més, més urgentment respecte precisament als partits de la setmana passada?
5: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver-hi moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ficat donar la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això, en moment, els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens estabilitzi, seguir, tindrem l'afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots per encara fer-ho, no per no, els que estem o pels que no hi, no, per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
0: Ara ho deies, teniu baixes importants, per exemple, del capità Roger Bars, i sé que fa molt, però, per exemple, el novembre de l'any passat, el precedent que tenim d'aquesta temporada, aquest Igualada-Liceo, va guanyar 4-0 a les Comas. No sé si es podeu agafar referència a alguna cosa o els equips han canviat molt i fa massa.
5: Bueno, el novembre podem dir que és més cap a l'inici de temporada, però bueno, sí que ho agafem una referència de que ens hem pogut guanyar, de que a casa som molt forts, de que aquest any menys el Barça i un empat amb la Lleida, tot l'altre bon guanyat a casa, per tant, això vol dir alguna cosa, que hem fet les coses bé, llavors hem d'arrelar això i dir, dels cinc sentits posats i tirem endavant, que aquesta tarda tot això pot funcionar i podem fer gaudir tots d'una bona tarda.
0: I ara, si acabo, en l'àmbit personal entenc que estàs plenament centrat en la final, però el club ja ha anunciat que no seguiràs el curs vinent. Primer, no sé si ja saps què faràs, i després seria, a banda d'històric per l'Igualada, evidentment, molt bonic tancar aquesta etapa en què heu tornat a situar l'Igualada al més alt amb un títol de l'Hockey Lliga.
5: Sí, sí, està clar. Jo estic amb els cinc sentits posats amb l'Igualada perquè, bueno, encara estem en competició. Jo fins que no s'acabi el partit i el marcador fiqui que hem perdut, ho donaré tot, i això és el que compta ara. Jo crec que tots volem aixecar aquest títol, tots tenim molta il·lusió i mai més sabem si podrem arribar a una final. Aleshores, jo crec que tots tenim aquesta il·lusió, aquestes ganes, i ho donarem tot, des del primer minut fins l'últim. I referent a la temporada vinent, sí que sé el que faré, però bueno, ja s'anunciarà quan tot acabi, quan tot això hagi acabat, i esperem que sigui amb la Copa.
0: Doncs estarem pendents. Primer, el que ve més immediat és aquesta tarda a les 7, aquest tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina a les Comas, entre l'Igualada i el Liceo. Si guanya el conjunt igualadí, que esperem que sí, tindrem quart assalt, que jugaria diumenge també a les Comas. I en cas de victòria, necessitaríem un cinquè definitiu de nou a Terres Gallegues. Anem parat amb el jugador de l'Igualada, Joel Roma. Joel, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que aquesta tarda s'omplin les Comas i si voleu venir esteu més que convidats. It's Friday then.

0: I fins aquí aquest En Joc d'aquest divendres. Abans repassem algunes històries més. Per exemple, que avui comença la tercera edició d'aquí una estona de la Volta Ciclista a Catalunya, primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana al Maresme, i també el partit de Paula Badosa, en aquest cas dels quarts de final del torneig del 8 de 500 de Berlín. Ha perdut el primer set Badosa i en el segon 1-1. En el segon set de jocs, el marcador serveix ara mateix la txeca Noskova per posar situar el 2-1 al marcador. Fins aquí l'En Joc, com deia, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
9: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
10: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
9: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
10: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
11: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
12: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
13: Ja no ens veurem tant.
14: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
15: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
9: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
0: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
9: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
0: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
9: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
0: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
9: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
0: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
9: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
16: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
9: Previsió del temps per les hores immediates. Luismi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs, també, especialment a les comarques del Pirineu, i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara, i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara, està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent, i arreu de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
9: Al control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'emergències.
10: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
18: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
9: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
19: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
20: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig baixes a Norra, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que...

0: les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i les restriccions de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
1: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
1: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
3: Notícies en xarxa.
0: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'ambient. Ràdio Ripoll, Laura Segur.
4: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
5: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
6: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
7: Ja no ens veurem tant.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
10: Sí, mullarem els profes.
11: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
4: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant dos mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
5: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
12: Aquesta setmana es va a un campus, així no m'han de vigilar.
13: Em quedo amb la iaia a vegades.
14: Anirem de càmping.
15: En sort que sóc bastant autònom.
16: I aniré al casalet de bàsquet.
4: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
0: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
18: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que el setembre

0: sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
1: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
2: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica, mínimament invasiva, redueix l'estada a hospital i també el dolor.
3: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
2: Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
5: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
2: ¿De la operación?
5: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
4: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
6: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
4: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
2: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
3: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
2: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
7: Bon dia, company. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
8: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
7: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
2: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
3: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
9: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
2: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
3: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, a més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
3: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
2: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
10: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
11: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers dos anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però just l'avaria avui ha passat en el bypass, per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
10: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat en pressió i cabal al llarg de demà al matí.
2: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
3: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
2: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
12: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
13: No, hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
12: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
14: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
12: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
14: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
12: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
2: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Des d'avui, el tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
16: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
15: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
17: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
15: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
2: 8 minuts i dos quarts de 3, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
18: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
19: L'equip està fort, estem bé. Els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
18: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
20: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba. Y después ya voy a pensar lo que tú quieres.
21: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor. Si podemos ganar en 4, ganamos en 4. Y si tenemos que ganar en 5, vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
18: Sergio González y Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
22: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè veníem de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
18: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Bos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
23: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
18: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cory Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala, l'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 2:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
25: Vine al Palau Güell.
26: Segueix-nos a les xarxes socials.
24: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Finques Blaumar.
1: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
0: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
1: 93 792 0440.
0: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
1: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
8: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
7: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
8: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
7: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
8: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
27: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
28: Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
2: Bon dia, són 2:45.
29: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
30: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
31: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
32: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
33: Ja no ens veurem tant.
34: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
35: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
3: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
2: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
3: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
2: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
3: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
2: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
3: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abat a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
2: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
2: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
29: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
30: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
11: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
2: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cossos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
12: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
13: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
12: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
2: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la Revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
11: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Lella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
0: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
11: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
2: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers, es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
5: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
1: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
28: Notícies en xarxa.
2: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, 6è de primària o 4 de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
14: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
31: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
32: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
33: Ja no ens veurem tant.
34: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
35: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
32: Sí, mullarem els profes.
34: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
14: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
31: Tenen gràcies, que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
32: Aquesta setmana es veia un campus, si no, no m'han de vigilar.
31: Em quedo amb la iaia a vegades.
35: Anirem de càmping.
31: Tan sort que sóc bastant autònom.
35: I aniré al casalet de bàsquet.
14: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans. Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
32: Al tercer dia o al segon ja mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
4: ¿De la operación?
32: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellas.
4: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
6: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
4: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
14: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
7: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
14: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
3: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Escoltem Miquel Samper.
8: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és la base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
14: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
3: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
28: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
3: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
9: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
2: Mentrestant, a Catalunya, avui acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
15: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
10: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
28: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
17: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres, com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
16: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
2: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
3: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
2: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
3: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
2: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
3: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup caní de recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
2: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
0: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
18: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abat.
5: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
18: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
2: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
11: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
12: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
11: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
13: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fest. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
19: Sí que creixerem respecte a l'any passat. Estem en torn d'un 8-9%, que i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal. Estem molt satisfets.
13: Demà el cinquè magnífic Fest afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
2: I arriben els esports. Avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
20: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Pel blaugrana Nicola Provitola, aquesta victòria es una demostració de caràcter.
21: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
20: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels Múrcia. En Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
22: El dia que m'operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede escribir con palabras.
20: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal. I també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comas, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
28: Notícies en xarxa. Edició migdia. la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
18: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
4: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
18: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
4: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
7: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
23: ¿Qué estás haciendo?
24: Soy yo, Joel, tu hijo.
18: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
23: Pensé que tu moriries antes.
25: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
26: Yeah! Així us declaro marit
23: i
26: cobert. Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
27: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
25: Gràcies, gràcies!
29: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
30: Oh! Ah! Un altre cop l'extinció, no!
18: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
31: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jo.
32: No m'hi veus capaç, oi?
33: Que tens una mica en mi.
32: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
34: Oh, i tant que sí.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Sendes, coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merim segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Orriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons, sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Perquè o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no? Perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no? Que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins que és el segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanà,

0: tralls va causar en aquestes terres del sud del país també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xerta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no? Amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua dels fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatour.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sinnes.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà, i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'una espadanya.

0: sobre el Congost, de fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la Carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
0: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada, que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'Obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'Obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'Obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la Carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost, de fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de cinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'un metre vint, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels tres originals, que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Savinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona i, si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera a aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de, de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs en aquest cas estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
0: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Unes 4 horetes només, perquè bàsicament la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi també un 1,5 sobre 5.
1: Internet.
0: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
0: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet, a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tutup, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió i és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció, normalment, de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que et faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
2: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
1: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
2: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
1: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys.

Radio Arenys també som la primera en compartir bona música. Radio Arenys, la primera en actualitat.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la Pimilian Miró, en Josep Maria Asensio i l'Estibaliz Azabal, i el control tècnic, en Joan Bosch.

0: El pes d'un got d'aigua. Un psicòleg estava desenvolupant una sessió grupal quan de sobte va aixecar un got d'aigua. Tots esperaven la típica pregunta, està mig ple o mig buit? Però va preguntar, quant pesa aquest got? Les respostes van variar entre 200 i 250 grams. El psicòleg els va respondre, el pes absolut no és important. Depèn de quant de temps el sostinc. Si el sostinc un minut, no representarà un problema. Però si el sostinc durant una hora, em farà mal al braç. Si el sostinc un dia, el meu braç es pot inflar i paralitzar. El pes del got no ha canviat. Sempre és el mateix, però com més temps l'aguanto, més pesat i més difícil serà de suportar. Així, les nostres preocupacions, pensaments negatius, les nostres rancúnies i el ressentiment són com aquest got d'aigua. Si pensem en ells una estona, evidentment, no passa res. Si pensem en ells tot el dia, comencen a fer mal. I si pensem en ells durant tota la setmana, acabarem sentint-nos paralitzats i incapaços de fer res. Per això, hem d'aprendre a deixar anar tot allò que pot fer-nos mal.
1: Avui us porto un poema de William Shakespeare. La traducció l'ha fet el Gerard Vergés. Deixa que aquells a qui el destí somriu s'envaneixin amb títols i amb honors. Jo, mentrestant, a l'èxit prop procliu, gaudeixo lluny del món dels meus amors. Els favorits dels prínceps s'expandeixen com una flor davant del sol més clar, però d'igual manera sucumbeixen quan els fa un gest espriu al sobirà. L'ardit guerrer, famós en el combat, si vençut un sol cop en l'escomesa, del llibre de l'honor serà esborrat i oblidada la seva intrepidesa. Feliç jo, que en un món tan capgirat, estimo i igualment sóc estimat.

0: Quan sols escoltem el cor, del poemari A trenc d'alba. Quan sols escoltem el cor, escoltem el pla diví. La ment sovint perversa enterboleix el que el cor demana. El cor és amor sense condicions. No cerqueu paraules. Escolteu el so de la saviesa que sols en vosaltres està permès escoltar. Sols així sereu lliures. No busqueu el camí de la llibertat fora de vosaltres mateixos. La llibertat sou vosaltres.
1: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.

Us deixo un poema de Wisława Szymborska. Soc un ansiolític. Actuo a casa. Faig efecte a l'oficina. Em presento a exàmens. Comparec davant els tribunals. Reparo vidres trencats. No cal més que ingerir-me. Posa'm sota la llengua. No fa falta altra cosa que empassar-me amb un glob d'aigua, ni a prou. Sé enfrontar-me a la desgràcia, suportar males notícies, pal·liar la injustícia, omplir de llum el buit de Déu, triar un barret de dol que t'afavoreixi. Què esperes? Confia en la pietat química. Encara ets un home, una dona jove. Has de seguir al peu del canó. Què diuen? Que viure requereix valor. Dona'm el teu vertigen. L'encoixinaré de somnis. M'estaràs agraït, agraïda sempre. I cauràs de quatre potes. Venem la teva ànima. No trobaràs altre comprador. No existeix un altre diable.

Cançó del goig peremptori de Josep Carner. Veus el camí sense caminant i un horitzó distant. Bogar en un núvol et proposes, llibera't de l'encant. Ves que aviat s'esfullaran les roses. Mira el teu vol, que fuig l'instant. La llum i el tendre amant diuen amor i tu no goses alçar-te radiant. Ves que aviat s'esfullaran les roses. El vent, passant, s'endú món cantant. El riu se'n va plorant i fins l'herbei on reposes et fa capcinejant. Ves que aviat s'esfullaran les roses. Sospirs ni mur de diamant ja mai no detindran el riu del temps sense rescloses que corre triomfant, marcint les vides i esfullant les roses.

us deixo un poema de Robert Desnos. Com una mà que en l'instant de la mort i del naufragi s'aixeca com els raigs del sol ponent, així sorgeixen per tot arreu les teves mirades. Potser ja no hi ha temps, ja no hi ha temps per veure'ns, però la fulla que cau i la roda que gira et diran que res perdura a la terra, tret de l'amor. I d'això vull convèncer-me. Botes de salvament de colors vermellós, tempestes que fugen, un vals antiquat que s'emporta el temps i el vent pels llargs camins del cel. Paisatges, no vull més abraçades que aquella a la que aspiro i mori el cant del gall. Com una mà que en l'instant de l'amor s'empipa, així suprimeix el meu cor. Mai he plorat d'ençà que et vaig conèixer. Estimo massa l'amor per plorar. Tu ploraràs sobre la meva tomba o jo sobre la teva. No serà massa tard. Fins mentiré. Diré que fores el meu amant. I a la fi, tot és tan absolutament inútil. A tu i a mi, ja ben aviat ens espera la mort.

Quatre paraules de Narcís Comadira. Mig en somnis, un àngel se m'apareix i em tempta. Escriu, fes un poema. Vull treure-me'l de sobre. Vull dormir al son dels justos o dels pecadors. M'és igual, vull dormir. Però ell insisteix. Té, diu, quatre paraules. Món, país, llengua, amor, i afegeix. Gairebé ja t'he fet el poema. Jo li dic, si escric món, bé hi hauré d'afegir desastres, fam i guerres. I si escric país, ja entro en el territori foll de l'ésser i dels fantasmes. I si escric llengua, veus? El dolor em trenca l'ànima. No puc escriure més. I em diu, tu escriu amor pel món i pel país i per aquesta llengua que es mor i trenca l'ànima. Veuràs que encara pots fer aquest i mil poemes.

Amor finat, de Josep Carner. Avui el cor no pena ni somica, i del món apenas s'ha servat esment. Del món només m'arriba la música, de l'arbre sols em veig el moviment, i encloent les parpelles una mica, tal volta, a noves cures amatent, pogués entendre com l'ocell s'explica o que vol l'aigua en tant renou d'argent. Ara, a recés en trobo del xaloc, de nuig i febre, polseguera i foc, onades en neguit, ofec de dia. Avui tinc el sentit embadalit, amor finat és el més dolç oblit. Tempesta a lluny es torna melodia.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i l'Estíbaliz Azabal. I per acabar, la Pimilian ens farà reflexionar amb una cita de Fyodor Dostoyevsky. Espero que la nostra selecció us encanti. L'espai de mi, de Miquel, Martí i Pol. Vella l'espai de mi que et configura, i així sabràs que mai no s'interposa entre tu i jo cap llei de melangia. No et recordo, enyorós, t'estimo en una dimensió de mi que no sabia, potser perquè el teu cos me l'ocultava. Ara m'atardo amb tu sense tenir-te, pels blaus i verds lentíssims de la tarda i pels ocres tendríssims del poema.
1: Conràdex d'exili, de Maria Valeta. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumiu complerta.
2: La nostra llengua, la llengua del meu petit país, batega amb força. Escolta-la, parla-la, defensa-la i estima-la, perquè estimar-la és fer-nos eterns en allò que som.
3: Cada ser humà porta dins seu dues veus, una de les quals li xiuxiueja la veritat nua i l'altra li falseja la realitat perquè pugui suportar-la. Quantes vegades ens hem mirat al mirall i només hem vist el nostre rostre, mentre les nostres ànimes estaven darrere el vidre, mirant-nos amb els ulls buits. Has intentat romandre en complet silenci, escoltant els teus pensaments mentre flueixen sense restriccions? És aterridor. L'home no suporta enfrontar-se a si mateix. Per això, omplena la seva vida de soroll, de treball, de converses buides, d'estupefaents, de qualsevol cosa que li faci escapar de la pregunta que sempre el persegueix. Per què sóc aquí? Què em manté en marxa? Potser la resposta no sigui buscar, sinó deixar de fugir.
0: Jo crec que sí, que la resposta no ha de ser buscar, sinó que a vegades deixar de fugir. Però, a veure, jo em qüestiono, a veure, de què hem de fugir? A vegades fugim de les nostres pors, del que diran, de la por al ridícul, fugim perquè no volem ser vistos. Aquesta és la qüestió, no? De què fuig? De què fugim? A mi em connecta, a veure, amb una altra cara, amb la meva autenticitat, no? Ser jo mateix. I aquesta qüestió me l'he preguntat moltes vegades. Per què ens costa tant ser nosaltres mateixos? Jo recordo un psicòleg del segle XX, en Carl Rogers, que parlava doncs, de com arribar a ser un mateix. I ell deia, home, hem de seguir un procés. I aquest procés passa, primer de tot, per descobrir quines màscares tens, què és el que tu fingeixes cada dia, quins rols amagues, siguent no tu mateix. Una miqueta va per aquí, no? I també una altra cosa important, el fet de deixar d'agradar en els altres, no? A veure, jo actuo davant d'aquest teatre del món, a veure, per agradar aquí, en els altres, en a mi, aquí, a la imatge que jo tinc de mi, bueno, són qüestions que jo us deixo entredit perquè les reflexionem, eh? A veure, jo no tinc cap veritat absoluta, però això són paraules del senyor Rogers, i que a mi també, doncs, no sé, em criden l'atenció, no? En definitiva, què és? Passem per aquí aquest camí de l'acceptació una miqueta, encara que tinguem que connectar amb les nostres sombres, és a dir, amb aquest odi que podem sentir d'una manera inesperada, inconscient, amb aquest odi que hi ha en aquest món absurd, que són el de les guerres, en el de les mentides, amb la de la cobdícia, amb el que jo tinc més que tu. De veritat, és això, viure? Ho deixo anar a l'aire.
1: Perquè, en el fons, la individualitat no ens porta enlloc amb la societat actual. La societat actual ens porta a prescindir de la individualitat per ser reconeguts. I a partir d'aquest moment no amaguem la nostra realitat, les nostres misèries. Excepte quan el poder econòmic, com per exemple en aquests moments està passant, sobrepassa ja la individualitat i hi ha persones que es creixen dins de les seves pròpies negrós.
0: Negrós, foscós.
1: Són negrós.
0: Aleshores, mira, deixeu-me comentar el que ha llegit la Esti. Quatre paraules, no, Esti?
2: Sí, sí, quatre paraules, només.
0: Jo et preguntaria, d'on te carai treus aquests poemes tan bonics?
2: Doncs mira...
0: D'un poemari, no?
2: Sí, de llibres que, de tinc, llibres que tinc. Que tenim a casa.
0: Que tenim. Doncs mira, m'agrada quan apareix aquest àngel, que a vegades, doncs... No sé, aquest àngel pot ser moltes coses, no? Pot ser un missatger, a vegades pot ser un àngel tentador, a vegades és la veu de la pròpia consciència del poeta, no? I a mi m'agrada perquè és com un interlocutor que li encarrega al poeta un poema de quatre paraules. Món, país, llengua i amor. I l'essencial és l'amor pel món, pel país i per la llengua.
2: I tant. Sí, sí. És així. És així, és així. I amb aquests temps que estem vivint encara ho veiem més clar, no? Que, bueno... Que si ens ha de fer terç, aquesta llengua l'hem de parlar, l'hem d'estimar...
1: És que la llengua és identitat.
2: Sí, sí.
1: I si ens treuen la llengua, perdem identitat.
0: Perdem la identitat. Sí, no sé si ens queda molt de temps, però em sembla que ens queden segons. Jo només volia comentar també el poema que ha llegit la Pi sobre Soc un ansiolític. A veure, què és un ansiolític? És un medicament contra l'ansietat? O és un esparadrap? Què és, no? Jo ho deixo dit, perquè em sembla que les farmàcies fan grans negocis amb aquests ansiolítics i amb els trastorns de l'ansietat.
3: Jo diria que la indústria farmacèutica s'enriqueix a costa de tots nosaltres.
2: Sí, sí.
0: Doncs, si en cas, haurem de fer un punt i a part avui. Us sembla bé? Perquè el temps se'ns està esgotant. Bé, com sempre, abraçades i petons.
3: Abraçades i petons i molt amor.
2: Visca la llengua que ens fa terns.
1: Viure en poesia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Hi ha dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, a la B20, C32 fins a Alella, que són corredors de sortida on limitarem la velocitat.
1: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocada una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer apunt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 19 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Des de la Federació Catalana de Pesca ens portaran les últimes novetats. Sabrem com afecta el canvi climàtic a les brises marines baixant fins al Delta de l'Ebre. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Ens explicaran tot un projecte d'una bolla, ho direm bé, que d'alguna manera espanta les meduses. I acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment els divendres, fent un repàs dels actes que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda a tots, molt bé. Espera que m'apropo al micròfon. I res, fent compte enrere. I buscant totes les cançons que tenen a veure amb la nit de Sant Joan, per fer un petit especial.
1: Queden pocs dies, sí, queden
2: això,
1: pocs dies
2: ja estem,
1: per Sant Joan. Hem de dir també que aquest cap de setmana tindrem una onada de calor.
2: No,
1: la primera,
2: per favor,
1: la
2: no.
1: La primera de l'any, per no. Dir-ho d'alguna manera.
2: I lo d'ara, fins ara, què havia estat?
1: No
2: havia,
1: calor, sense onada.
2: Només, sense onada i sense
1: sí,
2: res.
1: Sí, calor.
2: Doncs déu-n'hi-do que ens agafin confessats, ja t'ho dic ara.
1: Sí, no sé què farem el 15 d'agost, però potser morim de calor tots.
2: Allà ja el remull, com els cigrons. Home, allò ens fem.
1: No, jo ja he quedat demà a les 8 per anar a la platja a nedar o a fer surf perquè no hi ha res clar. O sigui, si no es fa una cosa, es fa l'altra. O sigui, serà dur, així que hidrateu-vos bé durant tot el cap de setmana. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, doncs prop de bé des d'aquí, a punt per aquesta calor de cap de setmana. Dona per fer coses, però tampoc per fer plans, perquè clar, tu deies lo de la platja, no? Jo, per exemple, demà, si vull anar a pescar, he d'anar, com deia aquell, ben d'hora, però resulta que el dissabte aixecar-me ben d'hora em fa mandra quan cada dia m'estic aixecant d'hora. Aleshores, és...
1: Però ben d'hora per què? Setmana.
3: Perquè no fa tanta calor.
1: Ah, d'acord, per la calor.
3: Per la calor...
1: Jo vaig d'hora pel vent, però jo, per això m'estava sorprenent que per pescar...
3: No, jo per la calor, per no passar calor, perquè no es pot anar-hi a les 12 del migdia, a part hi ha un trànsit de barques i d'històries i motos d'aigua i pàdels i
1: el
3: coses...
1: El tema de les motos d'aigua, parem-lo ja. O sigui, ja, prou.
3: Sí. Aquí per Festa Major que l'Escala es feia o es fa una tradicional cursa d'ovnis, o sigui, objectes flotants no identificats. Doncs d'ovnis d'aquests, identificats i no identificats, en Marc, cada dia n'hi ha més.
1: Sí, jo el tema de les motos d'aigua, parem-lo ja. Que ja queda descelebrat amb moto d'aigua, que mare meva.
3: Cada quillo de mar, vols dir? Cada quillo
1: no
3: de mar.
1: No volia dir jo així, però sí, efectivament.
3: Vale, però ja ho diem, no passa res.
1: Un dia hi haurà un susto amb una moto d'aigua i tots plorarem. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé. Jo tinc una notícia que donar-vos, i és que ara ja oficialment tots els membres de Ran de Mar s'han banyat a la platja i hem estrenat la temporada. Ha passat. Va passar ahir a la tarda, em vaig fer una capbussadeta i la veritat que em va salvar la vida, perquè aquí ja s'està notant aquesta pujada a la calor que parlaves tu, Marina?
1: Sí, no, refresqueu-vos o morireu.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que Pesca Neta recull més de 500.000 litres de brossa al mar en 5 anys, Sergi.
2: El projecte Pesca Neta fa balanç dels 5 anys de campanya de recollida de residus a tot el litoral català. En aquest quinquenni s'han recollit més de 500.000 litres de brossa, en gran part en vasos, ampolles i tovalloletes. Durant aquest darrer any, els pescadors han recuperat objectes tan diversos com un vehicle de joguina de grans dimensions, joguines sexuals, restes de motors, troncs de grans volums i fins i tot una butaca. L'any 2025 això ha superat les xifres de tots els anteriors i només a la demarcació de Girona s'ha arribat gairebé a la xifra de 54.000 litres. Aquest increment s'explica en part per les millores incorporades a l'aplicació mòbil de la Pesca Neta, que facilita el registre de les deixalles recuperades i permet més traçabilitat, més precisa a l'activitat desenvolupada pels pescadors. A Girona, en total, hi han participat 82 embarcacions, 4 més que el 2024. I aquestes han dedicat 1.044 hores a la retirada de residus, un temps que, evidentment, l'hem de restar a les hores efectives de pesca. La implicació del sector pesquer en la lluita contra la contaminació marina s'articula a través, com deien, del projecte Pesca Neta, que és una iniciativa coordinada per les federacions territorials i la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. El programa estableix un sistema organitzat de recollida de deixalles que apareixen durant les maniobres de pesca i incorpora embarcacions de totes les modalitats. D'aquesta manera es contribueix tant a la recuperació del medi marí com al reconeixement del paper dels pescadors com agents actius a la conservació dels ecosistemes. Per garantir la continuïtat del projecte, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destina anualment 1 milió d'euros a aquesta iniciativa, una aportació que es distribueix entre les federacions de confraries participants.
1: Aquest cap de setmana ens arriba la primera onada de calor, ho dèiem, l'entrada d'aires del sud faran disparar la temperatura per sobre els 35 graus a l'Empordà.
2: Doncs sí, som a portes del primer embat càlid de l'estiu meteorològic. La calor vol pujar uns quants graons de cop a partir d'aquest cap de setmana i inicis de la setmana entrant, situant aquest episodi com la primera onada de calor de l'estiu. L'entrada d'una massa d'aire molt càlida del sud, afegida també a una situació anticiclònica i molt estable, seran els desencadenants d'una torradora que escalfarà encara amb més força que aquí tot l'interior i oest de França. Ens sentirem a parlar. La pujada de temperatura es deixarà sentir especialment el proper diumenge i dilluns, amb valors màxims que al llarg del migdia i tarda superaran els 35 graus a primera línia de mar i es poden enfilar per sobre dels 38 a les raconades més interiors d'aquí mateix a l'escala. Si bé en un primer moment les nits encara seran de bon dormir, s'espera que s'engegui la dinàmica de nits tropicals a partir de demà dissabte i ja no tingui aturador. Aquest episodi de calor s'estendrà per tot l'Alt Empordà fins al punt de vorejar els 40 graus cap a l'interior de la comarca. Es recomana, per tant, estar atents als avisos per calor que emetin els serveis meteorològics oficials i seguir les precaucions més habituals en aquests episodis de calor.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El govern de Deltebre ha portat al ple de l'Ajuntament l'aprovació de l'inici de la municipalització de 5 xarxes privades d'aigua potable situades als camins municipals d'Illa de Mar i Illa de Mar 2, camí de la Lleta, Capellà Toll i Canal Vell, Cel.
3: A més d'actuació, l'Ajuntament de Deltebre assumirà unes xarxes de 44.371 metres, que fins ara eren de titularitat privada i gestionades per diferents societats civils constituïdes per donar servei a finques situades fora del nucli urbà. La proposta té per objectiu millorar el servei i reduir les fuites, que també afecten la pressió de la xarxa al conjunt del municipi. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
4: I aquestes xarxes, que n'hi ha, doncs, tenim quantificades unes entre 10 i 12, estan provocant que gran part, una part important del perjudici, no? Pues també del sistema general d'aigua potable, ve també provocat per aquestes pròpies xarxes a la zona no urbanitzable, cal tindre un manteniment molt deficient.

0: Citari, pues això provoca perjudicis de pressió i tot plegat a la xarxa general.
1: Els usuaris d'aquestes xarxes que superen els 200 abonaran una quota mensual simbòlica que inclourà una tarifa de manteniment i una tarifa de rescabalament destinada a finançar les actuacions necessàries per modernitzar les infraestructures i equiparar-ne el rendiment al de la resta de la xarxa municipal. En paral·lel, el ple també ha aprovat el nou reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua i clavegueram per adaptar el servei als reptes actuals.
0: Com no pot ser de cap altra manera, garantint el dret de l'aigua, pues en una carta dels drets dels usuaris, en una regulació detallada de la contractació i del servei, en mesures, mesures que no teníem d'estalvi d'aigua i de, no, del règim de sostenibilitat, o el que seria un protocol sancionador en casos d'usurpació.
1: També s'inclou una protecció més gran de les persones vulnerables o protocols d'actuació en cas de sequera.
2: Fins les costes del Garraf. Vilanova ha presentat la proposta del nou Consell de Ciutat Universitària. L'objectiu és consolidar Vilanova com a ciutat universitària i generar un espai de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Ajuntament, centres de recerca i teixit empresarial. Carla.
3: Doncs sí, Vilanova compta actualment amb 1.500 d'estudiants universitaris, 10 grups de recerca actius amb 170 projectes d'investigació i desenvolupament d'impacte europeu especialitzats en l'economia blava, la innovació tecnològica, la transformació digital i els sectors emergents. Destaquen els duts a terme per centres d'investigació referents en l'estudi marí com el Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques o el SARTI, amb dos vinculats a la Universitat Politècnica. També els nascuts arran de la col·laboració entre el mateix centre universitari i l'Ajuntament amb el programa European Project Semester, que ha permès dur a terme diversos projectes d'enginyeria civil, industrial, mecànica i elèctrica per a diferents serveis municipals, com la Companyia Municipal d'Aigües o l'Agenda d'Innovació Local Neàpolis. Escoltem a Marisa Zaragoza, directora de la UPC de Vilanova.
4: És un orgull que hem de tenir com a vilanovins, vilanovines, tota la trajectòria que ha fet aquesta escola. Aquesta escola de creació de talent, especialitzats en temes d'enginyeria industrial, tant la mecànica com l'electrònica, però ara també entrant en aquest món tan necessari que són els sistemes ferroviaris. I som l'únic centre tret de la Facultat d'Informàtica de Barcelona que manté l'enginyeria informàtica.
3: El futur Consell de Ciutat Universitària, que ara s'ha presentat a l'espera de la seva constitució formal, ha de garantir la continuïtat d'aquests projectes i establir un espai de trobada per a centres de recerca, Ajuntament, UPC, Neàpolis i teixit empresarial. L'objectiu és poder consolidar estratègies que permetin transformar tot aquest potencial universitari en un impacte directe al municipi, atraient talent i projectes innovadors que estimulin l'activitat econòmica.
4: Que la universitat ja no és un òrgan sol, sempre ha de treballar de la mà de l'empresa i de la mà també de la ciutadania per el tema de la transferència de coneixement. I jo sempre dic, som molt internacionals, tenim molts programes de mobilitat i és necessari, però també és necessari centrar-nos una miqueta en la nostra ciutat, no sortir tant, que ja ha sortit molt, i deixar el fruit aquí a casa nostra.
3: Un consell que coincideix a més amb la celebració dels 125 anys de la UPC de Vilanova i amb els 25 anys des de la construcció de la residència universitària, tal com ha explicat a l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz.
5: Jo crec que és un deute històric que tenia la ciutat de poder crear aquest Consell de Ciutat Universitària. No? Aquests passats dies doncs heu pogut veure que en diferents entrades a la nostra ciutat hem posat un rètol que identifica la nostra ciutat com a ciutat universitària. No deixa de ser llançar un missatge també d'orgull, no?, de ciutat.
3: S'espera que la creació del Consell de Ciutat Universitària s'aprovi en ple municipal el proper mes de juliol i que comenci a treballar tan bon punt es formalitzi la seva constitució.
2: I anem cap cap a les costes del Maresme. Arenys de Mar incorpora la pantalla policial de platges, un servei de vigilància específic que es durà a terme durant l'estiu. Els dos agents ja han fet la reformació pertinent i el servei ininterromput començarà aquest dissabte fins al setembre, Oriol.
6: Doncs sí, l'Ajuntament d'Arenys de Mar manté des del 2009 la patrulla de platges durant la temporada d'estiu. Aquest any compta amb dos agents interins amb experiència policial. El cap de la policia local, Juan José Martínez Ortigosa, destaca la tasca preventiva d'aquesta patrulla, ja que permet reduir els índexs de delinqüència a la zona marítima. L'escoltem.
7: Policia aquesta fa una tasca, a part de trànsit, a part del tema mediambiental, de mirar el tema d'ordenances de compliment, que sigui fent vent ambulant, de coordinar-se amb els serveis de socorrisme. Hi ha també una tasca que no es veu, però que és la preventiva. Un dia molt, em diu també Mossos, que quan tenim la patrulla aquesta no hi ha gairebé robatoris. I si no, l'increment de robatoris en la línia de costa, venen molts vehicles estrangers que no tenen, venen molt de cuidado i se deixen al millor les maletes o coses allà a l'interior del vehicle, que arriben a algun delinqüent i aprofiten aquest moment.
6: Al marge de vetllar per la seguretat, aquesta patrulla s'encarrega de coordinar-se amb el servei de socorrisme i de fer complir l'ordenança de platges, especialment pel que fa a la tinença d'animals. Tot i que Arenys de Mar és un municipi lliure de fumar les platges, cal fer una modificació de l'ordenança per poder sancionar aquesta pràctica. Per tant, de moment, els agents es limitaran a informar la ciutadania. Escoltem Ortigosa.
7: Solta per sancionar, ha d'haver-hi una norma. La norma que prohibeix això. O sigui, surt i a sortir que nosaltres estem en aquesta situació, aleshores els policies el que tenen l'òrga és d'informar la gent, però no la poden sancionar. O sigui, si no la pots sancionar, no pots obligar a la persona a deixar de fumar, però sí que li diem que fins que no surti una norma restrictiva, pues nosaltres el que serà la patrulla, el que s'hi farà, qualsevol persona que vegi, és dir-li, informar-la de la intenció de l'Ajuntament i del bando que ha sortit.
6: Una altra de les tasques que duen a terme és la regulació del trànsit, especialment durant el cap de setmana, tenint en compte el col·lapse que es produeix a l'entrada de la platja del Cavalló. El servei de vigilància a l'estiu a les platges es mantindrà actiu fins al 15 de setembre.
2: I Vilassar de Mar es prepara per viure una nova edició de la Festa Major de Sant Joan, que enguany comença avui i s'allarga fins al 25 de juny.
6: Exacte, com cada any el municipi es dividirà en tres sectors amb els colors de la Rierada, els taronja dels mestres d'aixa, el blau dels pescadors contrabandistes i el verd de la gent pagesa, una tradició que ja dura 12 anys. L'acte inaugural tindrà lloc avui divendres 19 de juny amb l'arribada del vaixell Sant Ramon, després el pregó a càrrec de l'activista cultural Margarida Hors i la tradicional penjada de l'asa Innocenci al campanar. Durant la setmana el programa inclourà visites guiades, espectacles de carrer, tallers infantils, també correfoc, castellers, combat de glosa i activitats esportives, entre altres propostes. La música tornarà a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major vilassarenca, amb una programació àmplia i pensada per a tots els públics. Hi haurà dos escenaris simultanis que ompliran el poble de ritme i d'ambient festiu, oferint concerts i actuacions de diferents estils perquè tothom hi trobi la seva proposta preferida. Hi haurà rumba, rock festiu, música urbana i les versions més esperades de la mà de grups de primera línia, una aposta musical variada i de qualitat que convertirà cada nit de Festa Major en una experiència única.
2: I acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que primer cap de setmana amb la campanya de platges plenament operativa a la ciutat de Tarragona. Es reforça la neteja i es veuran canvis visibles gràcies a les noves passarel·les de fusta i els nous lavabos i dutxes. Creu Roja assumeix el servei de socorrisme. El desembarcament de la nova contracta de la neteja es notarà aquest estiu perquè les platges, cales i roquissars es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de Roja. El servei de recollida de pèl·lets també s'intensifica i es farà 6 cops l'any i no un com fins ara. Serà el primer estiu amb unes platges més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, demana màxim respecte per les zones dunars.
8: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara, des que es van inaugurar l'octubre no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així. I així, doncs recordar que hem incrementat les zones dunars amb gairebé 20.000 metres quadrats més, i aquí en tenim uns bons exemples, i que doncs, aquest projecte ha permès recuperar, restaurar ambientalment més de 2,4 metres quadrats de la nostra natura, no?
2: Pel que fa a equipaments, durant la primera setmana de juliol ja s'hauran instal·lat les noves casetes de lavabos i es renovaran fins a 700 trams de passarel·les que seran adaptades. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
9: Bona tarda. Situació molt plàcida a tota la costa al llarg de les properes hores i, de fet, serà un cap de setmana típic i tòpic de ple estiu. I, a més, amb bones condicions per la navegació i pel bany. De moment, al llarg d'aquesta tarda no hi haurà grans corrents d'aigua. Estarem parlant de vents més aviat febles, de sud-est, de sud, un palet més de llevant, al delta de l'Ebre, amb humitat, amb xafogor. Per tant, ja una tarda que serà força calorosa i aquesta propera nit de mal dormir, com toca. Per altra banda, arran de mar, de núvols importants poquets i l'estat de la mar ja diem molt plàcid, marejol. Si de casa a la Costa Daurada hi haurà una mica més de mar de vent, tant aquesta propera nit com demà dissabte, i això farà que hi hagi onades que en algun moment arribaran al metre d'altura, especialment del Baix Penedès cap al sud. Vent sempre febles, no tindrem grans tempestes, no hi haurà grans remenades de la mar. I el diumenge encara més calor. Déu-n'hi-do a la Costa Brava. Arribarem a passar dels 35 graus, però, en general, amb un estat de la mar molt plàcid, com dèiem. N'estem pendents a la xarxa.
2: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs avui amb força volum de trànsit en aquesta primera operació sortida de la setmana de Sant Joan, per tant, pel que fa volum de circulació. I, a més, amb diferents accidents, incidències que hi ha hagut al llarg de primera hora de la tarda, que han complicat encara més la circulació. Ara sembla que anem tendint cap a una normalització, però vaja, tot pagat encara és prematur. De fet, a l'autopista AP7, a la zona entre el Papiol i Martorell, hi ha trams, això sí, cada cop més fragmentats de lentitud i aturades en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que hi ha hagut, com dèiem ara, ja retirat. I en sentit nord també hi ha aturades en aquesta autopista AP7 entre el Papiol i la zona de Cerdanyola del Vallès. Destacar també lentitud en retencions a la C58, la zona de Sabadell, en els dos sentits de la marxa, de Montcada cap a Barcelona també, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Lluç, o les dues rondes encara molt atapeïdes en els dos sentits, sobretot en sentit Trinitat. És tot, bona tarda.

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran.

0: amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
1: I avui ens toca obrir les portes als nostres companys de la Federació Catalana de Pesca i aprofitarem per fer repàs a aquest primer semestre de l'any, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, avui en Pedro Tirola ens vol fer un repàs d'activitats i programes del que s'ha cuit a la Federació aquesta primera meitat de l'any. Bona tarda, Pedro, un dia més per aquí, per la Ronda Mar.
3: Sí, bona tarda, aquí estem una altra vegada.
2: Aviam, has fet llista de coses de feina i de feinetes que heu fet el primer semestre de l'any. Aviam, com ho vols ordenar això o què ens aportes per explicar avui?
3: Bueno, com ja s'apropa el que és l'estiu en si, ja sabem que de juliol hasta setembre això es queda una mica parat, tindria poca moguda, se m'havia ocorregut, digo, fer una mica un ràpid pincelada de lo que hem fet la federació, que sembla a vegades que no se fa molta cosa, des de fora no es veu, però que internament hi ha molta feineta que anem fent. Llavors, si te sembla, faig quatre pincelades de lo més gros que estan fent des de darrere, que no es nota, i després podríem parlar de tres events o quatre que tenim a partir d'ara, tant en el mes de juny com ja juliol, i ens aniríem al setembre, d'octubre, de relevada importància.
2: Doncs em sembla perfecte. Com a bon Sergi Busquets de la pesca, vés a fer un repàs de la cara B.
3: Vale. Bueno, la federació, que sembla que no fem res, per la part de darrere, només en el primer semestre hem gestionat 176 concursos de pesca. Això,
2: Déu-n'hi-do.
3: Sembla que no és res, però hi ha una feinada no només de la tramitació dels permisos, més després la gestió de les fulles de captura, perquè tots els concursos tenen que enviar a la federació unes fulles de captura que es tenen que validar, que després nosaltres passem a la Generalitat, perquè aquesta informació sigui d'ús i utilitat per a aquestes investigacions que se fan, de quan se pesca, com està la pesca, quines captures, quines espècies estan sortint, però bueno, tot això ho fem des de la federació, i és una feina que tenim que anar fent setmana a setmana dels concursos que hi ha cada setmana de totes les associacions i clubs de Catalunya federats. Per això tenim bastantes reunions amb l'administració. Estem picant pedra amb la Direcció General de Pesca, amb la Conselleria d'Esports, l'àrea de territori, per als problemes que tenen, que si tenim que demanar permís o no per poder fer concursos a la platja. Amb tot això, amb el suport de l'OFEC, que és la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que ens dona molt de suport, i tenim aquest semestre, només hem fet ja 8 o 9 reunions amb ells per anar aclarint temes que nosaltres havíem tingut una mica abandonat el suport de l'OFEC, i aquest any l'estem retomant amb molta força, perquè creiem que té molt a portar l'OFEC i molta ajuda ens està fent. També tenim ja programada reunió amb Ports de la Generalitat, que és un altre tema que tenien ahir en el calaix fa anys, de sentar-se amb ells i veure una possibilitat d'obrir el port a la pesca d'una manera controlada, d'una manera que totes les ports que tenen els ports d'obrir-lo perquè es pesquis, a través i col·laborant amb clubs i federació, sempre intentem apoyar el club que estigui en aquella zona, en aquell port, puguin obrir les portes i els clubs i els socis dels clubs puguin disfrutar d'anar a pescar amb tranquil·litat al port, perquè ara la gent va a pescar al port però mai saps quan te vindrà l'autoritat.
2: Si pot estar permès, si no està permès, no? O si te foten fora.
3: Sí, no, en principi no està permès mai. Només excepcionalment pels concursos se poden aprovar si te donen el permís. Abans, creiem que això se té que revertir. Tenim altres autonomies com València que s'apoya molt aquesta pesca, perquè entenen que és una pesca que s'ha fet sempre, que és familiar, on pots anar allà a passar la tarda, i si ho fas les coses bé, doncs tens un lloc on poder anar a pescar, que té l'avantatge sobre la platja que no te disputa ser l'espai amb banyistes, que això també és important. Llavors, intentarem obrir aquesta porta a veure fins a on podem arribar. I, bueno, tot això són pincelades ràpides, i a part d'internament hem treballat en un nou programa de gestió, perquè actualment treballem per un genèric, però és com sempre, som una federació petita, tenim unes edats petites, i estem pagant un programa que és per matar elefants aquí, en molts casos a canyonazos, i nosaltres no hi tenim. Llavors, hem treballat amb això. I més important...
2: T'he de dir, Pedro... Que... Sí, sí, digue'm. Perdona.
3: No,
2: digue'm. Perdona.
3: El més important, el 14 de set teníem reunió de taula de cogestió. Anem a replantejar i la federació està per la labor d'aquestes regulacions que es va fer en aigües interiors, adequar-les una mica a la realitat de cada territori, perquè han hagut problemes, però en el delta per unes espècies tradicionals que tenen, que amb aquestes restriccions i mira i tot, li s'han tallat molt aquestes sortides de la tarda que tenia ells en una espècie molt típica d'allà del delta. Llavors, bueno, hi ha que avaluar-lo, hi ha que veure i se pot regular d'una altra manera que la gent del territori no se vegi perjudicada per una regulació. Quan, si el que s'intenta és protegir aquestes espècies, el que no podem fer, crec, és que el 5% de les persones que capturen el total de peixos a Catalunya siguin els que tenen a veure el problema del 100%. No ho trobem just. Bueno, i aquí lluitarem. Això és una mica el balanç.
2: Quina és aquesta espècie que em comentaves del delta, Pedro?
3: L'aurada,
2: perquè actualment l'aurada està amb 30, no?, de talla mínima, si no vaig equivocat.
3: Si no recordo mal en si, el problema està que a la zona del delta és una zona de cria i només es pesca amb uns tamanys molt determinats.
2: Llavors, exacte, si que suposo que estan per sota del llindar de talla mínima.
3: El llindar que està posat en aquesta regulació... diguéssim, per les aigües interiors, que si anessin a aigües exteriors, la talla és inferior. Llavors, aquesta és la queixa. Digo, si me'n vaig una mica més cap allà, la puc pescar, i en la zona que jo estic pescant sempre, que és l'habitual, i les talles més grosses aquí no se donen perquè venen, entren i se'n van, una mica cuidar aquest aspecte de la que és la particularitat de cada territori. No podem regular tot el territori d'arriba a dalt a la baix... a la mateixa mesura, ja que tindrà una... Doncs, bueno, estarem de la mà gent del territori. A veure, això no vol dir que ni ho consigui, no? Però, bueno, entenc que confederació tenim que apoyar i defendre totes aquestes particularitats del territori.
2: En el respecte, Pedro, fa una setmaneta i escaig aquí a la Ronda Mar vam poder entrevistar la Itziar Sagarra, la nova directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible, i ens va donar bon feeling, li vam preguntar en quant a la pesca recreativa, evidentment, i precisament ens va donar bon feeling d'aquestes reunions i d'aquestes interaccions, no?, per part d'ella, de que tenen ganes de, no sé si de restablir el contacte o de tenir un contacte més fluid tant amb les associacions i les taules de cogestió.
3: Sí, de fet... Nosaltres vam parlar a la senyora Iciar en l'última reunió de la taula d'ecogestió. Es van presentar perquè ja feien, des que va sortir nosaltres, el primer que vam fer, demanar una reunió amb ella, que per cert la tindrem, si no recordo malament, a principis de juny, de juliol, perdó, a principis de juliol tindrem una reunió amb ella per exposar-la tot el que fa la federació, el nostre camí i el que podem col·laborar amb l'administració. I el cert és que va estar molt disposada parlar i de que les coses se vagin fent d'acord amb tots els que estem integrats en aquests temes, no només la part científica que té la seva importància, o a la millor gent que està aportant idees, però no viu el món de la pesca des de dintre. Llavors són idees molt teòriques que igual en la pràctica no tenen molta raó de ser. Llavors, a més, ella em va explicar de que la seva començament de l'administració precisament va ser recollir les fulles de captura que en el seu moment fa anys enviava a la federació també, i tot això l'havia tocat i tenia coneixement de tot això. Bueno, esperem que tot això se tradueixi en tirar endavant d'una manera caminada, com diguéssim, de la mà i no sempre lluitant uns als altres, que no té cap de sentit.
2: I, Pedro, passada aquesta tasca més administrativa, tota la feinada, que evidentment és molta feinada la que ens acabes d'explicar ara, ens volies parlar també de que ja esteu fent els preparatius per un parell d'esdeveniments, o esdeveniments de cara a l'inici de tardor.
3: Sí, és una mica... Primer tenim uns eventes per rematar ja el que és a l'inici d'any i ja comencem a la tarda del primer. Aquest cap de setmana tenim la segona fase del Campionat de Catalunya a Corxeó, en l'Hospital de l'Infant. Corxeó, que és el que se fa típicament als ports, és una manera de pescar una mica diferent a el que pescaríem des de platja o d'embarcació, encara que sempre acaben igual. És una canya, un fil, un ami, un esquer, però se pesca d'una manera molt diferent i és curiós de veure. Per això, qualsevol que estigui per la zona aquest cap de setmana pot apropar-se el dissabte al port de l'Hospital de l'Infant i veure aquesta segona màniga del Campionat de Catalunya de corxeo. I després, ja si ens anem el 27 de juny, en Arenys de Mar tenim una prova, diguéssim, del club, la Societat de Pescadors de Mar de Barcelona, que l'ha englobat dintre d'una espècie de lliga que hi ha nacional, que està anomenada el rei del corxeo. Fins ara, aquí a Catalunya, no ens havien integrat gaire en aquesta liguilla, que ja recorre diverses federacions autonòmiques. Crec que és important entrar en totes aquests... Si hi ha algú que fa un event en una modalitat de pesca que pot ajudar a difundir i ajudar i a potenciar aquest tipus de pesca, però jo crec que la federació té que estar aquí. Llavors, aquest club està la prova a proposar, nosaltres estem totalment d'acord amb ell i l'apujarem en tot el que sigui. I per això, des d'aquí, el 27 de juny a Arenys, tindrem aquest event que jo crec que també serà molt interessant de veure. Anem al dia al juliol. Tenim l'Open de Spinning en la Bahia del Salfac. L'organitza el Club Imposita. També és una màniga, un campionat molt maco, és catura i solta. Se fa spinning, normalment són embarcacions de dues persones, i és molt maco de donar-se una volta per allí, veure les captures, veure els vídeos i disfrutar d'una jornada de pesca on és catch and release, catura i solta, i... Sí, sí. Veure que se pot pescar, se pot disfrutar i se pot tornar el peix a l'aigua.
2: Doncs, no sé si Pedro, amb aquests... Sí, sí. Un minutet. Ens queda un minutet per fer un apunt, si vols.
3: Un minutet. Pues mira, farem el Campionat d'Espanya de Mar Costa a la platja del Vendrell del 22 al 25 d'octubre. Ja l'estem organitzant, estem molt il·lusionats. Comptem amb aproximadament 100-110 pescadors que vindran i crec que serà també molt maco de veure a els millors pescadors d'Espanya aquí lluitant pel campionat.
2: Doncs, Pedro, amb aquest apunt ens acomiadem per avui aquí a la secció de la Federació de Pesca de la Ronda Mar. Ens queda una secció abans del final de temporada, així que prepara't a tema, si vols un mojito a la mà o el que vulguis, per celebrar ja que ens queda només una participació.
3: Molt bé, farem això. Preparem un tema estrella i un mojito. Molt bé.
2: Molt bé, a reveure.
3: Bona tarda, vinga, adéu. Moltes
2: gràcies. Bona tarda.
1: I ara canviem de tema, anem a parlar de la calor extrema i la contaminació atmosfèrica, dos dels grans reptes ambientals de les nostres ciutats, però un nou estudi apunta que tots dos problemes podrien estar encara més connectats del que es pensava, Carla.
4: Doncs sí, Marina, una recerca de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha analitzat com el canvi climàtic pot modificar la dinàmica de les brises marines a la costa catalana. I els resultats indiquen que aquests canvis no només afectaran a la circulació del vent, sinó també a la capacitat de dispersar contaminants. Segons l'estudi, a finals de segle, les brises podrien perdre part de la seva funció de ventilació natural a la franja litoral, afavorint la concentració de gasos com l'ozó, un contaminant especialment problemàtic durant les onades de calor. Per entendre millor què implica aquest canvi en la dinàmica atmosfèrica i quines conseqüències pot tenir per la qualitat de l'aire i la salut, sobretot a l'àrea de Barcelona, que és la zona en la que es centra l'estudi, avui parlarem amb la Gara Villalba, investigadora principal d'aquest projecte i investigadora també de l'ICTA, de la UAB. Gara, benvinguda a Ronda Mar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: Moltes gràcies per convidar-me.
4: Mira, primer de tot, per ficar una miqueta en context, abans de parlar d'aquestes conclusions que vosaltres heu tret, m'agradaria que ens expliquessis quina és la funció habitual que fan les, bueno, que tenen les brises marines aquí a la costa catalana durant aquests mesos d'estiu.
5: Sí, bueno, penso que tothom gaudeix de les brises marines i tots ho entenem molt bé, que tenim aquest aire més fresc que ens entra del mar. I, bueno, pot variar una mica, però normalment a mig matí o així és quan és més fort i comença a bufar més fort i és justament quan necessitem una miqueta aquest aire condicionat, ja comencem a notar-ho, que la calor serà bastant intensa aquest estiu. I bueno, pues tenim aquesta brisa marina que va de l'est a l'oest, és a dir, que ens ve perpendicular a la costa i ens ajuda a mantenir aquest confort, sobretot a la zona litoral, però també té conseqüències importants més a l'interior. Sí que és cert que amb aquesta brisa marina doncs, també patim bastanta humitat. Aquesta brisa marina ve amb humitat, però també amb aquest moviment d'aire que ens refresca. I com has comentat abans, doncs, això també té repercussions amb el transport dels gasos, no?, amb aquest aire. I nosaltres, a les zones més densament poblades com és l'àrea metropolitana, sobretot al municipi de Barcelona, doncs la generació d'emissions a partir de tota la combustió dels cotxes, generem el que es diuen contaminants primaris, com els NOXs, no? Segurament hem sentit parlar de l'NO2 com un dels contaminants més importants a partir d'aquest fuel fòssil. I això, juntament amb molta calor, doncs generem uns contaminants secundaris, que aquí és aquest ozó, l'ozó dolent, el que ens afecta la salut, no l'ozó bo que necessitem perquè ens mantingui la temperatura que necessitem en aquest planeta, que està a nivells molt més alts. Aleshores, aquesta brisa marina, el que ha fet fins ara és que la generació d'aquests contaminants secundaris ocorreixen fora de l'àrea metropolitana perquè aquestes brises marines i altres esquemes de convecció doncs, porten aquest aire cap a l'interior. Afortunadament, podríem dir, de l'àrea metropolitana perquè ens neteja aquest aire, però desafortunadament per gent més a l'interior, com és a Vic, on reben ja aquest NO2 transformat a aquest ozó. I justament, fins i tot, això arriba fins als Pirineus, on esperes tenir una qualitat de l'aire perfecta i molt sana. Doncs aquí, finalment, tenim uns pics d'ozó molt alts, justament per aquesta convecció. I, bueno, això són aquests efectes d'aquesta brisa.
4: Mm-hmm. Perquè el canvi principal, llavors, que observeu vosaltres en les projeccions que heu fet d'aquí a, recordem, d'aquí a 2050 i d'aquí a 2100 en aquest estudi, quin és el principal canvi de comportament que vosaltres preveieu?
5: Sí, mira, començaré explicant que el primer que ens va interessar, perquè perquè les ciutats, els municipis estan sobretot molt interessats en com ens afectarà la calor en un futur, no? Estem molt preocupats amb les oles de calor i no només les onades de calor, sinó potser no arribem a una onada de calor, però és cumulativament molts dies seguits de molta calor, sobretot a l'estiu. I aleshores nosaltres hem començat a fer simulacions de com aquests diferents escenaris de canvi climàtic ens poden afectar aquí a aquestes zones metropolitanes. I el que vam veure és que, amb les incerteses que poden tenir aquests models, òbviament, és que tenim unes pujades de temperatura molt fortes. Nosaltres hem fet estudis al 2050 i també al 2100, com has comentat. I aleshores, pues, pel 2050 tenim pics, veiem que amb freqüència durant l'estiu tindrem temperatures entre 38 i 40 graus i al 2100 arribant a 44 graus. Aleshores, quan vam veure això, amb els nostres models que estem utilitzant, que són de clima, vam veure altres coses també, entre elles que aquestes pujades de calor podrien afectar aquestes brises marines i canviar-les completament de comportament. I hem vist això, de que la convecció aquesta de les nostres brises marines, en lloc d'anar perpendicular i entrar cap a l'interior, estaran anant paral·lels amb la costa. Aleshores, reduïm molt aquest efecte refredant, aquest efecte, i també de moure l'aire i transportar la contaminació. I bueno, també és cert que aleshores també tindrem, suposadament, amb el que hem pogut veure, menys humitat, perquè no tenim aquesta entrada de les brises marines. Però vaja, que les trobarem a faltar si al final és així, amb aquestes temperatures que ens apunten als nostres models.
4: Sí, no, sens dubte. Perquè aquest canvi que vosaltres preveieu és gradual o hi ha un llindar clar en les projeccions?
5: No, tot això és gradual i nosaltres, clar, estem una mica limitats en com podem utilitzar aquests models. Nosaltres utilitzem els models de canvi climàtic previstos en un futur sota diferents comportaments que tenim com a societat. Nosaltres el que hem simulat, el que és que continuem visquent com estem vivint ara, és a dir, que tampoc hem fet, vull dir, amb una mica d'aposta amb energies renovables, però vaja, tot molt moderat, no? Perquè fins ara realment no hem tingut cap indicació, menys tot el que vam patir amb el Covid, de que farem res per realment fer una mitigació contundent. Aleshores, una miqueta el que diem, no? Business as usual, no? que continuem funcionant com estem funcionant ara, hem vist això, i les limitacions dels models és que a nivell computacional tampoc podem veure dia a dia. Aleshores, el que fem és mirem onades de calor que hem tingut i episodis de calor i mirem com això es pot donar en un futur en diferents anys. I d'aquí fem una mitja. És a dir, que el que t'estic dient són realment mitges que projectem que podem arribar en aquestes dates i tot això doncs, també té un estudi molt intens darrere de probabilitat, d'incertesa, que ara no avorriré aquí al públic amb tot això, però vaja, que això és el que és important, sobretot als polítics, per prendre les decisions necessàries, tant de mitigació com d'adaptació, de posar aquests números i dir, pues mira, és que podem arribar a aquesta temperatura, no? I les coses que estem fent fins ara només faran pessigolles, això.
4: Sí, perquè, a més, vosaltres en l'estudi, a nivell de contaminació, parleu d'un increment de 5 a 7 parts per bilió d'ozó en episodis extrems. Això, per la gent que no som científics, què significa per la qualitat de l'aire?
5: Vale, doncs mira, hi ha aquests 5 parts per bilió, és una mesura de concentració. Vale? Aleshores, aquests 5 parts per bilió, per fer-nos una idea, és el tope màxim que dona l'OMS per una ciutat. Després, a nivell europeu, després ja això és a nivell global, l'OMS doncs, és una recomanació. Després, és cara als països, i en aquest cas a nosaltres, a la Unió Europea, doncs això després ha de ser una regulació. I aquesta regulació és molt més generosa. No sé si ara està uns de 20 a 30 o així, a PPB, a la Unió Europea. I aquí a Barcelona doncs, tenim al voltant d'uns 20 PPBs o alguna cosa més. Darrers anys ha baixat, que estem molt contents amb això, però com pots veure, doncs, està molt per sobre de lo que realment podem mantenir amb salut com a éssers humans en aquesta zona. De fet, hi ha unes 630-650.000 morts prematures a l'any a Europa degut a aquesta contaminació de l'aire.
4: Sí, perquè les... Perdona, sí.
5: Digue'm,
4: perdona.
5: No, i aleshores, clar, imagina't, estem preveient amb aquestes simulacions que podem incrementar 5 a 7 PPBs, el que estem respirant ara a l'àrea metropolitana, perquè no s'està transportant enlloc. No és que nosaltres, jo estigui dient que farem més emissions, no? Sinó que simplement doncs, es concentren més en zones on viu més gent.
4: Sí, t'anava a preguntar, que justament estàs parlant de les morts provocades per aquesta exposició. Volia preguntar precisament quins són els efectes que té l'exposició amb aquest ozó troposfèric sobre la salut humana, sobretot en episodis prolongats.
5: Aquí penso que millor preguntes a gent més de salut. M'agradaria poder aparcar tots els temes, no m'agrada tractar tot per separat, però a nivell de salut, bueno, des de coses lleugeres com al·lèrgies a coses molt més cròniques, a mort. Uh-huh. És a dir, sobretot, pensa que la contaminació de l'aire el que està creant és una disbiosi en el cos, i el cos, en la seva mesura, que pugui anar fent parxes per anar-se acomodant, però, bueno, òbviament afecta més a nens petits, a gent més gran, uh-huh, i, bueno, els que pateixen sempre al de més. Però, bueno, penso que millor una persona més amb el tema de salut per contestar com impacta.
4: Ens la guardarem, llavors, pel dia que tinguem aquí un especialista en salut.
5: Sí, perquè aquí a Barcelona tenim molta gent. Jo puc passar alguns noms.
4: Perfecte. I escolta'm, això també entenc que canviarà també els models de mapes de risc de contaminació que s'utilitzen actualment o que tenim actualment, no?
5: Sí, bueno, jo sobretot estic operant més a nivell públic administratiu, a nivell de mapes de calor, uh-huh, més que el que he parlat abans de les vistes marines, però sí, nosaltres hi treballem per d'aquí també anar a mapes de vulnerabilitat i veure on treballar sobre els mapes està molt bé, perquè veiem com a nivell d'urbanisme podem incidir en pràctic amb estratègies d'adaptació, per exemple. Aleshores, treballem amb l'àrea metropolitana, amb la xarxa de refugis climàtics i altres adaptacions que podem fer, sobretot de cara a infraestructures verdes, per poder contrastar aquestes pujades de temperatura.
4: Uh-huh. Clar, i també canvia, entenc, les conclusions d'aquest estudi o aquestes previsions que vosaltres esteu projectant, la relació entre el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica a nivell local, però també les polítiques que s'hauran d'aplicar per minimitzar els seus efectes, no?
5: Sí, sí. Bueno, això és el que sempre intentem des de recerca, de posar-nos al servei de que tot això doncs funcioni per canviar les polítiques i bueno, tant d'adaptar-nos com de mitigar.
4: Mm-hmm. Perfecte, Gara. Doncs ho deixarem aquí perquè no tenim gaire més temps, però sens dubte seguirem a la White perquè és... Jo, personalment, és un tema que no tenia... No se m'havia acudit aquest efecte sobre les brises marines, però la veritat que el que planteges és seriós, és molt seriós, molt, molt seriós, i haurem de tenir-ho potser més en compte del que ho teníem fins ara. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Gràcies a tu, pel temps i l'espai. Cuida't.
1: I ho hem de deixar aquí. Fem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
6: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
12: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
11: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
12: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
11: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
12: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
11: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
13: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
14: Sabies que...
15: L'illa del tresor d'Oak Island, a Canadà, ha estat objecte de llegendes i recerques del tresor durant segles, ja que es creu que hi podria estar enterrat un tresor de pirates o fins i tot el Sant Grial. L'illa ha estat excavada per nombrosos caçadors de tresors al llarg dels anys, que han trobat túnels i cambres subterrànies que suggereixen que hi podria haver alguna cosa valuosa enterrada. No obstant, malgrat els esforços, ningú no ha pogut trobar el tresor. El més curiós és que l'illa té una sèrie d'enigmes i misteris que l'envolten, com l'existència d'un suposat pou de diners i una inscripció en una pedra que sembla indicar la ubicació del tresor. L'illa ha capturat la imaginació de molts i continua sent un tema d'interès i especulació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
2: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més, de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en què tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més serveis, i per tant doncs, també fem un dispositiu doncs, potent per això. A més, també de forma proactiva, com que tenim no, el risc molt doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, del sud, no, de Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte signat dilluns entre governs, sindicals i patronal vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vilarrodona a l'Alt Camp o d'altres més petits com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur-ho al diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on continuarem descobrint més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Després descobrirem una bolla que serveix per espantar, per dir-ho d'alguna manera, a les meduses. Sabrem com van arribar immigrants al segle XVI i XVII aquí a Catalunya i van utilitzar la pesca o el mar per subsistir, per guanyar-se la vida. I acabarem el nostre programa d'avui, com ho fem totes les setmanes, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.

0: A Badalona no només hi ha el pont del petroli, aquell famós pantalà que s'endinsa uns 250 metres al mar a un alçador de 6 metres, ni només hi ha l'anís del Mono, un altre dels símbols de la ciutat. Badalona també amaga molts mites i llegendes que tenen a veure amb el mar i ara els descobrirem, Oriol.
1: Doncs sí, Marina, avui de nou tenim aquest capítol de llegendes, de mites del nostre mar Mediterrani i sempre aquesta secció la fem amb el nostre expert, amb la persona que puntualment ens acosta, doncs això, amb diferents curiositats, diferents mites, diferents llegendes, que és el Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
1: Doncs avui, Joan de Déu, farem Badalona, perquè recordo doncs, que ja hem fet el Maresme i hem dedicat uns quants capítols. I ara, per tant, doncs, si anem seguint avall, després del Maresme, ben enganxadet, tenim aquesta gran ciutat, la ciutat de Badalona, que avui en parlarem, li trobarem llegendes.
2: Sí, de fet, és la tercera ciutat del país, una ciutat que ha estat molt marinera, i que no l'havíem tocat, com si Barcelona o altres poblacions importants, i aleshores doncs, ens hi podem centrar perquè hi ha moltes històries.
1: I tant, perfecte. Doncs comencem amb la Badalona antiga, l'antiga Badalona que estava a l'altra banda del Besòs.
2: Sí, de fet, és la Badalona és 100 anys més antiga que Barcelona, que la Barcino romana. Els romans la van fundar amb anterioritat amb el seu camí de cabotatge que feien des d'Empúries fins a Tarraco, doncs primer va ser Badalona, i 100 anys després, quan ja tenien més conquerit el territori de la futura Catalunya, llavors ja li va donar la volta a Barcelona perquè estava segurament amb un pla més ample, més gran, i Badalona estava més enganxada a la muntanya. Però és que, a més, entre Badalona i Barcelona hi ha el Besòs, que durant molt de temps ha estat el riu més contaminat d'Europa. Ara tornen a haver llúdrigues i ocells i està molt adassentat, però antigament era com una selva de riu. Hi havia molts braços del riu que feien com aiguamolls. Fins i tot a l'edat mitjana el bisbe de Barcelona s'amagava allà amb aquells illots quan hi havia passes de pesta, no? Per tant, estava bastant separat. Ara està canalitzat, però per sota, els rius per sota tenen molts més braços d'aigua, i aleshores doncs, hi havia un bosc de ribera que separava les dues poblacions. I posteriorment Badalona doncs, va ser la vila de dalt, que estava més arrapada a la muntanya, i direu, per què? Doncs pel tema de sempre, pels pirates, a la costa, que ara és la Badalona una mica més del nucli antic, doncs era el barri dels pescadors, i aquesta tradició de pescadors l'ha tingut molt de temps, fins a la meitat del segle XX, però primer estaven arrapats a la muntanya pels maleïts pirates.
1: Sí, sí, com a tot arreu de la franja costanera, que
2: exacte,
1: els pirates eren un mal son. Aquí quines llegendes de pirates hi podem trobar?
2: Doncs bé, el que estàvem comentant amb altres vegades, de que nosaltres tenim els pirates del Pegat a l'Ull i el Garfi i la Pota de Fusta, i només veient la geografia catalana, moltes poblacions, camins de ronda, torres de guaita, vull dir, no eren temes de pel·lícula, sinó de realitat, no? Tot aquest litoral, els vaixells del Barba Roja, que per nosaltres és un corsari, un pirata, però pels turcs doncs, era un gran almirall, enviava els seus vaixells aquí a fer falconades, i moltes poblacions de Barcelona i de Catalunya havia fet mal, i a Badalona també els seus vaixells havien entrat a la població i havien fet maldats. Però la llegenda el que diu és de que en una ocasió hi havia un noi que era

0: corda, que era una feina d'esquerràs, ajupit, amb diferents tipus de tipus de cordills, la van fent, arribava a la nit, tornava al vaixell, el dia següent continuava fent-la. I aquesta corda ja era molt llarga, i arribava al bosc. I un dia, mentre els pirates no vigilaven prou bé, doncs es va ficar al bosc, es va amagar, no el van trobar, el van perseguir com va poder ser, però no el van trobar. I els pirates van dir, doncs mira, recollirem la corda aquesta, que és la més llarga del món, i ens l'emportem al vaixell, i com a mínim, doncs, hem tret un profit. I aleshores ell, veient-se que s'havia salvat, va dir, jo no torno a baix als pescadors. Bueno, aniré allà a treballar, però jo em vull fer una casa molt més a dalt. I aleshores, doncs, es va fer una casa molt cara, és al barri del Canyet, sí? Que, de fet, aquest pescador es deia Tei, i aleshores va dir, jo em faré una masia que sigui amb el meu nom al revés, no? Canyet, no? El Canyet. Ah. I aleshores, doncs, va ser el precursor, també per culpa dels pirates, de fer aquest barri, segons la tradició i la llegenda, evidentment, d'aquest pescador que continuava feinejant i fent cordes a la mar, no? A la Marina de Badalona, però ja va decidir viure a la part alta per el tema d'aquests pirates o lladres de mar.
1: Ves per on, ara sé d'on ve això del Canyet de Badalona, perquè allà hi ha l'hospital de Can Ruti, els germans Trias i Pujol, estan aquí, en aquesta zona del Canyet, i clar, al final la broma fàcil és pensar, mira, Can Ruti, que és un hospital de referència i on es tracten malalties doncs greus, importants, no tothom les supera, dius, mira, cap al Canyet, no? No ve d'aquí, eh?
0: Exacte, el Canyet també hem de recordar als nostres oïdors que és el lloc on, d'alguna forma, es deixaven els animals morts, i aleshores, doncs, també acostumaven a ser llocs una mica descampats i llunyats. Però, bueno, ja en parlarem, perquè després hi ha relació amb el dimoni, també. Ja en parlarem.
1: Val, perfecte. Vinga, passem a la llegenda de la ciutat enfonsada, Joan de Déu.
0: Doncs és una altra llegenda marítima que corre per Badalona, i diuen que a uns quilòmetres de la costa, a l'horitzó, hi havia una ciutat de cristall, de vidre, i que la gent de Badalona tenia tractes amb els pobladors d'aquesta ciutat, doncs, anaven en barca, anaven a mig camí de la ciutat i de Badalona, i fent un intercanvi. Els de Badalona els hi portaven menjars, queviures i altres necessitats vitals, i aquesta ciutat, que es veu que era Corulla d'Or, doncs els hi donava una bossa d'or. El tema és de que en una ocasió un pescador de Badalona, fent aquest tràmit, va veure que sempre qui donava l'or era una mà que sortia de darrere d'una vela, i darrere d'aquesta vela hi havia amagada una mà femenina, molt gràcil i molt agradable. I el pescador aquest, en una ocasió, doncs va voler veure qui era aquesta mà, i van retirar la vela, i va veure que hi havia una noia, que de fet era la reina d'aquella ciutat, i el noi va quedar comprendat, no? Però la noia li va dir, mira, deixa'm el teu fular, i així jo tindré un record teu, però cada un ha d'estar al seu lloc. Tu ets del món de Badalona i nosaltres de la ciutat de cristall. Total, que a banda d'anar-se li va dir, a més, és que molt aviat hi haurà un cataclisme increïble. I el noi es va quedar així tot parat. I sí que és cert que al cap de pocs dies va haver una gran tempesta, va haver com un terratrèmol, un maremoto molt gran, i es va veure com la ciutat que estava allà a l'horitzó de cristall començava a caure, a enfonsar-se. I llavors, què va passar? Que alguns pescadors de Badalona, afamats per la gana d'or, van tirar les barques a mar i van anar remant ràpid cap allà, però també va anar aquest pescador, que estava enamorat d'aquella reina, d'aquella princesa, i no anava amb una falera de diners, sinó d'amor, no? I quan va arribar a la població, doncs, va fer mànigues, va preguntar enmig d'un terratrèmol fins a arribar a la cúpula on estava aquella noia compungida, i li va dir, escolta, que jo tinc la barca aquí, vinga, anem, que res, que encara et puc salvar. Però en aquell moment va haver un cataclisme final, l'aigua, una onada gegant, se'n va emportar aquella torre, i amb prou feines el pescador es va poder agafar, sortir a la superfície i agafar-se un fustot vell, i al cap d'unes hores va aterrar a Badalona d'un altre cop a la platja de nit, i l'únic que va sobreviure dels altres pescadors que hi havia. A partir d'aquell moment el noi estava com encaterinat i molt trist per la situació, i cada tant temps sortia al mar com, no sé, com una mena de desesperació, fins que un dia va tornar molt feliç, perquè va resultar que va explicar que ell havia vist com una mena de figura

0: de femenina que surava sobre el mar. I va tornar amb un somriure increïble perquè aquesta mena de figura femenina li va tornar un fular. I aleshores, doncs, a partir d'aquell moment, va tenir una pena més sostenible.
1: Clar, clar, i que boniques aquestes històries, eh?
0: Sí, és una història per fer com un curtmetratge, com a mínim.
1: I tant, no, sens dubte, això es pot portar al cinema, segur.
0: Sense sortir de Badalona.
1: I tant. I abans ho deies, eh?, de parlar del dimoni, perquè Badalona també és famós, el dimoni badaloní, a la platja...
0: Barcelona està envoltada de dimonis, perquè la festa més important de Badalona està dedicada a Sant Anastasi, i diu la tradició que amb el calaix de sastre dels escrits del segle XVII, del segle XVIII, doncs aleshores es recordava que uns pescadors, sembla ser que havien cremat alguna figura a la platja, semblava ser que era un antic mascaró de proa, que podia ser, doncs, com molt lleig, i aleshores es va començar a recuperar molt més tard, ja al segle XX, a partir d'aquesta història notificada, de que possiblement seria com alguna mena de purificació en favor de Sant Anastasi, que va d'alguna forma esbandir els dimonis, perquè és que els dimonis no només estan a Badalona. Mm. El Tibidabo també hi havia el dimoni, perquè Tibidabo vol dir jo et daré, en llatí, que era la temptació del dimoni a Jesús quan va anar al desert, no? I a l'altra banda tenim el pont del diable, no?, que està a Martorell.
1: Sí.
0: Doncs una mica aquest dimoni ha fet tradició, no?, ha fet arrel allà a Badalona, i cada any es fa aquesta festa on a la platja es crema un dimoni, ara sí, ben gros. Mm. Però és que, a més, amb aquest camí del Canyet, que dèiem, hi havia també el camí de la Guineu, que portava del barri del Canyet fins a la Badalona Marítima, i allà hi ha diferents històries del dimoni. Fins i tot a la nit la gent no sortia d'allà perquè deien que el dimoni temptava les persones, i resulta que hi havia una noia que vivia en una masia que s'estava empolainant per anar a un vall que hi havia vora el mar, però va trigar molt de temps, i ja quan estava enllestida es va fer de nit, i el pare no la va deixar sortir i ja va portar un disgust molt gran. Però de cop i volta va sentir que algú tirava una pedreta al balcó, va sortir al balcó i va veure un noi molt ben plantat. I el noi li va dir: escolta, jo t'acompanyaré per aquí, pel camí de la Guineu, i així no passaràs ànsia. I així ho va fer, va escapar-se ella pel balcó, van baixar per aquest camí estret, emmurallat, que portava vora mar, i a mig camí, doncs, aquell jove tan agraït, doncs, es va treure com la màscara i va sortir el dimoni amb uns ulls de foc total. La noia va quedar garratibada, va sortir corrents, va tenir com un atac de cor, i el dimoni, doncs, va fer la seva feina. La noia va quedar petrificada, i després no la trobaven. Van sortir els nois del poble a buscar-la i la van trobar amb els cabells enredats amb un arbre, petrificada, blanca i morta. I aleshores, doncs, bé, és una de les llegendes que volten per allà Badalona, com n'hi ha altres, on el dimoni, amb aquest canyet, diuen que per allà hi ha una entrada de l'infern, i de fet, per aquella zona, doncs, hi havia una antiga masia que li deien el Mas del Dimoni, que ara és un restaurant, el Molí de Can Dimoni, de Cal Dimoni. Llavors, pot ser que tot això plegat hagi contribuït a la gran festa de Sant Anastasi.
1: Déu-n'hi-do, com per fiar-te, eh?, de segons qui, pobra noia.
0: Sí, sempre hi ha aquesta pedagogia, no?, de cuidado, no surtis.
1: No, i tant, una pedagogia que convenia fer-la, i convé encara. I acabarem aquest repàs a les llegendes de Badalona amb un invent aquàtic, que a més és badaloní.
0: Doncs això que dèiem, Badalona fins a meitat del segle XX tenia una gran tradició de pescadors, i hi havia molta gent que treballava també fent botes, fent cordes, fent tot l'ormeig de les politxes, i per tant era una població marinera. I doncs sembla que a la segona meitat del segle XIX, per mirar les xarxes que es posaven al mar, els pescadors utilitzaven una mena d'embarcació, com una mena de canoa, que no tenia quilla, que no tenia l'orsa perquè no es pogués girar, no tenia vela, i llavors amb rem la utilitzaven per arreglar les xarxes de pescar, no? I sembla ser que ja cap als anys 20, doncs, a través també del Club Nàutic, doncs, es va començar a inventar una cosa que és el patí nàutic de vela, fruit de l'enginy de les persones de Badalona, i que després, als anys ja 40, tot després de la Guerra Civil, doncs els germans Murger doncs van donar-li la fesomia que té ara, que és com un catamarà amb dos menes de patins, un lloc al centre per on poder asseure's i poder remar, i una vela, i la veritat és que després va anar prosperant aquest invent, hi ha ara competicions internacionals, i a més està federat aquesta cursa amb vela, i no se sap si és que no va ser només el tema dels pescadors, o que, com que també diu la llegenda que Colom, quan va tornar la primera vegada, va anar al monestir de la Murtra i va portar molts estris i papagais i coses, i també una canoa, i igual, això ja és la llegenda i la tradició, podrien estar inspirats amb aquest estri americà. Però sobretot és un enginy de la gent de Badalona, i és un patrimoni esportiu d'una població molt marinera.
1: I tant. Doncs mira si n'hem après de coses de Badalona avui, que no només tenen anís del mono, tenen més coses en allà.
0: Ui, és veritat, no hem parlat del pantalà, que allà també pots anar 200 metres dintre del mar i és una experiència.
1: I tant, sens dubte. Bé, en qualsevol cas, hem repassat les llegendes de la ciutat de Badalona. D'aquí uns dies hi tornem, Joan de Déu, per fer ja la darrera secció d'aquesta temporada i acabar de tancar tot aquest cicle en què hem estat comentant doncs, llegendes i mites de la costa catalana. Joan de Déu, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins la propera.
0: Bona tarda, gràcies a vosaltres.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Fa uns dies saltava la notícia. La Universitat d'Alacant ha dissenyat una bolla flotant que d'alguna manera podem dir que espanta les meduses, una opció que es pot estudiar per les zones de bany. Ho volem entendre una miqueta millor parlant amb un dels seus investigadors, César Boerdoerre. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. Bueno, Boerdoerre.
1: Això, que el teu cognom és complicadet, eh?
2: Sí, en espanyol se pronuncia així.
1: Molt bé, d'acord. Doncs millor que ho pronunciïs tu. Escolta, primer de tot, com ens hem d'imaginar aquesta bolla?
2: Bé, la bolla simplement és per poder posar-la enmig de la mà, no? On volem modificar la trajectòria, diguem, natural de les meduses cap a un punt en concret. És a dir, que la bolla en si pot ser qualsevol bolla comercial, que li adaptem els generadors de camps electromagnètics, que és el que nosaltres generem a unes característiques concretes, molt concretes, per a modificar aquest patró de natació de les meduses.
1: Uh-huh. Això ho feu modificant aquests camps electromagnètics, però perquè la gent ho entengui millor, què suposa aquesta modificació?
2: Vale, el que aconseguim és que, a veure, una medusa se desplaça per dos tipus de moviment. Un, el moviment propi de la medusa, val? Uh-huh. Que va pulsant, i aquesta pulsació el que fa és que se desplaça cap endavant, no? Perquè si imaginem com va agafant aigua i expulsant-la més o menys ràpidament, la medusa va en direcció a la punta del seu cap, no? Diguem, de l'ombrella, que se diu.
1: Sí, sí.
2: I per una altra banda és la interacció amb les corrents. Si nosaltres som capaços de modificar aquest patró de pulsació, ja desapareix aquest moviment natural que tenen les meduses, de manera temporal almenys, quan està afectada per aquest camp electromagnètic. I el que aconseguim en les espècies que hem provat, algunes se'n van al fons i altres se'n van cap a dalt. És a dir, tant se'n vagin cap al fons o se'n vagin cap a dalt, si se'n van cap al fons, eliminem la possibilitat de que siguin a mig d'aigua i en zona de que podran picar, diguem. Uh-huh. I si se'n van cap a dalt, almenys vegem totes les que hi ha en comuna d'aigua i es podem arreplegar si és que estan generant algun problema puntual. També he de dir que nosaltres vam dissenyar aquest experiment perquè hi ha una problemàtica, encara que no és coneguda, una problemàtica real i no és que sigui molt freqüent, però quan passa pot ser perillosa, és que determinats instal·lacions industrials que capten aigua de la mar, ja sigui desaladores, centrals nuclears o centrals tèrmiques que agafen aigua de la mà per a refrigerar,
1: sí,
2: se col·lapsen. És a dir, la captació d'aigua se pot col·lapsar per les meduses, perquè al final van en restes, i aquestes restes se poden obturar, no?, per aquesta gelatina que tenen les meduses.
1: Uh-huh.
2: Hi ha hagut algunes centrals nuclears en el món que han hagut de parar d'emergència perquè no podien refrigerar. I això és un problema important. No ha passat a Espanya, però ha passat a altres països del món, i fins i tot un dels portaavions nuclears dels Estats Units, el Ronald Reagan, fa uns anys va haver d'aturar el reactor perquè se va obturar de meduses la captació d'aigua de refrigeració.
1: Vol saber-ho, això és interessant perquè no en teníem ni idea, però en aquest sentit, aquests camps electromagnètics, a l'efecte que fan les meduses, no poden ser negatius d'alguna manera?
2: El que comprovem nosaltres, perquè són camps que són molt febles i són de... simplement provoca una alteració del seu comportament, però no hi ha... Després, si deixes de metre aquest camp, la medusa continua igual. No hi ha un... Són camps molt, molt febles que no són capaços de generar cap alteració física, no?, de l'organisme. És com si, diguem, imagina't un so que molesta els humans i està generant en una zona... bueno, pues tu modifiques el teu comportament perquè te molesta, no? Això és una qüestió... No sabem biològicament per què. De fet, és una de les investigacions paral·leles que estem començant ara. Perquè, al igual que hi ha peixos i taurons i rajades que sí que tenen un òrgan específic, que és la línia lateral, que és capaç de detectar alguns camps electromagnètics, en el cas de les meduses no s'hauria descrit mai que pogueren detectar aquestes alteracions. Ja t'he dit, són molt febles i nosaltres mateixa no detectem res, no?
1: Uh-huh. Per tant, d'alguna manera, has dit que marxen al fons de l'aigua o a la superfície.
2: Sí,
1: vull dir, no és que no es quedin perquè mantenguis paralitzades.
2: No, perquè com hi ha corrent, a la mà sempre hi ha una corrent, encara que sigui molt feble, hi ha una corrent. I el que aconseguim és, amb aquesta modificació, alterar la trajectòria diguem, imagina que la trajectòria natural dels meduses va cap a un lloc en concret. Si nosaltres, alguns metres abans, desenes o centenars de metres abans, alterem aquesta trajectòria, ja no van al punt que havien d'anar.
1: Això ho heu pogut anar provant o no heu provat?
2: Això ho han provat sempre en aquaris relativament grans. Val? Ara ens falta... De fet, no havien tret res a premsa perquè estava en procés de patent. Ara que ja està patentat, ja podem difondre-ho. I ara ens falta la fase de camp, ja en condicions reals, per a veure el que hem vist ja en laboratori i aquari, veure quin efecte real té en trajectòries més llargues, etc.
1: En aquest sentit, entenc que tota aquesta investigació comença una mica pel que deies de les instal·lacions industrials, no?
2: Sí, exacte, sí. De fet, ja hem parlat amb nosaltres, vam parlar ja fa un temps un parell de gestors de centrals nuclears, ja t'he dit, d'altres països, perquè és un problema, no és molt freqüent, però quan passa l'impacte que pot tindre tant a la planta com a la seguretat és important.
1: Llavors, quines altres opcions? Perquè fins ara també hi havia opcions per espantar o per retenir les meduses. Quines altres opcions hi havia?
2: Clar, la de nosaltres se basen en xarxes o reixes o filtres físics. El problema és que si te venen moltes, moltes meduses, qualsevol filtre físic, fins i tot una xarxa, se pot col·lapsar, no? Se pot obturar. I imagina't una xarxa per evitar que s'obturen en un... No sé, tinc en ment una desaladora que es van contactar perquè la reixa que tindria aproximadament uns 3x3 metres, o uns 15 metres de fondària, aquesta reixa se col·lapsava el 100% de la reixa amb medusa. I clar, no pot absorbir aigua aquesta desaladora. Saps? És un problema. És a dir, que les solucions que se basen en evitar que entre una partícula rígida, com pot ser un peix o una pedra, no són iguals que quan te pot entrar una partícula gelatinosa, com pot ser una medusa.
1: Posar reixes, però, fins a cert punt, pot ser més econòmic, no?
2: El què?
1: Posar reixes.
2: Sí, home, clar, més senzill i més econòmic, però no és tan efectiu. O sigui, no és tan efectiu. Seria una qüestió complementària, no? El que proposem nosaltres és reduir al màxim la possibilitat de que hi hagi una obturació de la captació d'aigua.
1: Aquesta solució seria bastant més efectiva.
2: Entenem que si s'instal·la com toca, sí que eliminem o reduïm molt el risc de que se col·lapsi la captació d'aigua, clar.
1: Pot afectar a altres espècies més enllà de les meduses? Pot fer que, per exemple, altres espècies que s'apropin en aquesta boia o que estiguin pels voltants també vulguin allunyar-se de la zona on estigui instal·lada?
2: És bona pregunta. De fet, estem començant a fer experiments amb altres espècies d'invertebrats com de peixos per a veure primer si són capaços de detectar-los i segona que si se detecta aquesta modificació comportant en quin sentit, no? Bé, que siguin s'allunyen o s'apropen, ja que tenen en compte que els demés organismes, molts d'ells, són bons nedadors, no? Si tenen... si observem un canvi de trajectòria, un canvi de velocitat, etcètera, això és fàcilment detectable i podem mirar si provoca algun tipus d'efecte negatiu, però ja el dic que per l'energia que utilitzem és una energia molt, molt baixa que dubtem molt a nivell a priori que pugui tindre efectes negatius.
1: Per tant, d'alguna manera ja ho heu començat a experimentar i heu vist que de moment no té efectes negatius.
2: Sí, de moment, almenys en els propis pilots han fet, no. Hem de fer més experiments, diguem, més en rèpliques, en dissenys molt més potents per a descartar qualsevol tipus d'impacte real.
1: En aquest sentit, quins beneficis pot tenir més això? És evident que la indústria pot fer que no col·lapsi, però entenc que pot tenir altres beneficis.
2: Clar, estem parlant d'altres i analitzant altres possibles usos, per exemple, en zones de bany que siguin propenses a tindre proliferació de meduses en la pròpia zona de bany, que pot fer una, com unes línies, no? Una xarxa d'emissors de camps lluny del lo que és la platja, centenars de metres, diguem, per a evitar aquesta acumulació de meduses al que és la zona de la platja. Uh-huh. Allí n'hi ha molta, una característica molt gran, no? Segons les corrents, segons quina espècie és, i ja analitzaríem cas per cas.
1: Uh-huh. Hi ha gent, o sigui, ara parlaves de la patent, que estàveu pendents de registrar-la, ja s'han interessat, ja siguin empreses privades com ajuntaments municipals, etc, per a tot aquest projecte, perquè entenc que és un projecte que, si més no, deu cridar l'atenció.
2: Sí, no, de fet, ha tingut molt bona recepció a nivell de mitjans i sí que hi ha hagut ja algunes empreses que s'han interessat. Alguns ajuntaments també, però l'Ajuntament actual necessitarà la ja, no? Clar, quan els diem que, bueno, tenim la patent i tenim la qüestió a nivell a pedir d'escala, però, clar, d'aquí a que es pugui comercialitzar faltaran uns mesos, no?, per poder fer també les proves de camp i tot això.
1: La idea és provar-ho això a mar, no, ara? No sé si ja heu pensat. Clar, ara, a on, exactament.
2: Sí, començarem una segona fase d'experiments en laboratori amb més espècies de meduses i aquaris més grans i tancs més grans. I ja quan, de fet, ara mateix, no vaig a dir una data, però volem provar en blooms de meduses que ja siguin detectats. Ja sigui en zona de costa o a llunyà de la costa, però per a veure alteracions en aquestes trajectòries.
1: Em va bé que em diguis això, perquè amb quin tipus de meduses ho heu provat fins ara?
2: Sí, ho hem provat en diverses espècies de diferents grups i en principi funcionen tots. S'ha d'ajustar a freqüències segons la família de meduses, però funciona en tots. La magnitud de la resposta sí que canvia un poquet segons el grup, però no estem prou contents.
1: Ja per anar a acabant, no sé si el projecte, més enllà de la indústria, també és que municipis, sobretot turístics, ho puguin anar aplicant i hi hagi no hi hagi meduses a les costes en plena temporada turística o en plena temporada d'estiu.
2: Clar, la qüestió de l'Ajuntament, i aquí també volia... nosaltres estem treballant en una segona fase, que no sols... O sigui, en la primera fase hem detectat aquest alterament del comportament, i en una segona fase volem desenvolupar un sensor per avisar de manera temprana que hi ha meduses presents, i que se basaria també en l'alteració del camp magnètic i l'electromagnètic, millor dit, quan passa una medusa entre dos, un emissor i un receptor, imagina que estàs a la platja o un servei de vigilància, de socorrisme, i pot dir, encara que no se vega res en superfície, que estan venint meduses, no? Ahí se poden prendre mesures de prevenció i sobretot d'avís a la població perquè vagi en compte també segons l'espècie, que no totes les espècies de meduses piquen, no? Són picades. Hi ha algunes que piquen molt, molt poc i no són per a res perilloses, no? Com per exemple l'ou fregit, no? Que no és molt urticant. Això no vol dir... Aquí també faig una crida a la gent de que no hi ha que tocar mal les meduses, no? O rizostoma, aquesta blanca gran, que no pica molt, però si després te toques els ulls o te toques l'axila, pots tindre...
1: problemes, d'alguna manera.
2: Sí, picors no molt greus aquí a la Mediterrània. Sobretot tenim la pelàgia...
1: La pelàgia és la que pica més aquí al Mediterrani.
2: Sí, més intensament. Llevat la caravela portuguesa, que ja t'he dit que no hem trobat en caravela portuguesa, no tindria molt de sentit, però la caravela no té aquest moviment pulsàtil. És més, no és una medusa de per si, és una colònia. No és de la mateixa família de meduses, que ahí no seria aplicable en cap cas.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, César, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I ara sí, recta final de la Ronda Mar d'avui, i anem a parlar dels immigrants francesos que als segles XVI i XVII van marxar a França cap al Maresme, Oriol.
3: Doncs sí, efectivament, Marina, avui aquí a Arran de Mar volem seguir parlant d'aquestes comunicacions que s'han fet en aquestes jornades de l'Arxiu Comarcal del Maresme, unes jornades fetes a Sant Pol, parlant de la pesca al Maresme, i avui parlarem d'una comunicació anomenada Guanyar-se la vida a la mar, immigrants francesos pescadors al Maresme. Estem parlant dels segles XVI i XVII, i això ho parlarem amb l'autora d'aquesta comunicació, Alexandra Capdevila. Alexandra, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Bé, Alexandra, fem una mica cinc cèntims, d'exactament doncs quin és aquest estudi o què és el que has volgut copsar al voltant d'això, d'immigrants francesos pescadors a la comarca del Maresme.
4: Bé, doncs pels qui coneixen una mica, durant el segle XVI i XVII, Catalunya i el Maresme no es va escapar, va rebre una gran allau migratòria procedent del Regne de França. Fonamentalment es diuen que occitans, perquè podien de la zona que coneixem com a Occitània. I molts, majoritàriament, en el cas del Maresme, es van guanyar la vida conreant la terra i també com a mestres de casa. Mm-hmm. Això també és extrapolable a la resta de Catalunya. El que passa que el Maresme té la singularitat d'acabar la monocultura vitivinícola i ells van ser els que van, podríem dir, doncs, els vasos executors, els que van transformar les terres d'armes i cerealícoles en vinyes, aquelles tasques més feixugues. Mm-hmm. Però, en canvi, no havia estat tan estudiat el tema de la seva contribució com a pescadors. Certament, la proporció d'aquests immigrants dedicats al món de la pesca és molt residual, però el propòsit de la comunicació era precisament posar en relleu el fet que hi havia dins d'aquesta onada migratòria un perfil professional més singular, que es va guanyar la vida en el món de la pesca. Es tractava d'esbrinar en quines localitats trobàvem més presència de pescadors, d'on provenien, és a dir, si provenien de bisbats costaners o bé de l'interior del Regne de França, com acostumaven a procedir majoritàriament tots els immigrants que van arribar a terres catalanes. I també un altre aspecte distintiu, i és el fet de que on van aprendre l'ofici, és a dir, si ja eren pescadors en els seus llocs d'origen, o bé, doncs, si van aprendre l'ofici, doncs, quan van arribar al Maresme.
3: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, una bona investigació. Amb quin resultat, Alexandre? És a dir, després d'analitzar tot plegat, d'on venien aquests pescadors? Eren ja pescadors, en sabien? És a dir, quin ha estat el resultat de tot plegat?
4: Bé, doncs el resultat és que, és una, com comentava abans, és a dir, la seva presència és molt residual. Podríem dir que en valors percentuals doncs no arriben ni als 2% del conjunt d'immigrants francesos que van arribar al Maresme. És a dir, es van dedicar al col·lectiu d'immigrants francesos que va arribar al Maresme i es va guanyar la vida al món de la pesca. Va ser molt marginal i molt residual. Ara bé, l'atractiu ve en el sentit de que no es van distribuir de manera uniforme al conjunt de la comarca, és a dir, a tallar, per exemple, doncs un de cada 10 francesos es van dedicar al món de la pesca, és a dir, un contrast respecte al que deia abans, que no van arribar al 2% del conjunt dels francesos de la comarca, però també doncs a Sant Cebrià de Vallalta, a Premià o a Alella, és a dir, es trobem en localitats, en localitats molt concretes. I, per altra banda, hem de pensar que Premià, estem parlant d'abans, és a dir, que Premià tenia la seva vessant marítima, és a dir, el desdoblament de Premià de Mar i Premià de Dalt, això és més proper als nostres temps. Al segle XVI i al segle XVII encara tenim, doncs, la Sant Cebrià de Vallalta i Premià que aglutina el Premià i Premià de Mar, igual que també és el cas de Vilassar, que hi ha Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrils junts. Mm-hmm. Doncs el que comentaves, i localitats en què detectem una major presència de pescadors i que fonamentalment provenen de bisbats a l'interior. Per tant, això el que ens obliga a pensar, i a més tenim altra documentació que ens ha fet conèixer quina edat tenien quan van arribar a terres catalanes, i per tant eren d'edat, tenia aproximadament entre 17 i 18 anys, per tant és possible que ja tingués unes nocions prèvies, hi ha uns lligams molt que ja remunten a l'època de la conquesta del segle XII al segle XIII, que hi ha aquests Occitània, ja està documentat occitans que venen que participen en la conquesta de Tortosa i de Balaguer, per tant les afinitats lingüístiques, parlen una llengua molt similar, els rumiatges, també l'arrelament d'aquestes peregrinacions, el culte a la Maria de Montserrat està molt parlat, en determinades zones d'Occitània. Això explica, doncs, que, en definitiva, anar-se'n cap a Catalunya, migrar cap al sud, doncs, era una terra que sabien que serien ben acollits perquè hi havia unes afinitats, és a dir, hi havia una similitud idiomàtica i no hi hauria problemes d'integració.
3: Mm. I per què, Alexandra, estudies aquest capítol concret de la història? És a dir, quin és el punt o allò que fa que tinguis interès en aquest període històric i en aquesta immigració, concretament francesa, cap aquí?
4: Doncs, bàsicament perquè estem a l'època del rei Sol, és a dir, d'aquesta època esplendorosa del regne de França, de l'absolutisme, l'època també en què hi ha aquestes guerres contínues entre la monarquia hispànica i el regne de França. I sobta, doncs, que França, que hi ha una superpotència, doncs bona part dels seus habitants marxessin massivament cap al sud, cap a terres meridionals, perquè està documentat tant a Catalunya com també a altres punts de la península, altres punts de Castella, Madrid, Aragó, València, etc. És a més un aspecte que em va quedar atenció. Ja fa temps que ho estic estudiant. Hi ha un estudi meu que va ser guardonat amb el Premi Luro, que analitza la immigració francesa i parla de quan la terra promesa era al sud, doncs precisament és això, és a dir, per aquests immigrants al sud era el seu Eldorado, el seu Perú, és un moment, un lloc d'oportunitats per prosperar econòmicament. I en aquest cas, doncs, em fixava en aquest perfil perquè fonamentalment, com deia, ens centrem més en els mestres de casa, constructors, però, i també amb els pagesos, els barcers, els jornalers, i en canvi els pescadors passen una mica més desapercebuts. I també l'atractiu que té és que precisament alguns d'aquests pescadors van donar lloc a nissagues rellevants que profundament arrelades a la comarca, és el cas dels Maristany o els Millet, és a dir, el fundador de l'Orfeó Català precisament descendeix d'un immigrant francès pescador que es va establir a Tallà. I també doncs el Roser, és a dir, són cognoms molt arrelats a la zona del Baix Maresme i que precisament doncs procedeixen de pescadors occitans.
3: Mm-hmm. I per saber tot això, per documentar-te, per fer aquesta comunicació, quins documents has hagut de consultar o on has hagut d'anar per trobar tota la informació?
4: Doncs fonamentalment llibres parroquials, és a dir, a partir del Concili de Trento, mitjan segle XVII, podem consultar els llibres parroquials. En aquest cas he consultat fonamentalment llibres de matrimonis, que el que ens mostra és aquella població que s'integra perquè es casa, i per tant és un indicador claríssim que s'integra i arrela al territori perquè es casa amb una noia de la localitat. També els llibres de defuncions, que en aquest cas acostumen a sortir referenciats, etiquetats com a oriunds de Regne de França, especialment a l'àrea del Maresme, aquells immigrants que estan desarrelats, perquè tan bon punt es casaven, almenys aquesta és una peculiaritat del Maresme, el rector ja no els anotava com a oriunds de Regne de França, només sortien en els llibres de funcions com a estrangers, com a forans, aquells que eren solters. Uh-huh. I per altra banda també la matrícula 1637, que és aquell cens elaborat al mar de les hostilitats entre França i la monarquia hispànica de la Guerra dels 30 anys, en què es va establir l'obligatorietat d'elaborar un cens que recollís tota la població d'origen francès establert al llarg de la costa catalana, és a dir, des de Salses fins a Tortosa. Mm-hmm. I és un cens que és extremadament minuciós perquè t'indica l'edat que tenien, quants anys fa que resideixen a Catalunya, a quina edat tenien quan van arribar, si estan casats o no, si tenen béns o no. És a dir, és una mica una descripció molt acurada d'una fotografia d'aquell moment en concret. I després també les dispenses i els expedients d'informació matrimonials, que també són aquella paperassa que havien de fer per casar-se aquells que procedien d'un bisbat diferent. Perquè aquest col·lectiu d'immigrants van estar en el punt de mira pel fet que poguessin cometre el delicte de bigàmia, és a dir, la distància ho afavoreix, i també el fet que, com he comentat abans, s'havia produït l'escat de les guerres de religió a França, hi havia el perill i el temor que poguessin propagar el pensament hugonot.
3: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, Alexandra, quina feinada, però també que interessant, perquè ens has descobert tot un món, un període històric que desconeixia, certament, i amb aquesta part concreta, aquesta immigració francesa, el que passava a França, el que van poder fer aquí aquests immigrants, Déu-n'hi-do estudiar-ho, Déu-n'hi-do la feinada, eh?
4: Bueno, això t'ho dirà tothom, eh? Tots els que hem participat a les comunicacions són temes que ens agraden molt i, per tant, doncs, quan és un tema que t'agrada ho hi aprofundeixes, és el que té la investigació.
3: Sí, sens dubte, no? I, a més, quan té un bon resultat com aquest, doncs s'agraeix poder-ho explicar i es veu que gaudeixes molt explicant-ho, eh? És veritat que quan una cosa t'agrada, doncs disfrutes molt parlant-ne. Jo crec que, Alexandra, que això no ho pots negar, eh?
4: Sí, suposo que se'm nota. Moltes gràcies.
3: Perfecte, doncs, hem conegut avui aquest període, aquest segle XVI i XVII, amb aquests immigrants francesos que van venir cap a Catalunya, cap a la comarca del Maresme. Uns quants van ser pescadors i d'això tractava aquesta comunicació i avui n'hem volgut parlar amb qui l'ha fet, amb l'Alexandra Capdevila, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Alexandra, moltes gràcies, bona tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.

0: recta final, ara sí, del programa d'avui. I com fem cada divendres, volem fer un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana al nostre territori. Comencem una setmana més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
1: Doncs sí, Marina, estem a les portes d'un cap de setmana que podríem dir de pre-Sant Joan. Per tant, un cap de setmana on ja veuràs que la música, els festivals, la gastronomia prenen molt protagonisme aquí a la Costa Brava. Comencem. Per avui, divendres a les 7, entre 7 i 2 quarts de 8, una nova sessió de cuina de pescadors al Maram. I també a partir de les 7 de la tarda, però en aquest cas s'allargarà més fins a la nit, aproximadament, hi ha la Festa de la Música, amb actuacions vora el mar, que organitzen diferents locals, bars, restaurants d'aquí a l'Escala. Tindrem concerts repartits per tot el poble. Ens anem a l'Estartit, al Baix Empordà, perquè tant divendres, dissabte com diumenge, i també la Revetlla, la setmana que ve, hi haurà el Festival Ítaca. Ja sabem que és un festival on hi passen grups de primer nivell, com aquest any, per exemple, passarà Love of Lesbian. I ens quedem a l'Estartit, però demà dissabte una activitat més calmadeta, per qui no matinar, però suposo per qui no hagi anat a dormir molt tard, a 11:15 del matí hi ha una visita a l'Espai Medes, on, titulada A les Medes hi ha un tresor, dirigit sobretot per nens i nenes. A l'Escala, i a partir de les 4 de la tarda, hi ha una ruta guiada en caiac adreçada a joves de més de 18 anys, entre 18 i 29 anys aproximadament, per tota la costa del Montgrí, molt recomanable. A diumenge, a Empúria Brava, un altre festival, el Nomad Festival, amb música i gastronomia. Empúries, una activitat molt més relaxada, de 6 a 1 del migdia, a Sant Martí d'Empúries, Emporium Yoga. I al CER, aquí a l'Escala també, a 11:15 comença el taller de ratafia, taller i concurs de ratafia. I ens quedem al CER, però a la nit, perquè a les 10 hi ha Havaneres amb el grup Orets de Mar. Doncs ja veieu, una agenda d'actes ben farcida per aquest cap de setmana previ a Sant Joan, de molta, molta calor. Fins ara, el dilluns, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Ara baixem fins al Delta de l'Ebre. Cel, què hi farem?
2: Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Presentació del número 32 del Canemàs, revista de pensament associatiu i cultura popular. Esta nova edició porta el títol L'aigua i la festa i analitza la presència i el simbolisme de l'aigua en les manifestacions festives i de cultura popular dels territoris de parla catalana. Avui a les 6:30 al Museu de Tortosa. En el marc de les converses periodístiques a motiu del 30è aniversari de la Plana Ràdio i coincidint amb les jornades esportives, sessió Comunicació Corporativa Esportiva amb el periodista esportiu local Adrià Batiste Quartero, actual responsable de premsa i comunicació del Gimnàstic de Tarragona, avui a les 7 a l'Esmar Centre de Santa Bàrbara. En el marc de les 14è jornades gastronòmiques del Llagostí, primera edició de la Jornada de Sabors de la Mar a Alcanar, una nova proposta culinària que unirà producte de la mar, cuina popular i vins de proximitat per a donar forma a 2.000 tapes. Dissabte a la confraria de pescadors de les Cases d'Alcanar. En el marc del cicle d'activitats Los Safareig, taller El dibuix se'n va de la bola, a càrrec d'Antònia Ripoll. En este taller transdisciplinar es posarà en marxa el treball físic, el joc, la narració, el coneixement, la relació i la imaginació, per a fer discursos personals i diferents per mig del coneixement formal del dibuix. Dissabte a les 5 de la tarda al Pati Centre d'Arts de les Terres de l'Ebre a Amposta. Tercera edició de la Fira del Vinil de Deltebre, amb mercat de vinils, DJ sets durant tota la fira i mercadet vintage. Dissabte a la plaça Mossèn Gabriel Zapater de Deltebre. Quarta edició de la Shopping Night Market de Flix, la festa del comerç local del municipi, amb música, racons gastronòmics i els millors productes de proximitat per aquest estiu. Dissabte a partir de les 6 de la tarda al Passeig de l'Ebre de Flix. 25a edició de la Piraguada Popular en Defensa de l'Ebre, amb el recorregut de 12 quilòmetres xerta al Dover Tortosa, per denunciar els anys de transvassaments, desequilibri ambiental, territorial, econòmic i demogràfic. Diumenge a partir de les 9:30 del matí. En el marc del cicle musical a les Ermites i a motiu del Dia de la Música, el 21 de juny, concert Amorosa Primavera, càrrec de l'Orquestra de Cambra Catalana sota la direcció de Joan Pàmies. Diumenge a les 12 del migdia, al Convent de Sant Salvador d'Horta de Sant Joan. Nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs de l'Aldea, amb un matí per conèixer les tasques típiques de la plantada, tot acompanyat de música, degustació de productes típics i jocs i propostes per a tota la família. Diumenge pel matí a la finca de Rabanals de l'Aldea. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
0: I ara del Delta de l'Ebre pugem fins a les costes del Garraf. Què hi farem, Carla?
3: Doncs mira, Marina, aquest cap de setmana la platja de Vilanova ve farcida de coses a fer perquè continuen les festes de Sant Pere. Avui divendres a les 7, en poca estoneta, de fet, i si el temps acompanya, es realitzarà una demostració en públic del rossegall, l'art de pesca d'arrel tradicional que es practicava antigament a la platja d'aquí de Vilanova. I també avui, a 11:15 de la nit, es presentarà oficialment l'escatat de mar, la nova bèstia de foc del barri marítim, amb un cercavila amb diverses colles convidades pels carrers de la façana marítima, amb sortida a la plaça de la Immaculada Concepció. Dissabte al matí hi haurà el desafiament de llaguts a la platja de Ribarroges a les 10 del matí i a l'Espai Far l'activitat familiar a Anem per Feina, un joc de pistes per conèixer els antics oficis de mariners de Bajamar. A 6:15 de la tarda, al passeig marítim, davant la Casa del Mar, se celebrarà el 54è concurs d'all cremat. Tota una institució aquí a Vilanova i una celebració d'un dels plats mariners més emblemàtics del nostre port, per tal de coronar el nou patró de l'all cremat de 2026. I, òbviament, per si us esteu preguntant, sí, hi haurà tastet per al públic assistent d'un bon all cremat cuinat pels guanyadors del concurs de l'any passat. I ja pel que fa a diumenge, les activitats continuen amb la tirada de bitlles catalanes i la representació de l'obra Criatures a càrrec de la companyia La Mar de Teatre. Unes activitats dins del programa de les festes de Sant Pere, com dèiem, que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, Carla. Acabem el nostre repàs d'agenda de les costes del Maresme, Oriol.
4: Doncs sí, vinga, Marina, fem una mica d'agenda d'activitats aquí al Maresme. En destaquem una, la 12a Fira de Cervesa Artesana d'Arenys de Mar, una trobada anual obligatòria per als amants de la cultura cervesera tradicional que coincideix amb l'arribada de l'estiu durant el divendres. Per tant, ja avui mateix i també demà dissabte, l'esdeveniment combina les millors degustacions de productors de cervesa de proximitat amb una oferta variada d'oci musical, gastronomia de carrer i un gran ambient cultural a la Riera. Ja de cara a dissabte al matí, proposem una caminada. Descobrim les Masies de Tiana, una activitat oberta a tot el públic on es podrà conèixer el patrimoni històric de les masies d'aquest municipi maresmenc de Tiana. El punt de trobada a la plaça de la República de Catalunya a les 9. Cal portar un calçat adequat, aigua i esmorzar, si és que es vol esmorzar. Les inscripcions es poden fer per telèfon o via mail. De cara a dissabte a la tarda, us recomanem un taller de ratafia. Es fa a les 5 de la tarda al Casal Norai. Tornem a estar a Arenys de Mar. Això és la segona edició d'aquest taller de ratafia, on ensenyen com fer-la, una beguda ancestral ben arrelada aquí al nostre territori. És un taller que anirà a càrrec de Mariona Picard. El casal posa el material necessari, que són les herbes i la base d'anís, i de casa cal portar un recipient de 3 litres de boc ample i un estri de fusta per remenar. El preu per participar d'aquest taller són 20 euros per persones associades al Norai i 25 per qui no sigui soci. De cara a dissabte a la nit, us convido a anar al Trio de Botifarres a Dosrius, una cita gastronòmica que tindrà lloc el dia 20 de juny a les 8 fins a la mitjanit. L'activitat ofereix als assistents l'oportunitat de gaudir d'un sopar popular basat en un dels productes més emblemàtics de la gastronomia catalana, en un ambient de festa i de convivència. Ens traslladem a diumenge al matí. Tenim la Fira de Pastures, la Fira de Ramats al Rescat de Silvopastura. És el diumenge 21. Aquesta Fira de Silvopastura que es fa al Maresme. Hi haurà un munt d'activitats pels nens i nenes, xerrades, food trucks, també paradetes i els animals habituals de la seva pastures. A l'espai Pastura't de Can Gel, des de 11:15 fins a les 7. L'entrada és gratuïta, lliure, i no cal fer reserva. Per acabar aquesta agenda d'actes, per diumenge un acte a Premià. És la celebració del Dia de la Bandera, la gran festa argentina. A Premià conviden a gaudir d'una tarda espectacular, plena de cultura, música i tradició, organitzada per la Casa de Santiago del Estero. Hi haurà un show de folklore en viu, amb els bombos de de Nazareno Saavedra i Matías Alarcón. També hi haurà classe de xacacera gratuïta, una pista oberta de ball, amb música per tots els gustos, folk, tango, cúmbia, quartet i grans èxits. Un especial també de sevillanes, gastronomia i barra per compartir. I per lluir més, s'hi pot anar amb una bandera argentina. És un esdeveniment gratuït, això sí, s'ha de fer una reserva. Res més, doncs ja veieu que aquest cap de setmana prèvia a Sant Joan tenim un bon grapat de coses aquí al Maresme. Bon cap de setmana.
0: Molt bon cap de setmana. Així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest divendres. Tornarem dilluns com cada dia de 4 a 6 de la tarda. Us esperem fins dilluns. Que passeu molt bon cap de setmana. Lentament, cintura,
5: espatlles, malgrat la por. Arran de Mar. Les... Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
10: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. Notícia d'última hora, un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Ens dona més detalls Tere Ortega, de Radio Ciutat de Tarragona.
2: Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. És la informació que acabem de confirmar a través de Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els fets s'han produït en una zona de roques a prop de l'arena de la platja de la Rabassada. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària, tot just quan aquesta mateixa setmana s'ha activat la campanya de vigilància a les 8 platges de la ciutat de Tarragona.
1: Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Canapost al municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana als 17 habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:45 de la tarda i els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció d'incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona, tant en aquest punt com en el flanc dret. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. A hores d'ara, diversos accidents compliquen la mobilitat arreu de Catalunya. És el cas de la C58 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, també a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Platja d'Aro, la C12 a Roquetes, on hi ha pas alternatiu. També hi ha circulació lenta i aturades a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a l'AP7 del Papiol a Martorell en sentit Tarragona i a la C31 a Badalona, entre d'altres vies. Per tant, molta precaució a l'hora de desplaçar-se per les carreteres. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present, amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: English Center patrocina aquest programa.

0: Bona tarda, Arantxa Mar. Som l'Adrià Nanas i formem part del grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Els Tres Turons que produïm el programa Instifonies. Avui en serem els productors i farem un programa especial dedicat a les llengües maternes perquè el passat 21 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna. Es tracta d'una commemoració promoguda per l'UNESCO, un organisme vinculat a les Nacions Unides. Però per què la llengua materna? L'Anna se'ns acosta a aquest concepte.
1: Doncs la llengua materna és, per entendre-ho fàcilment, és aquella que aprenem de petits, gairebé sense veure-nos a casa i amb la família. Per tant, és molt més que paraules. És la llengua amb la qual comencem a pensar, a somiar i a la que ens connecta emocionalment amb els nostres records més antics.
0: Per aquest motiu, la nostra llengua materna i la de tota la gent del món és molt important. De fet, en aquest dia celebrem precisament això, que totes les llengües del món són igual d'importants, tinguin 1.000 milions de parlants o només un. I ho són perquè formen part de la nostra identitat i configuren la nostra cultura. A més, faciliten l'aprenentatge i reforcen l'autoestima. Per tant, preservar la diversitat lingüística del món és un deure com a ciutadans. Anas, quines seccions tindrem avui?
1: Bona tarda, Adrià. Doncs avui xerrarem sobre molts temes. Tots ells relacionats d'alguna manera o altra amb les llengües maternes. Primer, la Lucía i la Letícia ens faran una radiografia de l'estat de les llengües al món. Seguidament, entrevistarem a la Lola Rodríguez i alumnes de l'Aula d'Acollida. Ella és la tutora de l'Aula d'Acollida de l'Institut Els Tres Turons i ells alumnes nouvinguts que estan aprenent català a l'Aula d'Acollida. Després, en Pol i l'Agustí ens acostaran tot un seguit de curiositats sobre la nostra llengua materna, el català. I tancarem el programa amb una altra edició del concurs, però aquesta vegada serà del CAIRE Lingüístic.
0: Anas, no t'oblidis que avui també s'acompanya el Pol a l'estudi. Ell serà l'encarregat de posar el toc musical al programa. Benvingut, Pol.
2: Hola, Adrià. Així és. Us acompanyaré durant tot el programa amb una proposta musical molt concreta, amb cançons que ens parlen sobre la llengua. Què us sembla si ja us proposo la primera? És La meva llengua, del grup Obeses, una cançó que ens recorda que les llengües no són només una assignatura, sinó la nostra manera de ser, de jugar i de crear. Un tema ple d'energia per celebrar que parlar la nostra llengua és la millor forma d'explicar qui som i de connectar amb el món.

0: Gran cançó per començar el programa especial sobre les llengües maternes. Ara, passem al testimoni de la Lucía i la Letícia, que han preparat un petit reportatge sobre les llengües del món.
1: Bona tarda, som la Letícia i la Lucía, i avui us presentarem un petit reportatge sobre les llengües del món. Descobrirem quines són les llengües amb més parlants i les que menys parlants tenen, i algunes curiositats d'altres llengües. Letícia, ens dones unes quantes dades per començar a reflexionar?
2: Bona tarda, Lucía. D'entrada, cal destacar que al món es calcula que es parlen al voltant de 7.100 llengües, i també s'hi compten les diferents llengües de signes. Perquè de llengua de signes no hi ha només una. Cada regió té les seves particularitats i els seus gestos. Si ens fixem en els continents, els dos amb més llengües són Àsia i Àfrica. El primer se'n parlen a prop de 2.300 i el continent africà més de 2.100 llengües. Finalment, una dada xocant és l'elevat nombre de llengües que es parlen en un sol país. És el cas de Papua Nova Guinea, a Oceania. Només en aquell país es parlen més de 800 llengües. És el país amb més diversitat lingüística del món, malgrat que només hi viuen 9 milions de persones. La seva geografia de muntanyes i selves ha fet que cada vall hagi desenvolupat la seva pròpia llengua aïllada de les altres.
1: Si ens fixem en el nombre de parlants, les diferències són enormes. L'anglès, com a llengua internacional, és l'idioma amb més nombre de parlants, al voltant de 1.500 milions de persones.
3: I'd like to welcome Charles Long to the studio today. Welcome, Charles. Now, Charles has just published an article in New Science Journal about memorization. It's all about how to make our memory function better.
1: Però tots aquests milions de persones no la tenen com a llengua materna, és a dir, no és la seva llengua familiar. Molts l'aprenen com a segona o tercera llengua, perquè l'anglès ha desvingut un idioma universal. Després de l'anglès, en nombre de parlants, trobem el xinès mandarí, amb 1.100 milions de persones.
4: Zhang shu shu, nin qi zi zemeyang? Women yi jing li hun le hen jiu. Dui bu qi, zhen bu hao yi zi. Mei guan xi, dui le.
1: I finalment, la tercera llengua més parlada al món és el castellà, fruit de la colonització històrica dels països d'Amèrica Central i del Sud. En total, al voltant de 640 milions de persones el parlen, i a Mèxic és el país amb més parlants de castellà, amb 110 milions.
2: Per contra, hi ha moltes llengües amb molt pocs parlants. Fins i tot n'hi ha que només en tenen un, i això vol dir que estan en risc de desaparèixer. És el cas del Taushiro, també coneguda amb el nom de Pinche. Es parla en una zona remota i aïllada de la selva amazònica del Perú, i actualment només queda un parlant d'aquesta llengua. Es tracta de l'Amadeo García García, que amb 75 anys és l'última persona en el món que parla Taushiro amb fluïdesa. També és el cas del tanema, una altra llengua amb un únic parlant, l'Ainol Nalo. En aquest cas, es tracta d'un idioma que es va originar al sud de l'illa Vanikoro, a les illes Salomó, a Oceania.
1: I tanquem aquest reportatge amb una raresa lingüística especial, una llengua sense paraules.

0: El que acabem d'escoltar és el silbo gomero, una llengua xiulada que no utilitza vocals ni consonants. La trobem a les Illes Canàries, concretament a la illa de la Gomera, i serveix per comunicar-se a través dels barrancs i muntanyes, ja que el so del xiulet pot viatjar fins a 5 quilòmetres, simplement espectacular.
1: Gràcies, Lucía i Letícia, per aquest reportatge ple de dades. N'hem après molt, de llengües. Ara és el torn del Pol i la seva música lingüística. Endavant, Pol.
2: La segona proposta que us porto és de Tesa, en col·laboració amb Vicent Torrent, del grup Altai. Canten Qui estima la seva llengua. I és una barreja genial de rap actual i música tradicional, que ens diu ben clar que estima la llengua, que estima la llengua és la millor manera de cuidar les nostres arrels i mirar cap al futur.
3: Qui estima la seva terra? Qui estima la seva terra? És el que estima la vida. I els que us estimeu la llengua, i els que us estimeu la llengua, del futur

una mà en l'aire pa qui estima el valencià. Una mà en l'aire i en l'altra un capoll. Un capoll que esclata en flora dins la teua mà. Una llengua en flor xopant d'aroma a tot el món. Dos i dos són quatre, qui en se ho hauria de dir? La nostra llengua és viva, igual ara com ahir. Ningú podrà esborrar-la, que per això estem ací. I seguiran parlant-la els fills dels nostres fills. No t'apures, no m'ho jures, sé que vols lluitar. Ves-en compte, fes recompte, són molts per plegar. Un capoll que esclata en flora dins la teua mà. Una llengua en flor xopant d'aroma a la ciutat. Una mà en l'aire pa qui estima el valent.

0: Una proposta molt interessant, efectivament. Avui a l'estudi ens acompanyen uns convidats molt especials. Ells són els protagonistes de l'entrevista de la setmana. I tot seguit, en Tian i el Lugo ens el presenten.
1: Bona tarda, Nas. Avui ens fa especial il·lusió la visita que tenim a l'estudi. Es tracta de persones de l'Institut Els Tres Turons, vinculades a l'aula d'acollida. Ells són la Lola Rodríguez, la tutora de l'aula. Benvinguda, Lola.
2: Bona tarda, hola.
1: Ella és la docent de llengües i porta més de 32 anys al món de l'educació. Des de fa un temps és la persona responsable de l'aula d'acollida.
3: També ens acompanyen tres alumnes de l'aula d'acollida. Ells són en Zaid, de primer d'ESO, la Marwa, de tercer, i l'Ashley Fructoso, també de tercer. Benvinguts. Lola, si et sembla, comencem amb tu.
2: D'acord.
3: D'entrada, ens podries explicar què és l'aula d'acollida i quin és el seu objectiu principal?
2: Bé, l'aula d'acollida és un recurs que hi ha pels nouvinguts, que ara té més de 20 anys, aquí a Catalunya, i que es va crear perquè no hi havia un recurs pels alumnes que acaben d'arribar i encara no només no parlen català, sinó que no coneixen els costums, el país, etc. En principi és això, acollida, perquè no es tracta només d'ensenyar llengua català, sinó també de que se sentin una mica integrats aquí al nostre poble i a l'institut i en general a Catalunya.
1: Com treballes amb els alumnes? Quin tipus d'activitats acadèmiques potències?
2: Normalment són alumnes que tenen nivells diferents i la part més complicada és fer grups perquè no tenen normalment ni el mateix origen, venen de països diferents, no tenen el mateix nivell acadèmic perquè són, com ara aquí, de primer o de tercer d'ESO. També el nivell cultural canvia segons d'on venen i llavors intentar fer un grup amb un nivell semblant és la part més difícil. Intentes fer tasques que siguin això que se'n diu multinivell, i sobretot molts recursos orals i audiovisuals, perquè la part escrita, que és el que més es feia abans, és més feixuga i intentem que sigui una mica divertida, fins i tot, si és possible.
3: Per què creus que és important que un institut com el d'Arenys tingui una aula d'acollida?
2: Bé, perquè són alumnes que quan arriben hi ha de tot, n'hi ha que s'integren de seguida, però n'hi ha que ho passen molt malament, perquè ara se'n diu això el dol migratori, heu de tenir en compte que venen de països molt llunyans i de vegades amb una llengua molt diferent. Llavors s'han d'acostumar i la part emocional també s'intenta cuidar a l'aula d'acollida, per això suposo que li van posar aquest nom. I si no, de cop a l'aula ordinària, si tu estàs allà 6 hores sense entendre res de català i a més no coneixes ningú, és fort, és una mica... S'intenta que sigui progressiu aquesta integració a l'aula ordinària.
1: Si poguessis millorar algun aspecte de l'aula d'acollida, què seria?
2: Es podrien millorar moltes coses, però el més difícil de vegades és intentar no fer malbé les classes, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, quan estan a l'aula d'acollida estan faltant, entre cometes, a classe de matemàtiques o d'història, no? I són alumnes que ja tenen problemes per integrar-se, si a més falten algunes hores en matèries difícils o importants, bueno, totes ho són, els hi costa encara més fer el seguiment, no? No sé com es podria arreglar això, perquè hi ha instituts que sé que s'ha proposat, em sembla que en plan experimental es fa, que estan un trimestre només a acollida i després comencen a la classe per tal de tenir més nivell de català, però això també és un problema, perquè s'integren molt tard a l'aula ordinària, no veuen els companys, llavors sí que s'està separant i és complicat.
3: A l'institut, quines són les llengües maternes més parlades? Creus que és important visibilitzar-les? Per què?
2: Fa 2 anys, el primer, jo fa, aquest és el 4 any que estic a l'aula d'acollida, potser hi havia, també va venir algun alumne d'Ucraïna, això ja no passa, llavors havia potser més varietat lingüística. Enguany només tinc alumnes d'Amèrica del Sud, que parlen castellà, del Marroc, i també tenim algun alumne de França. Llavors, que no hi ha massa varietat comparat amb d'altres anys, no? Però normalment, parlant en general, el castellà i l'àrab. Diferents dialectes i variants de l'àrab.
3: Creus que és important visibilitzar-les? Per què?
2: De cara al poble o a la gent que no està a l'institut, no? Suposo. Home, sí, és molt important perquè jo crec que hi ha moltes persones que no saben que existeix una aula d'acollida. Els pares dels alumnes potser sí, perquè expliquen coses, però al poble en general No sé si és una cosa que ara aquí ho estem donant a conèixer, no sé si en general la gent ho coneix i crec que és molt important, és clar.
1: Moltes gràcies, Lola.
2: A vosaltres.
1: Anem a conèixer una mica millor els alumnes que ens acompanyen. Us podríeu presentar i explicar-vos d'on sou?
4: Hola, sóc el Zahid i vinc del Marroc, d'una ciutat que es deia l'Araig. Porto un any i mig aquí i ja està.
5: Hola, sóc la Marwa, vinc del Marroc i fa un any i mig que estic aquí.
6: Hola, sóc l'Ashley, vinc de República Dominicana i fa un any i mig que estic aquí.
3: Com us ha ajudat l'aula d'acollida en el vostre aprenentatge del català?
6: Ens ha ajudat a parlar-lo millor i també a entendre millor.
1: Què és el que més us costa aprendre el català?
7: Bueno, majoritàriament és l'ortografia, el que penso jo.
3: Quina és la vostra llengua materna?
7: El darija, que és un derivat de l'àrab modern.
5: Jo, àrab amàgic.
6: Bueno, la meva llengua materna és el castellà.
3: Us agradaria donar-lo a conèixer més al centre?
7: Bueno, sí, perquè jo parlo darija, que és un idioma molt conegut, perquè hi ha molts companys del meu mateix país, i per això.
1: Per acabar l'entrevista, us faria res acomiadar-vos amb la vostra llengua materna.
6: Adiós i gràcies per l'invitació.
3: Moltes gràcies. Hem après moltes coses i ens hem endinsat una mica en el món de l'aula d'acollida. Abans d'acabar, la Lòria Anzait, la Marwa i l'Ashley han volgut compartir amb nosaltres el treball que es van fer amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna. Ens ho expliqueu?
6: Aquest treball serveix per a saber quantes llengües maternes hi ha a l'institut per conèixer-les millor.

0: Hola, em dic Marta, vaig a primer SUB i la meva llengua materna és l'italià. Mi chiamo Marta, sono nata in Catalunya, la mia llengua materna è l'italiano, vivo con il mio papà, la mia mamma e non ho né fratelli né sorelle né animali.
1: Hola, em dic Lisa, soc de la classe de primer C i la meva llengua materna, de part de la meva mare, és diola, alo, inye, callao, cante.
2: Hola, em dic Jaca, soc de primer C i la meva llengua materna és àrab. Se le meneix misiqueria, en fer ewel, o l'altre dia li el àrab.
3: El meu nom és Maria Clara, Olivia Silva. El meu país de procedència és portuguès.
4: Hola, em dic Luca i soc de tercer A de la ESO i parlaré amb georgià perquè soc georgià. Que m'ha jugat meu fill Luca de... Me puc saber de... Saulo, me caribus i generis.
5: Salam, soc Anai Marwa, heu sigut al Magreb, d'aquí aquí amb el bebé, de Isma. T'ajubet a Sondrassa.
6: Hola, em dic Saran, soc de tercer C. La meva llengua materna és el polar. Bueno, mi cosa era mi vire, mi vora Senegal, mi me jogui baba, nene, coreo gitari,

0: Moltes gràcies a tots per la vostra participació en aquest programa especial sobre la llengua materna. Donar a conèixer l'aula d'acollida de l'Institut és important per tots i totes. Continuem amb la tercera recomanació del Pol. En aquest cas, precisament, amb una cançó amb barreja de llengües, oi?
1: Exacte, Adrià. Una cançó que ens acosta una cantant catalana que està arrasant per allà on passa i que en el seu últim disc canta en 14 llengües diferents. Ella no és cap altra que Rosalia. Escoltarem Divinais, un tema que combina català i anglès.

0: I ara anem amb l'Agustí del Pol, que ens acosta en curiositats lingüístiques. Però aquesta vegada, de la llengua catalana. Som-hi!
1: Hola, som l'Agustí i el Pol, i avui us parlarem sobre les curiositats del català, perquè en té moltes, oi, Pol?
2: I tant! D'entrada, sabríeu dir-me quantes lletres té la paraula més llarga en català? Doncs un total de 22. I sabeu quina paraula és? Espera, Agustí, que agafo embranzida. Anticonstitucionalment, la segueixen un parell de mots més, de 21 i 20 lletres, respectivament. Pareu l'orella. Electroencefalografia. Otorrinolaringologia.
1: Ja estic cansat només de sentir-les. Continuem amb més curiositats sobre el català. Sabíeu que la llengua catalana té aproximadament 70.000 paraules registrades? I es calcula que un parlant amb un català estàndard de la llengua utilitzada al voltant de 6.000 d'aquestes paraules, mentre que en pot arribar a reconèixer entre 10.000 i 15.000. Per tant, sempre som a temps d'aprendre noves paraules en català.
2: La llengua catalana es parla en 4 països diferents: Espanya, Itàlia, França i Andorra. I només Andorra té el català com l'única llengua oficial del país. Aquesta presència en diversos països fa que el català ocupi un espai destacat entre les llengües europees. Per exemple, té més parlants que el danès, el finès o el maltès. Ara només falta que sigui reconeguda com a llengua oficial de la Unió Europea.
1: Té sons i lletres que el fan especial. Per exemple, la L geminada, de paraules com col·legi, pel·lícula, intel·ligent, novel·la o paral·lel. O el so enya, molt proper al del francès o l'italià. Catalunya, canya, muntanya, banyera, senyera o ensenyar. O la C trencada, una lletra tan nostrada que fins i tot s'ha convertit en un símbol de campanyes en favor de la llengua catalana. Però sabíeu que en català no existeixen cap paraula que comenci amb C trencada? Només pot anar al mig o al final de la paraula.
2: I acabem la secció de curiositat sobre el català amb dues paraules que ens identifiquen molt com a societat: el seny i la rauxa. El seny. El podríem definir com la suma de la prudència més l'equilibri emocional més el sentit comú. I la rauxa, doncs seria una mica el contrari, els impulsos irracionals. La gràcia d'aquestes dues paraules és que no tenen una traducció exacta en altres idiomes. Per això, diem que són dues idees molt nostres.
3: Moment musical. Ara amb un clàssic de clàssics de la música catalana.
2: Efectivament. Ara és el torn de la Trinca i la seva cançó. Coses de l'idioma. El trio ens feia reflexionar sobre les frases fetes i com aquestes canvien en funció de la llengua. Una proposta molt divertida.

0: castellà. Olé!
1: Anem acabant el programa i avui ho farem, com no podia ser d'una altra manera, amb un concurs lingüístic. Ens acompanya a l'estudi en Bruno i en Lucas. Ells hauran d'endevinar l'idioma de la paraula que els direm. En total, hi haurà 8 paraules i guanyarà el concursant que en accepti més. Si algú s'equivoca, hi haurà rebot. Molt atents.
2: Anem amb la primera paraula. Primera pregunta. Tasche. A. Noruec. B. Italià. C. Alemany. I D. Rus. Quina creu que és?
3: Jo crec que és la C.
2: Correcte, Bruno. Punt per tu. És una paraula que significa butxaca i prové de l'alemany antic. L'alemany antic és la forma de l'idioma germànic parlada aproximadament entre els segles 6 o 11 a la regió que avui correspon a Alemanya, Àustria i Suïssa.
1: Segona pregunta. Kalam. A. Georgia. B. Indi. C. Guadaní. D. Sedevi.
4: Jo crec que és la...
1: Incorrecte. Rebot per Bruno.
3: Jo crec que és la... D.
1: Incorrecte. És la B. És una paraula que significa bolígraf i prové de l'àrab clàssic. L'àrab clàssic és la forma històrica de la llengua àrab, que es va considerada a partir del segle VII.
2: Bruno, atent. Tercera pregunta. Kutushita. A. Japonès. B. Xinès. C. Coreà. D. Tailandès.
3: Jo crec que és la A.
2: Correcte, Bruno. És una paraula que significa millor i prové del Japó.
1: Quarta pregunta. Atent, Lucas. Charge. A. Cindy. B. Anglès. C. Cocbodoc. D. Sadakul.
4: Crec que és la C.
1: Incorrecte. Rebot, Bruno.
3: Jo crec que és la B.
1: Correcte. A l'anglès. És una paraula que significa carregador i prové de l'anglès.
2: Aquesta va per tu, Bruno. Cinquena pregunta. Redillo. A. Tip. B. Darija. G. Suec. I D. Canarès.
3: Jo crec que és la C.
2: Incorrecte. Robot per al Lucas.
4: La B.
2: Incorrecte. És la D. Canarès. És una paraula que significa ràbia i prové del préstec anglès, ja que el canarès es parla a l'Índia. Un préstec anglès és una paraula que una llengua adopta directament de l'anglès, sense traduir-la.
1: Sisena pregunta. Aquesta per tu, Lucas. Claviatura. A. Grec. B. Rus. C. Persa. D. Castellà.
4: És la...
1: Incorrecte. Rebot per el Bruno.
3: Jo crec que és la D.
1: Incorrecte. És la B. Rus. És una paraula que significa teclat i prové de llatí clavis.
2: Bruno, atent. Setena pregunta. Tanca. A. Noruec. B. Gidis. C. Font. I D. Bam. Quina creus que és?
3: Jo crec que és la... B.
2: Incorrecte. Rebot per a Lucas.
4: És la...
2: Correcte. És una paraula que significa pinces i prové de l'antic idioma nòrdic banc.
1: Per última pregunta. Lucas. Èsic. A. Japonès. B. Italià. C. Punjo. D. Búlgar.
4: La C.
1: Incorrecte. Rebot per el Bruno.
3: Jo crec que és la D.
1: Correcte. És el búlgar. És una paraula que significa llengua i prové del proto-eslau. El proto-eslau és la llengua ancestral de tots els pobles eslaus abans que es dividissin en les branques modernes. Oriental, occidental i meridional.
2: Ja tenim les 8 paraules. Anem a fer un recompte de punts. El Bruno ha guanyat el concurs de paraules estranyes. Felicitats! Molt ben jugat! Moltes gràcies per participar els dos. Us esperem al proper concurs. I ara sí que arribem al final del programa d'avui, un programa especial per commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna, celebrat el passat 21 de febrer. Perquè les llengües, totes i cadascuna d'elles, són igual d'importants i s'han de protegir i donar a conèixer. Pol, què et sembla si acabem amb una mica de música?
5: Doncs em sembla fantàstic.
0: La darrera proposta d'avui és un cant sincer d'amor a la llengua que ens arriba des de l'escoleta al trenet del País Valencià. Una cançó senzilla però amb molta força. Fins al proper programa. Visca la llengua! A la llengua que és meua, la que...

0: No, no n'hi ha prou amb l'escola, però sense l'escola és impossible. Som, per a molts, el primer pont a la llengua. Un pont bastit de paraules, d'arrels, de descobertes i d'afectes. I amb elles i amb tu es conjuguen futur cada dia. L'escola i la llengua.
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
3: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
4: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
3: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
4: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Pare Fita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
7: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
8: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
7: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
8: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
7: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
8: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera també amb bones sensacions.

0: intentado meditar.
1: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
3: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos.
1: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
3: A Barcelona es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana evitar les hores més conflictives.
4: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
1: Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
3: A partir de diumenge es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregar els 38 a la resta del país. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
5: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: Alumnes d'escoles i instituts han dit adéu a les aules abans de les vacances d'estiu.
3: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
1: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
6: Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
7: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
8: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
9: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
10: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
1: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
3: El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
11: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
1: I en esport, Joel Gomis, l'Igualada Rigat, està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
12: En qüestió de segons comença el duel de l'Igualada contra el Liceo. Els de l'Anoia necessiten guanyar per no perdre l'eliminatòria. I a les 9 de la nit el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els de Mora per pujar.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
3: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
1: Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
13: Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar. 3 d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, a Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i una helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha establert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
3: A aquesta hora cues a la P7 i col·lapsa a les rondes de Barcelona. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
1: En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
0: Hola. Bona tarda, Lali. Doncs de moment destaquem de primer tot alguns punts, algunes vies afectades per accident. És el cas de la C15, que es troba tallada a l'altura de Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa, com dèiem, per accident. A l'eix transversal, a la C25, a Santa Coloma de Farners, hi ha un carril tallat en sentit Girona, també per un accident. Hi ha uns 3-4 quilòmetres de retenció ja en aquest punt de la via. I en el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Castellbisbal, aquí tenim per un vehicle variat un parell de quilòmetres de lentitud amb retencions en sentit Tarragona. Ja per punt de trànsit, ha estat una tarda força intensa, ara ja no hi ha tantes cues, però sí queden alguns punts que van carregats, sobretot a l'autopista AP7 en sentit nord, la zona entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, quasi fins a la Roca del Vallès, en sentit Girona, i puntualment més amunt a Llinars, en la mateixa direcció. A l'autopista del Maresme hi ha diferents punts on hi podem trobar aturades, a la zona de l'Ella, per exemple, també a Mataró, i especialment a l'últim tram, l'arribada a l'autopista a Palafolls, amb 3 quilòmetres de cues en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Viver.
14: El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a l'Ella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
14: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents, amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: I dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns dia 6 de juliol. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers, es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
16: Seria de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
15: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 12:45 ja sortiran cap a Canovelles. Fins a 12:45 es podran travessar els carrers de la cursa neutralitzada per uns punts habilitats. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts. Els busos urbans i interurbans tindran modificacions molt importants.
1: I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
3: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana

0: dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
2: En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. Calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats a l'Alt Pirineu. Gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya, l'últim a Canapós, a Forallac, en què ja ha pogut ser desconfinada la població. A la Catalunya central, el que més preocupa és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
4: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
5: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig Bages a nord, a Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 10-15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant són capaços de propagar en zona forestal.
4: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la plana internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
7: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols al govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
8: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
2: En clau política o judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
7: Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats a la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
2: I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular els regals a presidents en els seus viatges.
7: Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
2: Un Consell Europeu en què ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada d'aquesta setmana per la Unió Europea que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països.

0: Sánchez s'ha felicitat per l'acord de pau a què han arribat els Estats Units i l'Iran. Mar Dalmau, bona tarda.
1: Bona tarda. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
2: Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
1: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic.
2: Hay que recordar que son más de 7.000 las personas que han muerto, también soldados estadounidenses, que han perdido la vida bajo las bombas en la región, más de 4 millones de personas que se han visto desplazadas y aquí en Europa el coste de nuestras importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en 500 millones de euros al día.
1: Sánchez ha aprofitat per donar suport a la presidenta italiana Giorgia Meloni per la crisi diplomàtica amb els Estats Units després que Donald Trump digués que li havia suplicat de fer-se una foto amb ell. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes una vegada més, ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
4: Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
5: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
6: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
7: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
5: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
6: Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
7: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
6: Em quedo amb la iaia a vegades.
9: Ens anirem de càmping
10: i anirà al casalet de bàsquet.
5: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
0: Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
11: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
12: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No?
11: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: Doncs, relacionat amb l'àmbit educatiu, el govern ha posat sobre la taula una nova proposta per millorar la conciliació, teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
4: Són només 2 de la 50ena de plantejaments recollits a l'Agència Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. Escoltem Miquel Samper.
13: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
0: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
4: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Poló.
14: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
15: El tercer dia o el segon ja és millor. Ara millor perquè ja puc fer més o menys bé normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
14: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
16: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
14: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: En cultura, el MAC va treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una 20ena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu, David Navarro.
17: Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una 20ena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
18: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
17: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Cabat.
19: Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portants d'obra i en portants exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
17: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix el resultat a 11-14 per arribar al descans es manté amb empat a 0. Recordem que el conjunt català necessita guanyar els pròxims 3 partits si vol guanyar la competició domèstica. L'altre gran protagonista de la tarda-nit d'aquest divendres és el Centre d'Esports Sabadell. L'equip de Ferran Costa es juga a l'ascens a la segona divisió contra el Zamora en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es van penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell, com s'estan vivint els instants previs al partit? No tenim el Joan, tot plegat en un divendres en què Marc Carrasco ha anunciat que deixa de ser l'entrenador del Reus Futbol Club Redis. El tècnic ha ascendit l'equip de la segona catalana i l'ha portat fins al play-off d'ascens a la primera federació. Escoltem el missatge de comiat de Carrasco cap a l'afició del Reus.
3: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit, d'orgull de ser del Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
2: En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana i se l'ha embutxacada Nienke Benhoven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se a la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata també a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
4: La fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora. Al final, el coll de la Creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, veurem una mica què fan els altres equips, però bueno, on hi haurà espectacle ja aviso que serà l'últim port.
2: I en últim punt en waterpolo, perquè l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie, l'Ali, està empatada a 1 i a les catalanes només els val la victòria.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
6: Ràdio Arenys.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Bona tarda, són 8:15.
10: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
9: Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
11: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos.
9: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
11: Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana evitar les hores més conflictives.
12: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
9: Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
11: A partir de diumenge es poden superar els 40 graus a les comarques a l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregar els 38 a la resta del país. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
13: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica, doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
9: Alumnes d'escoles i instituts han dit adéu a les aules abans de les vacances d'estiu.
11: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
9: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
6: Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
14: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
15: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
16: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
17: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
9: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
11: El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
18: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
9: I en esport, Joel Gomis, l'Igualada Rigat, està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
19: L'Igualada necessita guanyar contra el Liceu de la Corunya per mantenir les opcions d'aixecar el títol de l'Hockey Lliga. De moment es manté l'empat a 0 en el marcador. I a les 9 de la nit, el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els Zamora per pujar.
20: Notícies en xarxa. Edició vespre.
9: Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
11: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
9: Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
21: Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar. 3 d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, a Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha establert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
22: Notícies en xarxa. Edició vespre.
9: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
11: A aquesta hora cues encara a la P7 i col·lapsa aquesta tarda a les rondes a Barcelona. Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació de 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials.
9: En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
23: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en general va millorant cada cop més la circulació, no obstant, encara parlem d'algunes incidències, per exemple, la C25, recordem que es manté amb un carril tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, per un accident. Es mantenen uns 2 quilòmetres de lentitud, algunes aturades en aquest punt de l'eix transversal. Pel que fa també a incidències, recordar que a la C15, a l'altura de la Torre de Claramunt, hi ha hagut un tall de trànsit per un accident, s'ha reobert, però encara hi queden aturades en aquesta zona en els dos sentits de la marxa. I ja per volum de trànsit, destaquem l'autopista P7 en sentit nord, tot i la millora encara a la zona entre Mollet, Montornès, La Roca, de forma intermitent. Encara hi ha força volum de circulació en sentit Girona. A l'autopista de Maresme, a l'altura de l'Ella, de Mataró i especialment l'últim tram de Palafolls, amb uns 2-3 quilòmetres de cues en sentit nord. I també circulació intensa a diferents punts, sobretot de l'extrem sud o de la meitat sud del país, com és el cas de la Nacional 340, punts com el Vendrell o també Creixell en sentit Tarragona. És tot. Bona tarda.
9: Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui sortim de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Viver.
0: El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a l'Ella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
12: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
0: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents, amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principal eixos d'actuació.
9: I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
11: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan.
9: Carina Bellvé.
0: Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
13: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
9: En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. Calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats. A l'Alt Pirineu, gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida, i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
9: Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta els agents rurals i el cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en nous focs arreu de Catalunya, i l'últim a Forallac, que ha obligat a confinar la població de Canapós. A mitja tarda, però, Protecció Civil ha aixecat el confinament.
11: Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat.
9: Ràdio Tremp, Júlia García.
4: Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
5: En quant al dispositiu, és l'habitual de temporades anteriors. Sí que hem augmentat en tecnologia, tenint a disposició una flota de drons que ens permet veure en una situació cenital quina és la situació de l'incendi i quines són les zones amb major temperatura. La resta de dispositiu és l'habitual per campanya forestal.
4: Per protegir aquesta zona, que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital, un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
9: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país, Suïssa, on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
11: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
7: És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord, és un element que està present.
9: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
11: Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats en la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
9: I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular el regal a presidents en els seus viatges.
11: Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
9: En successos, troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
11: El noi va sortir a córrer i, en no tornar a casa, es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca. Hi han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de l'unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada, els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
9: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
11: Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
9: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
6: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
14: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
15: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
16: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
17: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
6: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
14: Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
15: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
14: Em quedo amb la iaia a vegades.
17: Ens anirem de càmping.
15: I aniré al casalet de bàsquet.
6: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
9: Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT amb la incorporació també de professors de secundària implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
1: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
2: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No?
1: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
22: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo.
8: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
10: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos bien. Normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
8: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
24: La compra d'un robot Unipor ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
8: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
9: I l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat el projecte Fàcil IAS per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
22: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9: En territori, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua a la Bisbal d'Empordà. La previsió és que pugui quedar reparada al llarg d'aquest vespre i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
26: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
27: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, el que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuva que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
26: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que restableixi el servei de forma progressiva.
9: En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu. David Navarro.
0: Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
12: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
0: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
13: Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portar-nos obra i en portar-nos exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
0: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
22: Notícies en xarxa. Esports.
9: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
18: Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix, en temps de descans, el resultat és de 0-1 per l'equip gallec, que s'ha avançat amb una diana de Nil Cervera. En cas de derrota igualadina, el Liceu guanyarà la Lliga. L'altre gran protagonista de la tarda-nit d'aquest divendres és el Centre d'Esport Sabadell. L'equip de Ferran Costa juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es va penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, Televisió de Sabadell, quin ambient s'està vivint ara mateix?
19: Molt bona tarda, Joel. Doncs l'ambient a la nova Creu Alta avui és un autèntic infern. Fa pocs instants ha arribat el Zamora Club de Futbol en el seu autocar amb una pressió ambiental espectacular aquí a les portes de la tribuna de l'estadi sabadellenc i tot plegat en la prèvia d'aquest partit decisiu. En uns minuts arrencarà aquest Sabadell-Zamora de la tornada de la final del play-off descens a segona divisió. L'equip de Ferran Costa ha de guanyar el partit si vol ser nou equip de segona divisió. Per tant, li valdria qualsevol resultat que sigui una victòria, també 1-0, també clavar el mateix resultat de l'anada. El desenllaç el coneixerem d'aquí poc més de 2 hores. A les 11 sabrem si el Sabadell és nou equip de segona divisió.
18: Gràcies, Joan. Això pel que fa al futbol masculí. En futbol femení, l'Espanyol ha renovat Marc Torres fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista com a blanquiblava, després d'haver passat per equips com Osasuna o Eibar. L'escoltem.
20: Amb l'Espanyol he tingut l'oportunitat de viure en ascens, d'aconseguir-lo i al final de portar ja 2 anyets a primera divisió, disfrutar d'aquesta lliga tan competitiva.
18: En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana, al Maresme, i se l'ha embutxacada Nienke Benhuven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
21: És un dia que hi ha més de 3.000 positius acumulats. Llavors, vulguis o no, la fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora. Al final, el coll de la creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, res, veurem una mica què fan els altres equips, però, bueno, on hi haurà espectacle, ja aviso que serà l'últim port.
18: En waterpolo, l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie està empatada a 1 i les catalanes només els val la victòria. Escoltem la jugadora Carla Noguera i l'entrenador Dani Esforzado.
23: Tenim moltes ganes de jugar, de demostrar un altre cop que som millors i de gaudir amb tota la grada que vindrà a veure'ns.
28: Nosaltres aquí posarem pressió i ja es van posar molta pressió allà. Ser conscients de que tenim millor equip. Amb les 14 jugadores hem de marcar un ritme molt alt, una intensitat que no puguin aguantar-nos el ritme.
18: En bàsquet, divendres de moviments per alguns equips catalans de l'ACB. El Kitzenas Manresa ha incorporat Lucas Colenda, un escorta polonès. El bàsquet Girona ha incorporat Isaac Vázquez per les pròximes temporades, mentre que l'Espart Girona s'ha acomiadat de Berta Arribas. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el Balonmano Granollers ha anunciat fa uns minuts la renovació de Pablo Urdangarín fins al 2028.
9: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
5: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
4: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
5: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
9: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
10: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
11: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. Des de les 12 del migdia fins les 7 d'avui divendres 19 de juny han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles, el 39% dels 610.000 previstos fins les 3 de demà dissabte per l'operació sortida del cap de setmana prèvia a la revetlla de Sant Joan. De fet, a hores d'ara hi ha complicacions a diversos punts de la xarxa viària catalana degut a accidents i retencions. El Servei Català de Trànsit preveu que diumenge retornaran uns 290.000 vehicles per la revetlla, calcula que sortiran gairebé 500.000 entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir de migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. Des de la reunió del Consell Europeu, el president del govern, Pedro Sánchez, ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
2: Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
1: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes, una vegada més ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals. La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit de Barcelona per les municipals de 2027. En un acte al Born, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és l'home que la ciutat necessita i ha defensat que la capital catalana és l'única oportunitat pels catalans de reconquerir la ciutat. No necessitem algú mediàtic, ha dit, sinó algú valent per fer les mesures correctores que Barcelona necessita. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts durant 3 dies, que es podran superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports.
3: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
4: Molt bona tarda, bon divendres 19 de juny. A les portes de Revetlla Sant Joan queden res, 4-5 dies. Ja sabeu, de 8 a 9 els divendres és moment d'Arenys en Joc, del panorama esportiu d'Arenys de Mar. La prèvia del cap de setmana, dilluns amb l'Oriol Leo, doncs fem la postjornada. Arribem a un punt ja que queden poquetes coses d'agenda esportiva, però sempre amb noms propis, protagonistes i entitats per parlar-ne gairebé tot l'estiu. Per tant, anem directes al sumari.
0: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en Joc.
4: Agafarem vacances, tot sigui dit, perquè al final tothom necessita vacances, en Joan necessita vacances, però els divendres estirarem amb l'Arenys en Joc fins al 31 de juliol, perquè protagonistes tenim molts, molts, i avui començarem el programa d'aquí un minut amb en Pau Moret per explicar-nos, doncs això, la novetat de la milla aquí a Arenys de Mar. Després passaran per l'estudi d'Arenys de Mar en Xavi Sar i en Xavi Geli, entrenadors de la primera plantilla del sènior masculí de l'Arenys Bàsquet, i acabarem programa amb en Gerard Mora perquè ens expliqui, doncs, novetats de la 5a edició del torneig Futbol 7, que comença d'aquí no res, per tant, novetats, i una mica, doncs, els timings d'aquest torneig que ja és tradició a la nostra vila. Per tant, comencem l'Arenys en Joc.
3: Arenys en Joc.
4: Inici de l'Arenys en Joc amb en Pau Moret, perquè ja et tenim a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Pau.
5: Bona tarda, Carles. Bona tarda a tots.
4: Ja sabeu, el regidor d'Esports passa moltes vegades, el demanem moltes vegades de trucades, de que vingui a la ràdio perquè ens expliqui cosetes. I aquí no et molestaré molt, Pau, perquè al final és parlar de la milla, de la tornada de la milla a l'agenda de l'estiu d'aquí d'Arenys de Mar. I et pregunto una molt ràpida, perquè el 5 de juliol serà aquest moment. Suposo que content, no?, de tu com a regidor i la regidoria d'Esports a tornar a la milla, no?
5: Sí, i tant, molt content. Primer de tot, cap problema que em truquis les vegades que calgui, ja saps que venin les vegades que sigui necessari, perquè això vol dir que estem parlant d'esports, i això sempre és molt bo. Uh-huh. Reprenem aquesta milla urbana, que feia ja uns quants anys que s'havia deixat de fer, uh-huh. que havia sigut doncs, una prova popular, que estava una mica doncs, ben arrelada a la nostra vila, per diferents motius, doncs... Són coses que es comencen, després es deixen de fer, i ara doncs, bueno, sí que hi havia doncs, una mica una petició popular, no? Mai millor dit, de que recuperessin proves com aquesta, com la pedalejada, sí. I aquest és el primer pas. Eh? I sí, el 5 de juliol a les 7 de la tarda, a la zona alta de la coberta, i sobretot hem volgut fer una cosa molt, molt popular, molt oberta a tothom, que ningú es pensi que han de venir aquí a fer una marca, és per totes les edats i per tots els nivells.
4: Aquí hi ha un treball conjunt, la regidoria d'Esports, Ajuntament, òbviament, la Penya Panemi, a més amb la col·laboració de la Diputació. Quan vas veure vosaltres, tu com a regidor, la regidoria d'Esports, que podia tornar a l'agenda de la vila aquesta milla?
5: Doncs mira, tu ho has dit molt clar, i crec que això és la pedra angular de que aquesta milla es pugui recuperar. Sí que la Diputació ajuda, sí que l'Ajuntament posa la seva part, hi ha una gran feina per part de la regidoria d'Esports, mm-hmm. però això sense la Penya Panemi és impossible. O sigui, mm-hmm. per tant, tot l'agraïment a la Penya Panemi per tot l'esforç que fan, pels seus voluntaris, perquè sense ells seria impossible. Jo quan veig que aquest projecte pot ser una realitat, quan me sento parlar amb ells, els veig il·lusionats mm-hmm. i veig que tenen ganes de que aquesta prova torni a formar part del calendari esportiu. Per tant, és la peça clau de que això es pugui ser una realitat.
4: Mm-hmm. Una pregunta, quants anys feia que no teníem a l'agenda la milla?
5: Si no m'equivoco, des del 2011. Mm-hmm. Sí, ara em fas parlar de memòria, però sí. Uh-huh. Uns 2011-2015, si no recordo malament, va ser l'última vegada que crec que em van comentar que s'havia que s'havia pogut fer.
4: Clar, per tant, anem directes a l'edició. Si agafem en el passat edició número 18, per tant, explica'ns res. Horari, perquè estem parlant del 5 de juliol a la tarda, una mica el recorregut, i qui es pot apuntar i com es poden apuntar.
5: Mira, el recorregut, nosaltres quedem el dia... les proves començaran diumenge 5 de juliol a les 7 de la tarda, uh-huh. A la zona alta de la Riera, ja tothom veurà l'arc que posarem de sortida, però, bueno, davant del parc de la Sil Torrent, uh-huh. d'acord? Per tant, començarem a les 7 de la tarda amb diferents proves de diferents nivells, diferents categories, i acabarem amb la prova estrella, que serà la milla urbana popular, uh-huh. on tothom participarà. És a dir, realment la idea és que tothom faci dues proves, la de la seva categoria, uh-huh. on hi haurà doncs, una miqueta més de competició, i la prova popular, on ens ajuntarem tots, pares amb fills, uh-huh. amb mares, amb àvies, amb avis, amb bebès, amb cotxet, amb tothom que vulgui participar. Per tant, allà serà una miqueta doncs, la gran festa. Després d'aquesta prova popular de les 9 del vespre, aproximadament, farem una mica de pica-pica per tothom. Uh-huh. I, com sabeu, doncs, bueno, tenim una samarreta gratuïta. L'inscripció és totalment gratuïta. Uh-huh. S'ha de fer a través de la web de G-Sport.
4: Sí, sí.
5: I que ho trobaran a la pàgina de l'Ajuntament, trobaran l'enllaç per fer l'inscripció, i allà es clica, es fica quatre dades i ja estàs inscrit. Mm-hmm. I pels 150 primers inscrits doncs, tindrem una samarreta commemorativa, també totalment gratuïta, mm-hmm. que sí que vull aclarir que la samarreta s'entregarà just abans de la prova popular. Mm-hmm. Per tant, que ningú s'inscrigui si no té intenció de córrer, només per endur-se una samarreta, perquè farem una mica de control. Vale. La samarreta són per qui participi, i com dic, es pot fer caminant. Són 1.600 metres, és una milla, són tres voltes al mateix recorregut, i es pujarem des de la Sil Torrent, fem un revolt de 180 graus, baixem fins a la rotonda del Calissai i tornem a pujar. I això tres vegades, que és quasi menys que pujar la Riera de punta a punta.
4: Correcte. I deixem una última. Clar, al final no deixa de ser una prova popular, que es pot apuntar qualsevol, Però pregunta, la Marta, la nostra gran atleta, és possible que estigui?
5: Jo espero que sí, eh? I si no està, segurament serà perquè estarà convocada per algun mundial o per alguna superprova, i això serà també una molt bona notícia. Però cuidado, que ve molta gent de la penya Panemi, que la Marta és la seva gran...

tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: I 12 minuts passant de les 8 del vespre, d'aquest Arenys en Joc del 19 de juny. I és moment també de fer resum, valoracions, fer un recorregut d'aquesta temporada 25-26, veure novetats, veure fitxatges, veure nous projectes, i per això tenim aquí avui en Xavi Sart, Xavi Geli, el nou staff, bueno, ara en parlarem, o l'staff del proper sènior masculí de l'Arenys Bàsquet. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Xavi Sart seguirà com a entrenador, com a primer entrenador. Si no vaig equivocat, ja serà la tercera temporada al capdavant del primer equip masculí. Xavi Geli, que també en parlarem, agafa aquesta posició d'staff com a segon entrenador. A més, també parlarem de com anar la temporada amb el Sots 25. I deixeu-me fer una primera pregunta molt ràpida. Quin va ser el pensament que us va venir al cap, sobretot tu, Xavi Sart, quan us van confirmar que havia l'ascens cap a primera territorial?
1: Pues molta il·lusió, molt, molt contents, perquè a principi de temporada era un objectiu que no ens l'havíem marcat mai. Sempre anàvem, ja sé que és un tòpic, partit a partit, però ens vam trobar al final de la primera volta a dalt de tot, a la segona posició, amb opcions d'estar primers, i això va fer que l'equip s'engresqués moltíssim, el club ens ajudés també molt, fent crides a l'afició perquè ens vinguessin a animar, i així ens vam engrescar i ens vam trobar que estàvem als últims partits, doncs, per aconseguir aquest ascens i quedar primer o segon. Total, que al final vam quedar tercers i, en principi, per reglament no hauríem de pujar, però la federació ens va posar dins del grup de primera territorial aconseguint aquest ascens.
0: Tu ho deies, perquè al final, després de 26 jornades, la Vall Alta queda campió de grup, amb 22 victòries, 4 derrotes. Aquest equip, bitllet cap a primera territorial directa, però Salesians queda en segona posició amb 19 victòries, 7 derrotes, i després entra l'Arenys Bàsquet amb 18 victòries i 8 derrotes. Que és veritat que des de l'inici no hi ha aquest bitllet cap a primera, però és veritat que en el moment que es col·loquen totes les peces, doncs la federació va anunciar aquest ascens cap a primera territorial, que és l'antiga tercera catalana. Ara vaig amb els dos. Trastoca molt, diguem, perquè potser marxeu amb uns dies de marge a dir som equip de segona territorial, hi ha aquesta opció d'anar cap amunt d'aquest ascens. Trastoca molt el projecte o la planificació?
1: No, en principi no trastoca, perquè ja feia dies abans d'aconseguir l'ascens que ja estàvem parlant amb el club de veure com organitzàvem l'equip, i ja feia potser un parell d'anys o així també que s'estava intentant fer una aposta per al Sots 25, que en Xavi és el que portava aquest equip, i pujar alguns nanos joves en l'equip. Llavors sí que un cop vam tenir aquests nanos joves dins de l'equip i vam poder, com es diria, tancar a l'equip sènior, vam buscar algun fitxatge a veure si l'aconseguíem.
0: Mm-hmm. Ja, tu, Xavi.

0: Xavi Geli, tu has portat a aquesta generació Sots 20, Sots 25, jugadors que han, bueno, han estat des de la casa des d'Escoleta, Premini, i han, doncs això, aquesta pujada de Sots cap a sènior. Deixa'm fer una pregunta sobre els Sots. Quina evaluació fas de la temporada i de tots aquests anys al capdavant d'aquest grup de jugadors?
1: Ara, començant per la temporada aquesta, hem de tenir en compte que nosaltres encara érem Sots 20 i ens vam enrolar perquè hi havia un parell de jugadors que no podríem haver jugat amb nosaltres a una categoria Sots 25, és a dir que la gran majoria d'equips ens portaven 3 i 4 anys. Mm-hmm. I amb aquestes edats de 18, 19, 20 anys a jugar amb un senyor ja de 25 anys i amb algunes fitxes que d'algun que ens hem trobat de 40 i alguna cosa, doncs canvia molt. I jo puc dir que ha sigut una temporada bona. Vam tenir un petit batxe, que es diu, durant uns quants partits, que és el que ens va privar d'estar a la zona de dalt, i al final quedant sisens, molt contents per la temporada i pel resultat de la temporada. Vull dir, la primera temporada que jugàvem quasi una categoria sènior, perquè es podia anivellar a un sènior, i el rendiment va ser molt bo.
0: Clar, tu ho deies, sisena posició, 15 victòries, 11 derrotes, però a més, el tram final amb 4 victòries consecutives. A més, hi ha un treball, vull dir, des de fa temps, amb Xavi Sara al capdavant del primer equip, tu com a aquest equip de Sots, digue-li Sots 20 o Sots 25, al final ja des de feia temps que hi ha jugadors que entrenen al primer equip, juguen al primer equip, per tenir un treball preparat des de fa temps.
1: Sí, clar, vull dir, l'ascens d'aquests 5-6 jugadors, 6 jugadors que pugen aquest any, no ha sigut d'això de dir un d'avui per demà, sinó que portem ja anys treballant a madurar-los i que comencin a entrar mica en mica, pujant a partits puntuals, i l'última preparació ha sigut ja aquesta categoria Sots 25, i anant alternant molts d'ells partits amb el sènior A per acabar de madurar i que l'any que ve puguin ser un membre més, un jugador més, perquè l'estaf podem triar qui juga i no dir, no, aquests no estan preparats, no tenen la capacitat d'estar en aquesta categoria.
0: Torno amb tu, Xavi Sar. Quina evolució, com resumiries tota la temporada del primer equip des de l'inici d'aquella pretemporada? Vau venir aquí a l'Arenys en Joc, crec que va ser el novembre o el desembre. Com valores? Perquè la temporada és molt llarga, hi ha moments per tot, hi ha moments de victòries, hi ha moments també de com deia en Xavi Geli, de batxe, de perdre partits, perquè el món de l'esport és així. Com resumiries la temporada d'aquest equip?
2: A veure, la resumiríem en dos parts. Tota la primera volta, que vam quedar segons, només vam perdre dos partits i un contra el que ha quedat campió. Llavors, aquesta primera fase la valoro molt, molt, molt positiva. I després hi ha una segona fase, que podríem dir que és de gener fins a abril, que aquí és també on nosaltres vam tenir irregularitat a causa de les baixes, per lesions. Al final de la primera volta havíem perdut dos jugadors, un d'ells molt important, i va fer que aquesta segona volta fos bastant durilla. Llavors, al final, al tram final, ens tornem a posar i acabem bastant bé i molt content de la temporada.
0: Després en parlarem, últimes preguntes, de com serà o com preveieu que serà la temporada 26-27, com serà doncs, aquesta primera territorial. Amb tu, Xavi, d'aquest primer equip, la columna vertebral ja portava anys que ja està en el club. Com consideres o com s'ha construït aquesta identitat d'aquest equip? De manera de jugar, sobretot?
2: Bueno, jo el primer any que vaig arribar al club, el que vaig intentar era fer un equip. Més que imposar un joc, el que vam fer és posar una base i posar unes normes de jugar, cadascú ocupant la seva posició sense invadir la dels altres i ajudant-nos. La segona temporada, l'any passat, ja vam començar a construir amb més sistemes i tal, i ens vam basar molt en la defensa, la defensa. I em sembla que al final hem sigut la millor defensa de la Lliga. O sigui que el projecte és a partir d'una defensa molt intensa i després, doncs, jugar, però sapiguent cadascú quin és el seu rol.
0: Mm-hmm. Ara vaig amb una pels dos, perquè ja estem parlant, aquí passen entrenadors, entrenadores de grups, de cadets, infantils, petitons, en el vostre cas són equips grans. Com gestioneu dos temes? Una, horaris d'entrenar tard, perquè al final és complicat muntar-ho tot i en el cas del bàsquet, en el cas del hockey, en el cas del vòlei, els primers equips estan acabant d'entrenar 11:30 de la nit. I segon, com gestionar el tema, en el cas dels SOTS, tema estudis, perquè al final són la gran majoria de jugadors que estan amb aquesta dualitat d'universitat i fer esport, i en el cas del primer equip, feines. Vull dir, aquí s'ha de gestionar tot això, perquè al final no deixa ser esport amateur. Aleshores, com gestioneu entrenar a tard i dos, aquesta dualitat de tema estudis o feina?
1: Bueno, a veure, pels qui estudien, clar, molts estudien al matí a primera hora, a les 7 del matí s'han d'aixecar o anar cap a la universitat, i alguns tenen la mala sort o d'això d'estudiar a la tarda. Llavors, és una mica de sacrifici a tots. Vull dir, al final, el qui s'ha d'aixecar a les 7 del matí doncs, i un dia se'n va a dormir a les 12 i alguna cosa, perquè acaba d'entrenar a les 11:30, entre que es dutxa, sopa i això, i el qui directament ve de la universitat, el veus que ve vestit de la universitat, ve amb la seva motxileta del bàsquet, es canvia allà mateix i comença a jugar quasi com sense trepitjar a casa seva des de les 11 o les 12 del migdia. Mm-hmm. Però jo crec que això ho fan amb la il·lusió de fer l'esport que els agrada. Vull dir, al final és el seu moment d'evasió, el seu moment de desconnectar del seu món d'estudis, de les seves preocupacions, i venen allà a passar-se bé, a jugar a l'esport que els agrada i estar amb els seus amics. Perquè al final el més important d'aquests de l'equip, tant meu i suposo que el d'en Xavi, és aconseguir que aquell equip sigui un equip i si pot ser un grup d'amics. Mm-hmm. Llavors, clar, és molt més fàcil venir a entrenar amb un grup d'amics, on et sents a gust i tens ganes d'anar-hi perquè tens ganes de veure'ls, perquè, clar, no tots estudien allà mateix, sinó més aviat cadascú té una carrera. Mm-hmm. Un va a Barcelona, l'altre va a Mataró, l'altre va a Vic, i no es veuen durant tot el dia. Llavors és aquell moment en què es reuneixen i parlen, es posen al dia, llavors sí que com a entrenador a vegades has de ser una mica més tolerant perquè venen cansats o venen excitats i tenen ganes de parlar-se una amb l'altra i no estan una mica a la white, però bueno, s'ha d'intentar jugar amb això i tenir-ho tot. I a vegades, si en lloc d'entrenar una hora i quart, una hora i mitja, hem d'entrenar una hora perquè han de marxar i estan cansats, doncs es fa. Si entrenos que a l'època d'exàmens, que som 15 de plantilla o 14 de plantilla, venen 8 perquè els altres han d'estudiar, doncs ho has d'entendre, que el primer de lo primer són els estudis, que és el que els farà guanyar la sèrie professional, i el bàsquet és un mes a mes, i que s'ho passin bé, i que es diverteixin, i que el cap de setmana serà el dia que rendiran.
0: És poca cosa més a dir, vull dir, jo crec que he fet el resum perfecte de tot plegat, vull dir, perquè al final també tema estudis, al final és la feina també, i és això, vull dir, arribar, digue-li bàsquet, digue-li qualsevol esport de la vida, doncs això, vull dir, arribar a les 10 per entrenar, a passar-ho bé, i sí que és veritat que una vegada et fiques les bambes, doncs a entrenar al 120%. Ara deixeu-me una, que us tinc els dos aquí. Com sorgeix aquest tàndem, binomi, Xavi Sar, Xavi Geli? Vull dir, i en quin moment comenceu ja a fer feina, doncs això, per muntar el tema de la temporada vinent?
2: Jo crec que aquest binomi, bueno, durant la temporada, tant el primer any com l'any passat, jo ja em vaig entendre amb en Xavi per anar, que hi haguessin jugadors que entressin amb dinàmica sènior, i bueno, l'entesa, bueno, almenys per part meva, doncs era 100% total. I aquest any, des del club, es va demanar doncs, això, allò que dèiem, que els SOTS fessin un salt, pugessin al primer equip, i qui millor que en Xavi, que els ha tingut durant tots aquests anys, doncs que estigui també en l'estaf tècnic per fer un acompanyament d'aquests nanos en aquesta nova etapa que se'ls hi plantejarà ara, o se'ls hi obrirà ara.
1: Mm-hmm. Bueno, hem de dir que ens coneixem de fa anys, vull dir que havíem estat... Si no juguen junts, quasi ell una categoria per sobre l'altra en el Canet quan érem joves, vull dir que... Sí. És una coneixença de fa molts anys. I en seguida, quan va venir el club, pues, ja aquest d'això que ja ens coneixíem, el bon ambient, el bon rotllo i la bona comunicació, i al final l'equip de sota sempre ha d'estar pendent de què necessita l'equip de dalt i ajudar-lo amb el màxim possible.
0: I deixem una última d'aquest ascens, d'aquesta notícia, doncs, farà dues setmanes o fa 10 dies. Què representa aquest ascens pel club? Vull dir, és veritat que potser no era un objectiu buscat, perquè tu, Xavi Sar, ho has comentat, vull dir, al final, quan comences una temporada, és veritat que tens aquesta il·lusió de dir, ep, lluitem per l'ascens, però al final el camí és molt llarg i passen moltes coses. Però suposo també que al final també, per la base, pujar de categoria possiblement és positiu, no?
2: Home, com més amunt estàs, molt millor. Mira, de fet, ho parlava amb la gent del club, de la Junta, a segona territorial no havíem tingut notícia de l'exterior, diguéssim, i aquest any ja hi ha hagut 4 equips que han trucat per comprar-nos la plaça, s'han ofert jugadors d'altres clubs a venir a jugar, o sigui, en sents a parlar. I jo, per exemple, que treballo a Malgrat, pues, també des d'allà, d'altres clubs com a l'AEK o el Calella, de seguida han dit, ostres, que heu pujat, que esteu a aquesta categoria. Això ja és una cosa una miqueta sèria. I et fa molta il·lusió sentir això i que se senti el nom del club de l'Arenys per als pobles del voltant.
0: I com pot ser aquesta primera territorial diferent a la segona, o això fins que no trobeu partit a partit és complicat dir-ho? Hi ha un salt important?
2: A veure, sí que hi ha un salt. Molt, molt important no hi és. Potser el salt més gros és a segona catalana. Però aquí, a segona territorial, que era on estàvem nosaltres, no es fan projectes per pujar de categoria. Sempre hi ha algun equip, doncs, mira, per exemple, com nosaltres, o com la Vallalta, que es van trobar allà dalt i van dir, ostres, doncs vinga, som-hi, anem a intentar-ho. En canvi, primera territorial, ja segur que hi ha 3-4 equips que volen pujar a segona catalana. De fet, clar, hi ha hagut clubs que ens han trucat per comprar la plaça, això vol dir que ja estan pensant amb més ascensos. I llavors serà un ritme una mica molt més alt, molt més ràpid, amb més qualitat. Aquí a segona territorial ens trobàvem equips veteranillos, de gent que ja està de tornada. Però ara segurament que ens trobarem equips, doncs, més potents.
1: Jo el que he vist és que, com a mínim, el grup que sembla que ens tocarà, que és el grup d'aquí de la zona, que és una zona que està tot molt empatat, vull dir, el qui va baixar, que són baixant els 4 últims, va estar una victòria de quedar 6è o 7è, i que serà una lliga molt competida, molt igualada, i que no pots despistar en qualsevol moment perquè pots esfonsar i baixar. Llavors haurem d'estar cada partit donant-ho tot, perquè no hi haurà cap partit fàcil, que puguis guanyar fàcil, perquè ja es veu que tots ja estan molt empatats.
0: I a 19 de juny, aquí passaran diferents entrenadors, entrenadores de primeres plantilles durant les properes setmanes. Parlo del primer equip de l'Arenys Bàsquet, plantilla tancada, queden algun retoc encara per fer, vull dir, perquè aquí van passant i hi ha plantilles que, o entitats que, bueno, l'estiu treballaran per muntar la plantilla. En el cas vostre, diguem que la gran majoria ja estan ok?
2: Sí, en principi nosaltres ja tenim la plantilla en un 99% tancada. Pot ser que apareixi algun jugador a últim moment i puguem mirar de fer-li un forat, però en principi en Xavi i jo creiem que ja està tancada la plantilla.
0: I com és aquesta plantilla? Vull dir, més o menys, estem parlant de que el nucli ve del passat, ve de la temporada del primer equip, a més, doncs aquest nucli també important del SOT. Seria això, més o menys, no? Aquesta unió?
1: Sí, al final són, crec que es queden 6-7 jugadors del que era el sènior abans, abans, i pugen 6-7 jugadors del que era el SOT 25, vull dir que és meitat i meitat. Llavors, jo crec que és una plantilla bastant compensada, potser sí que ens falta algun jugador interior alt i fort, i que durant aquest estiu els nostres jugadors els intentarem estirar una miqueta i que faci una mica de peses perquè així guanyem una mica de joc interior, però el que no tenim de joc interior ho tenim de joc exterior, de velocitat, intensitat i cames per córrer. Vull dir, com ha dit en Xavi abans, serem un equip molt defensiu, que ho donarem tot en defensa, i a partir de la defensa crearem l'atac. Llavors, jo crec que tenim jugadors molt, molt, molt forts i que defensen molt bé. I que està bastant compensada la plantilla.
0: I vaig amb l'última perquè entrem ja a dos quarts. Estem a les acaballes del mes de juny, arriba l'estiu, arriba el moment de vacances, arribarà el moment de la pretemporada. Suposo que no començarà la Lliga més o menys cap a finals de setembre. Ara ja per on ja, o entrenem algun dia més, o ja descans i ens trobem ja a la pretemporada?
2: En principi farem vacances, almenys un parell de setmanetes. Després farem un tanteig en l'equip per fer dos dies durant el mes de juliol, dos dies a la setmana. Però, clar, l'any passat aquesta fórmula dels dos dies de juliol ho vam fer perquè ens vam ajuntar els dos equips, tant el sènior A com el sots 20. Clar, teníem una plantilla potser de 20-25 jugadors. Clar, aquest any s'ha reduït això i llavors, bueno, farem un tanteig a veure. Però en principi ara una mica de descans.
0: Deixeu-me una última. Jo suposo que aquesta pregunta em donarà resposta que fins que no comença la temporada, fins que no passin els primers partits, amb aquest ascens, us heu marcat algun objectiu o això el temps dirà i donarà la resposta?
1: Anem a fer una mica de Simeone, no? Partit a partit ens posarà al seu lloc i ens dirà si podem estar competint per pujar, si hem d'estar competint per estar a mitja taula i estar tranquils, o competirem per intentar no baixar. Clar, vull dir, la nostra il·lusió seria poder tenir una temporada tranquil·la, i si comencem molt bé i anem guanyant i ens trobem a dalt, doncs per què no intentar pujar com aquest any? Passa que s'ha de ser realista, vull dir, al final tenim mig equip que ja té experiència jugant sènior, tenim mig equip que ha jugat un 25 però encara no està del tot curtit a jugar partits amb gent de 30 i pico anys, i no és fàcil, la picaresca s'ha d'aprendre, i encara que han competit i han competit en nivells alts, encara no tenen molta picaresca que s'ha d'aprendre, i serà un any per els meus antics jugadors que ara han pujat i també continuen sent jugadors meus, d'aprendre i de madurar amb moltes coses que potser no són tècnica individual i del bàsquet en si, però que els ajudarà a aprendre. I això, si funciona i va bé, podrem mirar la taula cap a un costat, i si no, patirem i mirem la taula cap a l'altra. Però bueno, jo suposo que amb l'experiència dels jugadors que ja estan i l'experiència d'en Xavi, que ja ha estat en aquestes categories, doncs ens donarà per intentar estar una mica tranquils.
2: Sí, l'objectiu gran que ens parlàvem amb en Xavi és fer un equip. O sigui, ara tenim, entre cometes, perquè els sots 25 ja venien a entrenar amb nosaltres, però ara hem de fer, jo crec que l'objectiu fins al Nadal és cohesionar aquest grup. Un cop tinguem aquest grup cohesionat, ja llavors començar a treballar amb ells a nivell tàctic i defensiu.
0: Bon estiu, Xavi. Anirem parlant la temporada que ve. Marxem amb el tema del bàsquet, amb aquest ascens, que sempre és una molt bona notícia. Pocs equips de la vila, doncs, pujaran, perquè al final dos, tres solament han pogut aconseguir aquest ascens. Que vagi bé l'estiu i en parlem la temporada vinent.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bon estiu.
3: Ràdio Arenys, la primera en esports. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional.
6: fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals, ciència i caliu humà Arenys.
7: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, la primera en esports.
7: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
0: Entrem en aquesta segona part del programa, d'aquest Arenys en joc del 19 de juny, i ho fem amb en Gerard Mora. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: Perquè ens expliqui, perquè parli, perquè doni aquestes novetats del torneig de futbol 7, que ja és tradició aquí a Arenys de Mar, i per començar, per la gent que ens escolta, què és això del torneig de futbol 7 d'aquí, de l'estiu i de la nostra vila?
9: M'encanta que ho cataloguis com a tradició, perquè per nosaltres era aquest l'objectiu, des d'un primer moment. Si vols t'explico d'on ve i acabem què passarà aquest any. Vam ser tres companys, dos d'ells, els dos que no hi són avui molt coneguts, l'Adrià Olet i l'Aleix Fortes, que per mala sort van patir lesions del genoll als tres, i havíem sigut molt fans sempre de l'esport, coneguts al Cinera, l'Arenys, fins i tot l'altre equip del Maresme, i recordàvem que quan érem petits anàvem al camp de futbol, amb la grada de formigó, i que hi havia un arbre dalt de tot, i quan érem molt petits ja, que olorava pólvora, que venia Sant Joan, passar-nos les nits allà al camp de futbol amb els mosquits i escoltant crits i esbarjo fins a les 11-12 de la nit.
0: Sí, sí.
9: I es va deixar de fer. Van remodelar el camp. I llavors, quan ja no vam poder jugar, vam dir, escolta, tenim un camp molt maco, tenim un poble preciós perquè vingui gent, perquè no comencem a fer coses. Vam estar parlant amb l'Albert Comas, que també ha sigut, ens ha criat gairebé, i arrel d'això vam decidir emprendre aquest camí, que volíem primer fer un torneig perquè es retrobessin tots els amics del poble, perquè el mecànic jugués amb el seu nebot i amb el seu amic.
0: Correcte.
9: I els primers anys van ser, entre cometes, així, el primer i el segon any va ser una mica molt d'estar per casa, els col·laboradors, els participants, però mica en mica ha anat creixent, s'ha anat fent, entre cometes, referència. Sí que és veritat que bueno, les xarxes socials ajuden molt, també el boca a boca, i arribats a dia d'avui, que hem fet la cinquena edició, que és aquesta, hem hagut de tancar amb 14 equips, hem decidit tancar per donar qualitat, i la meitat dels equips venen de fora. Vull dir que ja podríem parlar d'una tradició, entre cometes, maresmenca, a petita escala, però el que ens enorgulleix més potser és la xarxa que hem creat, la sinergia entre els comerços, entre els participants, i la vibra que donem de que, tot i que és un esport i altes pulsacions i discussions, la gent ho gaudeix i acaben tots fent-se fotos, rient-se, prenent-se alguna cosa junts. Així que aquest ha estat el camí.
0: Clar, des de l'organització, des d'aquest Big Three de vosaltres tres, com ho considereu? Més com, perquè són dies, vull dir, que correcte, no estem parlant d'un cap de setmana, d'un dia... No, és un torneig que són setmanes. És una competició esportiva o també és un tàndem entre competició esportiva, activitat social i, ho deies, convivència entre tots vosaltres?
9: Completament. Per nosaltres no només és futbol. Primer tot farem de poble, volem fer de poble i n'estem orgullosos. Segon, volem fomentar l'esport i l'esport no de la manera de màxima competició. Sí que és veritat que hi ha molta gent que el viu així, però en la il·lusió que ens fa veure el pare jugant amb el fill, per exemple, o els dos germans jugant en contra o junts, això és el que ens agrada. De fet, ara, aquests últims dies que es comença a moure i arenys de nit i tot, i ja comencen a vindre festetes, la gent ens va parant. Què aquest any el torneig? M'he fet un equip, o aquest any m'he fet el premi. Això és el que a nosaltres ens mou, del torneig. No ens mou res més, és llarg. Però és un hobby. És que si no hi fóssim els organitzadors o dinamitzadors, diria jo, no, estaríem allà com a públic. Aleshores, tant per tant, intentem fer-ho el millor possible.
0: Que tu has dit, 14 equips serà... Bueno, s'ha tancat amb 14 equips. Quina és la participació en total? Vull dir, de quants jugadors esteu parlant?
9: Tenim una limitació de 15 jugadors per equip, per no estar fent de boivengos com el mercat aquest estrany que fan, però tenim limitació de 15, pot dir que la mitjana real són uns 10-12 jugadors per equip, aleshores fent números en surten uns 160-180 participants, més equip arbitral, tot el públic, que s'ha de moure aquesta gent.
0: Clar, i novetats, o seguirà el mateix model d'aquestes últimes edicions, i com s'estructura el torneig per la gent que s'escolta, quants partits hi ha cada tarda, vull dir, com és el planning aquest?
9: Vale, nosaltres el que farem serà seleccionarem dies perquè també consideren festes, i el que acostumarem a fer serà tenim tres franges que juguen dos partits a cada franja. I seran sis partits al dia, en un camp jugaran tres i l'altre camp jugaran tres, perquè no ho he comentat, però és futbol 7, és futbol reduït, i cada dia aniran jugant a aquests partits, el que farem serà dividir-ho en dos grups, segurament, encara hem d'acabar de donar una volta, però seran dos grups, i aquests grups s'enfrontaran entre ells, i els quatre primers classificats de cada grup hi entraran a les parts de quarts, semis i final. Llavors aquesta seria l'estructura. Em pensa que és la més fàcil. També ens agrada donar un dia o dos de descans, perquè no tothom es posa les botes sovint, i cada cop ens fem més grans tots.
0: I categoria, diguem, sènior, o dona igual l'equip que montis, amb l'edat que considerin?
9: A veure, nosaltres acostumem a posar un topall d'edat de 16 anys, diríem, que potser ja és quan físicament pots permetre't competir sense fer-te mal amb un company ja desenvolupat, però no tenim cap limitació. Si ens vingués una persona amb 14 anys i coneixem els pares o parlem amb ells i tenim carta blanca, en plan que pot jugar, que s'ho pot passar bé, fins i tot algun cas ha donat que el pare ha portat el fill sent menor de 16 anys, i després cap a dalt, benvinguts tots, benvinguts tots.
0: Tu has dit, vull dir, arriba l'estiu, s'acaben les lligues, vull dir, aquest mono de dir, vinga, va, som-hi per competir, per gaudir d'una tarda de partits. Quin paper juga el tema de l'afició, del Bernat Coll, de venir, passar la tarda allà, d'arribar a la nit, que ja arriba una miqueta més al bon temps? Quin paper juga que l'afició en aquest torneig?
9: És brutal. Cada equip, els equips de casa, sobretot, tenen els seus hooligans, o les seves hooligans, en molts anys, i molts equips volen el camp del bar, perquè aquella curva, doncs, si tenen els amics prenent alguna cosa sobre, es fa, sembla un partit de la Lliga Anglesa. Però sí, hi ha molt de caliu, i acostuma a ser, sorprenentment, reforç positiu. No animem l'errada o l'agressió, animem el gol, celebrem fotografies, hi ha molt bones dinàmiques, també perquè comprenc que entre tots ens coneixem. Aleshores, quan juguen dos amics teus, no et posicionaràs ni cridaràs de manera agressiva o irrespectuosa.
0: I aquest trio d'en Gerard, Aleix, Adrià, com és organitzar un torneig d'aquest tipus? En quin moment comenceu a muntar-ho? En el sentit de quantes setmanes abans, d'inscripcions, xarxes... Vull dir, perquè hi ha feina, suposo,
9: sí,
0: que darrere,
9: sí, Sí, és molt graciós la nostra forma d'organitzar-nos, perquè cada any, quan acabem, l'últim dia diem l'any que ve comencem un mes abans, i mai ho acabem fent. Però ens hem anat col·locant tots una miqueta. Entre l'Adrià i l'Aleix, et diria, coneixen a tothom d'Arenys, són una mica a la part comercial. L'Aleix s'encarrega més de la part de les xarxes socials, en el qual duria totes les publicacions, els cartells, els horaris, les franges. L'Adrià seria el nostre comodín, l'Adrià és el que ho mou tots, parla amb el camp, parla amb asseguradores, parla amb pares, parla amb equips, i la meva part seria potser una mica la que està més al darrere, d'administració, de portar tot, per exemple, la paperassa firmada, tots els equips inscrits, que no jugui ningú no s'ha inscrit, controlat el que entra i el que surt, etc. Però ningú va decidir què volia fer. Ens vam col·locar tots potser com a... La teva naturalesa et porta cap allà, el que se't dona bé, doncs aquí t'hi quedes.
0: Sí, sí.
9: I hem fet bona sinergia.
0: Suposo que també el camí et porta això i més o menys vas col·locant peces i al final és això, cinquena edició d'aquesta tornada. I ara vaig amb l'altra part. Quina implicació tenen entitats, patrocinadors? Perquè aquí també hi ha un gran... té molta importància el tema de patrocinadors, la vila, comerços i voluntaris, perquè també suposo que la tarda també heu de tenir algun voluntari.
9: Sí. És una sinergia total. De fet, nosaltres en el tríptic que teníem per oferir als comerços, bueno, podem dir els col·laboradors, no parlaríem de patrocinadors, són col·laboradors nostres. Parlant del que volíem era fomentar una xarxa sana, fomentar l'esport, la cohesió, tractar de que entre tots no ens fem mal. Si són dos restaurants, no ens trepitgem, anem a col·laborar perquè ho farem bé.
0: Clar.
9: Aleshores, aquí el que et diré que... Nosaltres tenim un patrocinador, un col·laborador, i el nostre objectiu és que ella senti còmode amb nosaltres i que si necessita que, per exemple, es faci una col·lenda allà, necessita que portem el cartell, necessita que tal, nosaltres ens hi adaptem perfectament. Però és que, de nou, acaba sortint tot natural, perquè acostumem a col·laborar amb qui més ens duem. Mm-hmm. Aleshores, aquesta seria la part dels col·laboradors. Després, de les entitats, la part més, potser més de gestió, tant el Cinera com l'Ajuntament sempre ens han donat la mà i no tenim res a dir. És que recordo fins i tot que teníem les bessures que anàvem carregats com el Pare Noel i ens van posar que passés el camió tal hora en un moment concret perquè ho tinguéssim més senzill. Nosaltres havíem d'estar atents, però aquestes coses et fan sentir que la feina que fas val la pena i està reconeguda.
0: Clar.
9: I és preciós.
0: Mm-hmm. I ara deixa'm... Tema premis? Hi ha algun premi? Hi ha una final? Vull dir, per la gent que ens escolta, una mica la part final del torneig?
9: Si vols, comencem per la part més baixa de premis, la mica titona, i acabem amb la gran. Dintre d'aquesta com dinàmica que tenim de premis, fem una cosa que per nosaltres és igual a Fórmula Coca-Cola, que són les enquestes. Cada jornada hi ha un MVP.
0: Mm-hmm.
9: I a vegades l'MVP no és el millor jugador, sinó el que fa la cosa més boja. Tot això surt a l'Instagram, la gent s'ho passa, i hem arribat a tindre votacions però històriques de tot un casal sencer de nens votant, d'un altre poble contraenfrontat, de mirar i veure 200 votacions per cada participant. Llavors aquí oferim premis més petitons, en comparació amb el premi gran, com podria ser una pista de pàdel a l'Oci Montmar, unes braves al Frankfurt, a Sarriera, al Port Blanc, el que sigui. I després, aquest any volem posar una dinàmica, no sé si sortirà, però una espècie de joc, no diré més, estem intentant muntar-ho. I ja si anem a parlar dels premis més individuals o més, ja el premi, el trofeu, tindríem l'equip menys golejat per donar pues, aquest premi al porter, sobretot.
0: Clar.
9: Després tindríem el màxim golejador, que aquí es maten. Jo sóc el que porto els números dels gols i es maten, perquè els àrbitres van apuntant als dorsals.
0: Sí, sí, i ja van mirant realment de...
9: Clar, el premi ja és una mica més jugós, i ja potser un superet, unes braves i uns aperitius, i la gent ja et va preguntant des del primer dia que quants ha marcat l'altre. Després tenim també l'MVP, que és el meu jugador, no els gols, no els d'això. Cada any acostumen a repetir els mateixos, ara ens tenim aquesta sort que tenim bona matèria, i ja aniríem amb el més sucós, que és el premi. La final, hi ha un guanyador, llavors un premi econòmic són 700 euros. Llavors aquí és quan surt, les garrofes estan a la paella. Sí, una nova expressió.
0: Allà en aquell moment ja és sí o sí.
9: Sí. I hem vist que arrel dels premis, cada any va pujant el nivell. I venen nanos joves que són avions.
0: Clar, aquí deixa'm això, perquè, clar, porteu edicions, ho has comentat, vull dir, a l'inici era més, potser, jugadors d'aquí de la casa,
9: correcte,
0: d'aquí d'Arenys de Mar,
9: correcte,
0: poc a poc hi ha el boca a boca, a poc a poc cada estiu s'apunten equips potser de fora, o un tàndem de jugadors d'aquí de fora.
9: Correcte.
0: Què diries que fa diferent aquest torneig que amb el pas dels anys la gent es vol apuntar i es vol apuntar en aquest torneig de 3 setmanes?
9: La proximitat. És a dir, el que... Com, per exemple, si et pregunten on t'agrada menjar, i dius, com em cuina la meva mare, com em cuina el meu pare, com em cuina la meva àvia, el torneig és això. La nostra feina, la nostra principal feina, és ser dinamitzadors i que hi hagi proximitat. I que si tens un problema amb l'horari, adaptar-te'l. Que si et fa falta qualsevol cosa, donar-te-la. A part d'això, el camp de l'Arenys té ganxo. Gespa nova, les graderies, fàcil aparcar, tens un bar al cantó on et pots menjar, pots prendre alguna cosa... No tots els tornejos poden oferir aquestes condicions. I a part, aleshores ens ho posa molt fàcil. Nosaltres només hem de pentinar perquè tot està fet. I independentment d'això, d'una proximitat. S'acostuma a apuntar gent que està propera a nosaltres. Llavors és com un... Ens veiem amb uns amics, els veiem jugar, i saben que qualsevol cosa estaran ben cuidats, que estan a les nostres mans.
0: Quan comença i quan acaba el torneig?
9: Comença el dia 26 de juny, que si no m'equivoco és un divendres, i acabarà el 17 de juliol. Però els horaris, com t'he comentat, tractarem d'estructurar-ho de la manera que donem una mica de descans, aleshores potser acabem una mica abans. També veurem com arriben els jugadors, com es porta la calor, que ho comentàvem abans, perquè comencem a jugar, si no m'equivoco, a les 7, fem una regada al camp, però fa molta calor, Aleshores potser ho enredarim i no hi haurà tant de temps de jugar els 6 partits i seran 4, allargarem els dies, farem menys freqüència, però sí, aquestes són les dates fixes.
0: Anem a les últimes. De tots aquests estius, d'aquests últims juliols, hi ha algun partit, anècdota o moment especial que recordis?
9: Molts. Molts. Algun jugador, algun company que el pobre no, de vista no hi anava gaire bé, li va arribar una pilota volant i el tio va saltar fent la tombaria una xilena sense saber si la tocaria, va acabar marcant el gol del torneig. La celebració... No, però cada moment és únic. És que no em podria quedar amunt perquè cada any passen coses. De veure gent amb talent increïble, recordo un jugador que no comentaré el nom, però ha estat un jugador que ha estat a nivell Champions, de veure'l jugar i pensar, tu ets un malabarista. Uh-huh. D'agafar la pilota al mig del camp, fer dos o tres tocs, xutar i marcar. Jugant contra gent que són futbolistes en actiu, a quarta catalana, a tercera catalana, carta boca ballat, no? I dir, ostres, com ha fet això? Doncs aquestes són les cosetes amb les que encadem.
0: Uh-huh. Quin missatge enviaries als jugadors aficionats que d'aquí res, de la setmana que ve anirem a la tarda? No hi ha moltes coses, i el torneig aquest, és veritat que dius... Què faig? Vull dir, acabes platja, te'n vas cap allà...
9: Vull dir,
0: al final apareixem tots. Aleshores, quin missatge donaries als jugadors que competiran i aficionats?
9: Els jugadors, primer de tot, que es cordin les botes, que es posin les espinilleres, que es calfin bé, uh-huh, i que disfrutin. Que, sisplau, que vinguin a gaudir. Uh-huh. Competint o no competint, però que vinguin a gaudir, que és el que volem tots. I cada any ha estat així. No, tinc plena fe de que tornin a passar. I els aficionats, que si volen espectacle... Volen esport i espectacle, que el tindran segur. Aleshores, que agafin palomites, que agafin patates al bar i que ens vinguin a veure.
0: Correcte. Fem aquesta crida perquè torno al mateix punt, eh? Vull dir, passa Sant Joan i jo crec que és un moment interessant de pujar al Bernat Coll, seure, parlar, xerrar, veure futbol, i amb el torneig Futbol 7, doncs, és la gran ocasió d'aquest moment. Deixa'm una última.
9: Sí, tant.
0: Perquè és veritat que no ha començat aquest torneig. Ja porteu 5 edicions. Teniu pensament de que això... trigui anys i que perduri en el temps?
9: No et puc parlar per l'Aleix i l'Adrià perquè no hi són aquí, però jo la meva és que ens sentim molt còmodes fent-ho, és a dir, penso que els tres estem molt còmodes, i si arribés un moment que ens plantegéssim el parar-ho, no ens agradaria que parés, sinó donar-ho en herència. Que arribés algú i prenés el relleu, perquè és una cosa maca. I has parlat de tradició, m'ha encantat, és a dir, crec que és la millor manera de definir-ho. Anem a fer tradició d'una cosa que és esport, que és salut i que és cohesió.
0: Amb aquests tres conceptes acabem, perquè crec que és bona manera d'acabar. Anirem parlant, aniré pujant al Bernat Coll, i quan acabi doncs fem valoració, però tornem al mateix punt, és moment del torneig Futbol 7. Gràcies, Gerard, per ser-hi a l'Arenys en Joc.
9: A vosaltres.
0: I anem parlant.
9: Un plaer, ens veiem.
10: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: I després de xerrar doncs, aquesta estoneta al tram final de l'Arenys en Joc amb en Gerard, recordem que setmana que ve comença aquest torneig de futbol 7 al Bernat Coll, anem amb en Roc Marcos, el pilot de kart d'aquí d'Arenys de Mar, perquè bueno, segueix amb la temporada de 2026, i això ens explicava doncs, d'aquestes últimes curses i de l'última que va fer a Aragó.
1: Doncs aquest cap de setmana m'està a Aragó, corrent a Motorland, circuit petit de karting, i la veritat és que molt bé. Vam estar dissabte pel matí, vam arribar allà, després de fer 4 hores de trajecte amb la furgoneta, i des del primer moment vam anar bastant ràpids. Va ser un circuit que em vaig poder adaptar bastant bé. Circuit molt ràpid, llarg però ràpid, de veritat. I bé, diumenge vam fer entrenaments i classificació pel matí, i vam fer 9ens a la classificació, que potser és una mica menys del que esperàvem, perquè el dissabte estàvem a mitja taula, però després de la primera carrera vaig fer un 6è, estant al final el grup de davant, i després la segona carrera va ser més que res aguantar, vaig guanyar una posició al final a última volta, i molt bé, molt content d'aquesta temporada, perquè ja ha acabat, perquè només 4 curses del campionat espanyol, que vam només poder disputar 2. I ara queden 3 curses al campionat català. I ja està, amb moltes ganes de següent, que és el 1 d'agost. I res més, a per totes.
0: Ja anem ràpid, perquè també hem parlat amb l'Albert Comas, coordinador del Senior United i entrenador del Sub-11, campions del torneig de Santa Maria de Palautordera, que marcava la cloenda de la temporada, i això ens ho explicava l'Albert Comas.
2: Bé, doncs aquest cap de setmana amb l'S11 vam anar a jugar al torneig de cloenda de temporada a Santa Maria de Palautordera, i realment un torneig molt xulo, d'un bon nivell, d'equips de segona com nosaltres, inclús algun de primera, però de comarca Girona, que per tant bueno, tenen un nivell poder un pèl més baix, però hi havia Racing Blanenc campió a la seva lliga, hi havia el propi Palau Tordera, el Sant Celoni, hi havia en equips de Vallès i de Maresme, i d'un nivell molt parell, molt entretingut, i bé, vull dir, doncs marxem del torneig invictes, guanyant i empatant, passem a la lligueta, passem com a segons classificats. A quarts ens enfrontem amb el Sant Celoni. No, perdó, a quarts ens enfrontem amb el Racing Blanenc. A semis guanyem a l'Arbúcies amb un partit trepidant, perquè doncs el perdíem 1-0 a falta d'un minut, i una d'aquestes coses que als catalans no se'ns dona tan bé, se'ls dona més bé als de la capital, marca el porter amb la gorra a la mà, rematant de cap, marca el porter, el Mateo, i ens anem a penals, perquè no hi havia pròrroga, fem penals, fallem el primer, ens posem també, per tant, per darrere. El penal que amb ells els hi dona el passe a la final, el pare del porter, el Mateu, un altre cop, i marquem després nosaltres, i ells fallen, i per tant amb gol de Jordi Miquel, i passem a la final, i doncs la final s'ha de dir que vam sortir a disfrutar.
0: Arenys en Joc. I anem amb l'agenda, una agenda que és noms propis, però curteta ja no és comparable amb els mesos que hem fet d'aquesta temporada 25-26. I deixeu-me dos notícies, perquè l'Àlex Mumbrú, veí d'Arenys de Mar, exjugador de la selecció espanyola de bàsquet i seleccionador ara mateix d'Alemanya, es converteix en el nou entrenador de la Virtus de Bolonia, d'equip d'Eurolliga, per tant, felicitats per aquest nomenament. Recordem també que en Cesc Fàbregas, amb el Como, aconsegueix bitllet cap a la Champions, ja fa unes setmanes que va aconseguir aquest bitllet. Ara veurem quins són els fitxatges, però s'unirà a Nàpols, Roma i al campió, l'Inter de Milà. Aquest matí s'ha fet la caminada popular sota el lema "El Maresme suma passes". L'Arenys Bàsquet ja té les inscripcions obertes per al 3x3 Tallaferro, que es farà el 25 de juliol. i demà hi ha partit amistós del cadet, del júnior. Recordem també que en Dida Plana jugarà el tercer partit amb 2-0 al Barça per aconseguir la Lliga. Amb això acabem. Gràcies i bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. Els bombers han donat per estabilitzat cap a les 7 de la tarda l'incendi forestal i agrícola de Canapós, que ha obligat a confinar durant una estona les 17 persones que viuen en aquest nucli de Forallac, al Baix Empordà. A les 5, Protecció Civil havia demanat als habitants del nucli que es quedessin a casa i que tanquessin portes i finestres, però una hora més tard ja es retirava l'ordre. El foc ha començat cap a 3:15 i els bombers hi han treballat amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries. Després d'estabilitzar-lo, el dispositiu s'ha rebaixat a 14 dotacions que segueixen remullant la zona. 267.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. A hores d'ara, la circulació per la xarxa viària catalana ha millorat, tot i que encara queden alguns punts amb volum de trànsit. És el cas de la C32 a Tordera en sentit nord, també de la C60 a Argentona en sentit Mataró, a la B20 a Tiana en sentit nord i també la P7 a Llinars del Vallès en sentit Girona. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte, el Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB i alcalde de Barcelona.
2: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
1: I acabem amb esports, amb futbol. El Sabadell i la Nova Creu Alta jugant a aquesta hora la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota de l'anada per 1-0. Els arlequinats somien tornar al futbol professional 5 temporades després. Qui també té un partit a cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant el Liceu en el tercer partit de la final de l'hoquei lliga a partir de les 7 de la tarda, un partit que està que ja ha acabat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys.

Bona nit i benvinguts a Cinera en Misteri, el programa on els somnis es fan realitat. Des de temps ancestrals, diferents cultures han reconegut que els espais guarden memòries, emocions i vibracions que poden influir en el nostre estat d'ànim i en el nostre camí personal. Quan l'energia s'estanca, l'ambient es pot sentir pesat. Quan flueix, es transforma en un canal de pau i abundància. Si voleu descobrir-ho, endinsem-nos en aquest programa molt interessant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Un jove de 12 anys ha mort i dos més de 13 anys han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut l'avís segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 finalment han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. En els moments dels fets, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. El grup de joves no es banyava ben bé a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre aquesta i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. 267.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandoni la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio, perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. I un darrer punt, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en... La nit és el millor moment per escoltar música.
3: Here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where's the head go? Give it here.
4: No, you've got the head in the arm socket again.
3: Oh, sorry.
4: Sit him in front of the microphone.
3: Okay,
4: wait. Everything's together. Why isn't he moving?
3: You didn't wind him up, stupid.
4: Wind him up.
3: Turn the key.
4: Oh! Put the lever and stand back.
3: Oh, no.
4: Yeah. I think he's working.
5: Oh, whoopee. Rock and roll, everybody. Oh, well, Bad Jack, gotta get the action going. Bring it on.
3: What do you think?
6: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80. Que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va posar tot el món a ballar. Aquesta cançó va ser tot un fenomen i encara avui ens fa moure els peus. Estem parlant del grup ABBA i la seva cançó, Dancing Queen.

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Stayin' Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I tell you, if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Bé, sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano per no oblidar-se'n, durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen els seus moments de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: Ah, David.
3: Ai, aquest és Jack, l'home llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, mica, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

Estem novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes a la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per una fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Bueno, aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael Jackson.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: I'm your present DJ tonight.
1: Nit vuitantera, Radio Arenys. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: La nit és la meitat de la vida. I la millor meitat.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
0: Sovint penso que la nit està més viva i que té colors i música més brillants que el dia.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
5: La taberna del Fauna. We'll be right back.

0: La nit és més pura que el dia. Millor per pensar, estimar, somiar i escoltar música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar